Iniciem la segona hora de Nits de Ràdio. Ja sabeu que ens agrada doncs, fer-vos moltes propostes de tot el que es va publicant i que, a més, no només siguin doncs, novel·les que ens fan imaginar moltes situacions, sinó que també siguin llibres que ens parlin de coses que ens preocupen, ja sigui des del punt de vista de la salut mental, o també d'allò que és la tecnologia, d'allò que ara ens arriba i ens està canviant el món, ens està sacsejant, entre ells els temes relacionats amb la IA. Per això ara parlarem amb l'autor del llibre Intel·ligència, amb la IA diferent de... Professional, Intel·ligència Professional, que és el Vicente Ferrio. De seguida podrem parlar amb ell i després, com tots els dilluns, en David Morales ens explica la història que hi ha al darrere de les cançons. I així ho seguim acompanyant en aquest segon tram d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent despertar ja el dimarts 15 de setembre de 2026. Seguim!

Aquests dies la IA és protagonista quàntica, aquests dies l'EA sé qualsevol dia des de fa un any i mig, no? La IA doncs és la gran protagonista, ja sigui perquè diuen que acabarà amb nosaltres, Skynet tomarà el control, o que ens deixarà sense llocs de treball, o que és capaç de fer moltes més coses de la que ens pensàvem perquè va molt de pressa, o fins i tot que potser se l'ha de frenar. El que és evident és que és una realitat avui dia i que es plantegen escenaris en el que moltes professions potser deixaran d'existir o hi haurà menys gent contractada o canviarà la forma de produir. I en aquest entorn és molt evident que ens hem de fer plantejaments diferents. Si mirem fa uns anys, no? Pues algú quan arribava a l'adolescència li preguntaven, bueno, i tu què faràs a la vida? Què et dedicaràs? No? I hi havia el qui es decantava per el que era la seva passió o per allò que en deien, tu estudia això que això et servirà per tota la vida. Ja no queda allò de per tota la vida, ja no només en feines, sinó en professions. Les professions no duren tota la vida. Per tal, vol dir que hem de buscar algun altre tipus de coses. Quines són aquestes coses? Doncs moltes d'elles ens les expliquen en el llibre Intel·ligència Professional.

Una vida i una cançó. No tots els grups de rock and roll dels anys 50 tenien com a objectiu revolucionar el món. N'hi havia que simplement volien fer riure i que la gent ballés. The Coasters eren d'aquests, i per això van sobreviure quan molts dels seus contemporanis van quedar enterrats per la invasió britànica. Feien cançons que semblaven curtmetratges còmics en 3 minuts. Un personatge, una situació reconeixible, un final amb una moralina o sense. Eren, en paraules dels seus creadors, playlets. I amb aquella fórmula tan aparentment senzilla, van gravar alguns dels singles més entranyables de tota l'era del rock and roll.

Per entendre The Coasters, cal entendre primer Carl Gardner, la seva veu principal i l'únic membre original que va estar present en totes les formacions del grup al llarg de 50 anys de vida. Gardner va néixer el 29 d'abril del 1928 a Tyler, a Texas, fill de Robert Gardner, porter d'hotel que complementava els ingressos venent alcohol de contraband, i de Rebecca Gardner, una dona d'ascendència comanche amb una veu notable que va transmetre al fill com a herència directa. La família no tenia molts recursos, però tenia la música. Una professora alemanya de piano clàssic va ensenyar Gardner a cantar des de petit i la seva germana Carol acabaria convertint-se en cantant d'òpera. De jove, Gardner cantava en festes privades de Tyler per guanyar-se la vida. Va passar per l'exèrcit, com tants homes de la seva generació, i a principis dels anys 50 va prendre la decisió que definiria la seva vida. Deixar enrere Tyler, deixar enrere la seva primera dona, la Disa Richards, i la seva filla, i traslladar-se a Califòrnia per seguir una carrera en la música. Era el 1952, i Los Angeles era la terra promesa per a qualsevol músic negre que volgués arribar més lluny que els circuits locals del sud profund.

0: And then he grabbed her.
1: And then
0: he tied her up.
1: And then
0: he turned on the buzzsaw.
1: And then
2: a long came down. A Los Angeles, Gardner va aterrar en el món del rhythm and blues local. El 1954 va entrar com a substitut en els Robins, un grup de R&B i doo-wop que portava uns anys treballant amb el jove equip de compositors Jerry Lieber i Mike Stoller. Lieber i Stoller eren dos blancs de família jueva, un de Baltimore i l'altre de Nova York, que s'havien conegut a Los Angeles i que tenien una connexió amb el blues i l'R&B afroamericà absolutament genuïna. Junts havien fundat el petit segell Spark Records i creaven un so propi que barrejava la comèdia amb l'R&B d'una manera que no s'havia fet mai de manera tan sistemàtica. L'any 55, Lieber i Stoller van produir per als Robins Smoke Joey's Café, que va cridar prou l'atenció perquè Atlantic Records els oferís un contracte de producció independent. Però quan Atlantic va demanar que els Robins es traslladessin a Nova York, la banda es va dividir. Tres membres van voler quedar-se a Los Angeles i Gardner i el baixista Bobby Nunn van acceptar el canvi.

Així doncs, el baixista Bobby Nunn i Ian Garner, amb dos nous membres, amb Billy Guy i Leon Hughes, van formar una nova banda el 12 d'octubre del 55. El nom, els Coasters, venia de la seva condició de Coast Guys, nois de la costa oest, que s'anaven cap a l'est. Era un nom senzill, era un nom enganxós i deia exactament d'on venien. El primer single, Down in Mexico, va ser un hit d'R&B el 56, però la consagració va arribar l'any següent amb un doble cara A que va trencar totes les barreres entre el mercat negre i el blanc. Searching i Young Blood, publicades el 1957, van arribar al top 10 del pop i van situar els Coasters en el mapa nacional. Searching va encapçalar les llistes d'R&B durant 13 setmanes i va ser el single d'R&B més venut de tot el 57.

A finals de l'any 1957 la formació va tornar a canviar. Garner i Billy Guy es van traslladar a Nova York amb dos membres nous, Corner Gunter i Will Dub Jones. Era el quartet que gravaria els millors anys del grup i que el 87 seria inclòs al Rock and Roll Hall of Fame, el primer grup vocal a rebre aquell honor. Amb Leiber i Stoller com a arquitectes de cada cançó van construir una sèrie de playlets, cançons, història breus i còmiques que capturaven situacions reconeixibles per a qualsevol adolescent americà de l'època. I a Kitty Jack, de la qual en parlarem després, va arribar al número 1 tant al pop com a l'R&B del 58. Charlie Brown va arribar al número 2. Poison Ivy i Alan Kame Jones van completar un 59 excepcional. En aquelles gravacions hi havia un cinquè coaster no oficial, el saxofonista King Curtis, un texà de Fort Worth que posava el seu saxo tenor rigorós i inconfusible en gairebé tots els singles del grup. La seva contribució era tan central que el món de la música el coneixia informalment com el cinquè coaster. Una tragèdia violenta el va tallar en sec el 71. Curtis va ser apunyalat mortalment per dos drogadictes a les escales de l'edifici de Nova York on vivia. Tenia 37 anys.

Però Curtis no seria l'única mort violenta lligada al grup. Corner Gunter, el tenor de la formació clàssica, va ser assassinat en un aparcament de Las Vegas al 90. Ningú no va ser mai condemnat pel crim. Gunter era un personatge peculiar. Havia muntat un grup paral·lel de The Coasters sense el permís de Garner i les disputes sobre el nom i la identitat del grup van amargar els últims anys de la seva vida. Garner havia de lluitar constantment contra grups fantasma que actuaven amb el nom dels Coasters sense tenir cap connexió amb l'original. El 2007, la seva campanya va aconseguir que la legislatura de Florida aprovés una llei que restringia l'ús del nom dels Coasters a grups que incloguessin almenys un membre original. A partir dels 60, les modes van canviar i els hits van deixar de venir. La invasió britànica va desplaçar els grups de vocal harmony americà de les llistes i els Coasters no en van ser una excepció. Van continuar actuant en circuits nostàlgics durant dècades, amb una formació que anava canviant, però que sempre tenia Garner al capdavant. El 2005, ja malalt, Garner es va retirar i va deixar el lideratge al seu fill, Carl Jr. Va morir el 12 de juny del 2011 a Port St. Lucie, Florida, d'una fallada cardíaca congestiva i demència vascular. Tenia 83 anys. L'últim supervivent de la formació original, Leon Hughes, va morir el març del 2023

cançó, Jackie T. Jack. Els Coasters van viure un moment d'esplendor a finals dels anys 50. El grup vocal de Los Angeles va acumular 14 hits d'R&B al llarg de la seva carrera, 6 dels quals van entrar també al top 10 del pop. Però va ser Jackie T. Jack la cançó que va cimentar el seu lloc en la història del rock and roll. Des que el 1955 van caure sota l'ala del llegendari equip de compositors Jerry Lieber i Mike Stoller, els Coasters van trobar l'èxit de seguida amb el que els seus mentors anomenaven playlets, cançons d'història breu i humorístiques. En el cas de Jackie T. Jack, el playlet abordava l'eterna dansa entre pares i adolescents al voltant de les tasques de la llar. Treu les escombraries i el paper, ordena el pare. El punchline és que el fill simplement tradueix totes les instruccions com a Jackie T. Jack, soroll buit. L'atac vocal de quatre veus d'inspiració doo-wop dels Coasters, liderat amb confiança per Carl Gardner, quedava magistralment reformat per la guitarra desbocada d'Adolph Jacobs i el saxo tenor esgarrifós de King Curtis, el seu famós Jackie T. Sax, un element peculiar i definitori de molts dels temes clàssics del grup. El grup va encadenar a continuació un trio de gravacions d'èxit del 59, Charlie Brown, Along Came Jones i Poison Ivy, abans que la seva marca musical passés de moda. Jackie T. Jack, però, no es va deixar silenciar. Va passar de generació en generació gràcies a la seva inclusió en recopilatoris dels 50, diverses bandes sonores de cinema i, potser, el vehicle més poderós de tots, els dibuixos animats per a nens. Take out the-

0: Una vida i una cançó. Si hi ha un nom que evoca elegància, gràcia i un talent que va transformar el món del ball i del cinema, aquest és Fred Astaire. Per entendre com aquest home es va convertir en una icona, comencem pel principi. Frederick Austerlitz, conegut com Fred Astaire, va néixer el 10 de maig del 1899 a Omaha, a Nebraska, en una família d'origen austríac. El seu pare, Frederick Fritz Austerlitz, era un immigrant que treballava com a venedor de cervesa, mentre que la seva mare, Johanna, era una mestressa de casa amb grans ambicions pels seus fills. En Fred tenia una germana gran, Adil, que seria clau en la seva vida. La família no era rica, però vivien còmodament, i la Johanna va veure aviat amb els seus fills un do especial per a la música i el ball. Quan en Fred tenia només 4 anys, la família es va traslladar a Nova York per buscar oportunitats artístiques per a ell i l'Adele. Una anècdota encantadora: de petit, en Fred era tímid i no li agradava ser el centre d'atenció, però quan ballava es transformava, com si el seu cos tingués un llenguatge propi.
1: A fine romance with no kisses, a fine romance, my friend.

La seva infantesa va estar marcada pel ball i les classes de música. Va estudiar a l'Alvien School of Dance i a la Ned Wayburn School of Dancing, però no era el típic nen que destacava a l'escola tradicional. De fet, no hi havia gaire temps per a llibres. Als 6 anys ja actuava amb l'Adele en petits espectacles. La seva mare els portava a classes i audicions, i el pare, tot i que inicialment dubtava d'aquesta vida incerta, els donava suport. En Fred va créixer en un ambient on el teatre i la música eren tot, però també amb la pressió de ser un nen prodigi. Una història curiosa. Quan era petit, li encantava imitar els ballarins de claqué del carrer, i una vegada va intentar copiar un pas tan complicat que va caure rodó, però es va aixecar rient i ho va tornar a intentar. I aquesta determinació el definiria sempre. Als 7 anys, en Fred i l'Adele ja formaven el duet Juvenile Artist Presenting an Electrical Music Toe Dancing Novelty. Van debutar professionalment el 1906 a Nova Jersey amb en Fred disfressat de petit cavaller i l'Adele com a damisela. El públic els adorava per la seva química i precisió. Van actuar en circuits de vaudeville, un món dur de gires constants i escenaris polsegossos. El 1912 van fer el salt a Broadway amb l'espectacle Over the Top i el 1917, amb només 18 anys, en Fred va aconseguir el seu primer gran èxit amb The Passing Show of 1918.

En els primers anys, el duet Esther era imparable. Van actuar a Londres el 1923, conquerint el públic britànic amb espectacles com Stop Flirting i The Bunch and Jaddy. Però el Fred no era només un ballarí. També tocava el piano, componia cançons i aprenia coreografies complexes. Va estudiar claqué amb mestres com John Bubbles Ablett i va barrejar aquest estil amb balls de saló i ballet per crear el seu estil únic, fluid, elegant i aparentment sense esforç. El 1927 van triomfar amb Funny Face a Broadway i el 1930 amb The Bandwagon, on ja començaven a destacar cançons com They Can't Take That Away From Me, com a part del seu repertori. Però el 1932 l'Adele es va retirar per casar-se, deixant en Fred sol per primera vegada. Aquí comença l'evolució de la seva carrera professional. Sense l'Adele, en Fred es va haver de reinventar. Va fer una prova per a Hollywood i un executiu va escriure el famós comentari: no sap actuar, no sap cantar, una mica calb, però balla bé. Tot i aquest judici cruel, va signar amb RKO Pictures i el 1933 va debutar al cinema amb Dancing Lady al costat de Joan Crawford. Però va ser amb Flying Down to Rio, el 1933, on va conèixer Ginger Rogers, que la seva carrera va explotar. Junts van formar una de les parelles més icòniques del cinema, protagonitzant 10 pel·lícules com The Gay Divorcee el 34, Top Hat un any després, Swing Time el 36 i Shall We Dance a l'any següent. Les seves coreografies eren màgiques. En Fred planificava cada pas, assajava durant hores i exigia perfecció. A Top Hat, la Ginger portava un vestit amb plomes que es desprenien mentre ballaven, i en Fred, amb el seu humor particular, va dir: semblava que balléssim en una tempesta de neu.

0: If I could be the wealthy owner of a large industry, I would say, not for me, I'd rather lead a band.
1: La seva discografia no es limita a les bandes sonores de les pel·lícules. Va gravar àlbums com The Esther Story el 1952, un recull de jazz amb l'Oscar Peterson Trio, i cançons com Cheek to Cheek, The Way You Look

Tonight o Putting on the Ritz es van convertir en clàssics. Va treballar amb compositors de la talla de George Gershwin, Cole Porter o Irving Berlin i la seva veu, tot i no ser poderosa, tenia un encant íntim. Als anys 40, després de separar-se artísticament de Ginger Rogers, va continuar amb pel·lícules com Holiday Inn, al 42, on va presentar White Christmas amb Bing Crosby, i Easter Parade, al 48, amb Judy Garland. També va fundar els Fred Astaire Dance Studios, al 47, una cadena que encara existeix. La seva vida personal no va ser tan fluida com el seu ball. Es va casar al 33 amb Phyllis Potter, amb qui va tenir dos fills, Fred Jr. i Ava, i va adoptar el fill d'ell, en Peter. La Phyllis va morir tràgicament al 54 d'un càncer de pulmó, deixant-lo devastat. Una història commovedora. Durant el rodatge de Daddy Long Legs, al 55, en Fred estava tan afectat que va demanar abandonar la pel·lícula, però els productors el van convèncer per continuar i va canalitzar el dolor en la seva actuació. El 1980, als 81 anys, es va casar amb Robin Smith, una jockey molt més jove amb qui va compartir els seus últims anys. Era un home reservat, obsessionat amb la perfecció, però amb un humor càlid que conquistava tothom.

0: Als 50 i 60 va diversificar la seva carrera. Va protagonitzar musicals com Funny Face amb Audrey Hepburn i Finian's Rainbow i va aparèixer en pel·lícules no musicals com On the Beach, al 59. També va tenir èxit a la televisió, amb especials com An Evening with Fred Astaire, del 58, que va guanyar 9 premis Emmy. Va continuar actuant fins als 70 anys, amb papers a The Towering Inferno, del 74, i va rebre un Oscar honorífic i el Kennedy Center Honor. La seva discografia inclou Starring Fred Astaire, del 36 al 39, Three Evenings with Fred Astaire, del 60, i Attitude Dancing, del 75, mostrant la seva versatilitat. Fred Astaire va morir el 22 de juny del 87 a Los Angeles, als 88 anys, a causa d'una pneumònia. Va deixar un llegat enorme, va revolucionar el ball cinematogràfic, combinant claqué, ballroom i elements de ballet amb una naturalitat que feia semblar fàcil l'impossible. Va influir en ballarins com Gene Kelly o Michael Baryshnikov i el seu estil continua inspirant avui. Va ser un home que va viure per l'art, amb una vida personal plena de moments dolços i amargs, però sempre amb un pas de ball a punt.
1: I just got an invitation through the mail. Your presence requested this evening. It's formal, a top hat, a white tie, and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie, and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up a white tie.

0: speaks with class.
1: I una cançó, amb música de George Gershwin i la lletra del seu germà Ira, They Can't Take That Away From Me, va aparèixer per primera vegada a la pel·lícula Shall We Dance del 37, protagonitzada per Fred Astaire i Ginger Rogers. Acompanyat per l'orquestra de John Green, l'Astaire va interpretar aquesta cançó amb tanta gràcia que va ser nominada a l'Oscar a la millor cançó original, tot i que finalment va perdre contra Sweet Leilani de Harry Owens de la pel·lícula Waikiki Wedding. La cançó va tornar a brillar quan Astaire la va cantar de nou a The Barclays of Broadway el 1949 al costat de la Ginger, però el seu moment definitiu va arribar als 52, quan va gravar el seu primer àlbum de llarga durada, The Astaire Story. Aquest treball, un recull de 4 volums que va entrar al Grammy Hall of Fame el 1999, incluïa una versió jazzística i delicada de la cançó, amb el pianista Oscar Peterson liderant el sextet. Produït per Norman Granz, qui anys abans havia donat a Peterson el seu gran impuls al Carnegie Hall, aquesta versió capturava l'encant senzill i càlid de l'Astaire, amb una interpretació sensible i sense pretensions. No està malament per a algú qui, segons un informe de càsting possiblement apòcrif, van dir que no sap actuar

0: ni canta. They Can't Take That Away From Me ha tingut una vida pròpia més enllà de l'Esther, amb versions de Sarah Vaughan al 1957, Ella Fitzgerald al 1959 i Frank Sinatra al 62, entre molts d'altres, s'ha consolidat com un pilar del gran cançoner americà, abocant una era més romàntica i captivadora.
1: The way you wear your hat,

Iniciem aquesta tercera hora que, com sabeu, el que fem és recuperar continguts de la història de Nits de Ràdio que ens han fet passar una bona estona, riure o aprendre moltes coses. I és que parlarem una mica de manga amb la Selene Corp, sempre amb les seves recomanacions, i els tribuneros reflexionaran sobre una cosa que és molt d'aquesta setmana, que és allò de buscar plaça per tenir extraescolar. Que si el nen, la nena es queda sense la plaça, tens un problema. Doncs ho analitzarem en aquest tram de la tercera hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent obrir, estrenar, inaugurar, degustar ja aquest dimarts 15 de setembre de 2026. Fins a les 6 us acompanyem tot fent Nits de Ràdio. Després d'aquest tram, ja sabeu, el millor de la ciutat i el tram despertador, per això acompanyar-vos fins a les 6. Vinga, som-hi!

0: Doncs aquí seguim a Nits de Ràdio i, com sempre, doncs, us anem oferint doncs, les recomanacions, fem els homenatges, aprenem moltes coses, que és el que intentem totes les nits a Nits de Ràdio, i aquesta temporada, com ja sabeu, hem recuperat la secció que té a veure amb l'anime, amb el manga, amb tot el que té a veure amb la cultura oriental, en totes les seves vessants, i ho fem amb la Selene Corp. ¡Vamos!
1: Benvingut!
0: Bon dia! Com estàs? Bueno, mira, tu, escolta, t'he de dir que la secció de la setmana passada va ser molt celebrada, la gent va dir, oi que bé, quina il·lusió...
1: M'alegro,
0: sí,
1: m'alegro!
0: Això està agradant molt, i per això doncs, ja estem amb ganes de que ens facis més recomanacions i que ens facis més propostes de tot aquest món que cada cop té més seguidors a casa nostra.
1: Cap problema. A veure, com dir-ho?
0: Vinga.
1: Aquest any
0: sí.
1: M'he emocionat tant amb un manga.
0: A veure, escolta.
1: És a dir, el manga, hi ha molts mangas que m'agraden, però feia molt temps que no trobava un manga tan especial que em fes sentir el que m'ha fet sentir.
0: Ostres.
1: De què parlem?
0: A veure.
1: Parlem de... Mira, és una història curiosa. És un manga que l'autora va començar a publicar a la seva web, al seu Instagram,
0: sí.
1: I el va començar a publicar ja. Va tenir tant èxit,
0: ostres,
1: que li van comprar els drets.
0: Uau.
1: I des d'aleshores va publicar així en format manga les seves historietes i s'ha convertit en un fenomen al Japó i suposo que no només aquí, aviat tindrem més històries d'aquesta dona. Estem parlant del manga El chico que me gusta no es un chico.
0: Ostres.
1: L'autora es diu Sumiko Arai. Amb aquesta premissa de El chico que me gusta no es un chico, tenim diverses coses. Abans de parlar de l'argument, us diré que el dibuix és modern, es podria considerar un... Està entre un shoujo i un yuri. Yuri, segur. Recordem que Yuri és quan hi ha amor entre dues dones, però té molta part de shoujo. És a dir, no és un Yuri dramàtic tan aviat, sinó que és una història que et deixa molt bon regust de boca. Està editat per Panini Manga. De moment és una col·lecció de 3 tomos i de moment n'han sortit 2 de 3. El tercer arribarà pels vols del Saló, perquè surt el 27 de novembre. Per tant, ens faran esperar una miqueta. Estava programat per abans de l'estiu i ens faran esperar. Jo ja me l'he pogut llegir perquè me l'he llegit de l'estranger. Sencer. I us dic que val la pena esperar pel tercer. Què us puc dir? Que la seva autora és molt activa a les xarxes, per tant, seguir la Sumiko Arai és interessant. I que per imaginar-nos una mica, abans d'entrar en matèria de què va, us estic fent dantetes perquè val la pena, els mangas que aconsegueixen o les obres que aconsegueixen una certa repercussió tenen de seguida col·laboracions amb marques molt importants japoneses. Doncs aquesta ja ha tingut una col·laboració amb una marca tèxtil del Japó.
0: És que t'anava a dir, perquè ja pel dibuix i tal, veus clarament un tipus de roba que diria, escolta, jo vull potenciar això.
1: Sí, exacte. Sí. A més, has vist, una de les coses que m'agrada més és la utilització dels colors.
0: Sí.
1: El negre, el verd, com és tot el combinat, fa que sigui un manga absolutament contemporani
0: com
1: i molt diferent.
0: Com un verd lima, no? Una mica, podríem dir un verd lima, no? Un color així molt que et crida molt l'atenció.
1: Treballa dos colors que aparentment en manga diries, no sé, no funcionarà, i a l'hora de la veritat et dona des d'un dibuix a una narrativa espectacular, es queda curt. Ara mateix al Japó està a punt de sortir una col·laboració amb Sanrio, amb la que faran una col·laboració. Sanrio, recordem que és la marca mare de la Hello Kitty, de la Kuromi, de tots aquests animals que tant m'agrada, i que, com recordem, la Hello Kitty no és un gat. Això un dia ho parlarem amb calma.
0: Em sembla molt bé fer un especial.
1: És una nena britànica. De fet, li van fer la Charmy Kitty, que era una gata, i era la gata de la Hello Kitty.
0: Vale, pues si,
1: si però per què et mor així més enrevessat?
0: Home, em sembla bé citar-ho en el dia que diem el chico que me gusta no es un chico, pues el, sí, perquè... el gato que tal no és un gato, està molt bé.
1: El gato, o sigui, la Kitty, que sempre hem pensat que era un gat, és una nena britànica.
0: Fantàstic.
1: Aleshores, què ens trobem en aquest manga? Laia és una noia molt popular, porta el seu cabell així ondulat i té un estil gal. Gal és aquestes noies que es maquillen, que són populars a l'escola, que a vegades tenen la pell una mica torrada i que van sempre a l'última moda.
0: Ara estic mirant, perdona, l'Instagram de l'autora, agu-knzm, i té 740.000 seguidors, O sigui, és una barbaritat.
1: Sí, sí. Estem parlant d'una sèrie que es va començar a serialitzar fa potser un parell d'anys, tres, i quan es van comprar els drets es va tornar una bogeria. Imagina't. A Japó i a tot arreu.
0: Per tant, ens deies, la protagonista és algú que s'arregla molt, que es cuida molt,
1: Sí, i llavors, com a secret, o una activitat que fa fora del seu grupet d'amigues de l'escola és que li encanta, està enamorada de la música i especialment dels vinils i de tot el que és la música de tots els temps. I va molt sovint a una botiga de vinils i de música on hi ha un misteriós noi que atén el mostrador, que és molt cool, molt modern, és molt amable i té fins i tot una mica un to de seducció a la veu. I aleshores el que passa és que ella se l'imagina superguapo per l'estil i tot,
0: clar,
1: però sempre porta com una mascareta. Sabeu que al Japó és molt habitual posar-se mascareta o per timidesa o, sobretot, abans que arribessin aquí les pandèmies i tot, a Àsia ja ho feien perquè quan hi havia un petit refredat o qualsevol cosa, eren conscients que no volien contagiar les altres persones. Bueno, doncs dins del seu look porta una mascareta, que això hi ha molts looks que ho porten allà al Japó. Però què passa? Que a l'enamorament amb aquest noi de la botiga de vinils cada cop és més gran, està obsessionada, s'inventa excuses per anar-hi cada dos per tres, però el que no sap Laia és que el noi és una noia.
0: Fixa't.
1: I, per donar-li més voltes, és la seva companya d'institut, que es diu Mitsuki. La Mitsuki a l'institut passa completament desapercebuda, no reflexa el seu estil ni la seva personalitat, sinó que per coses que li han passat... és tímida i va a la seva i gairebé no es relaciona amb ningú.
0: Imagina't.
1: Llavors, aquí comença tot l'embolic. Un embolic que jo espero que arribi a animació. Jo estic segura que aquesta sèrie la compraran per animació, perquè a més és una sèrie conclusiva i de la que es poden fer spin-offs o es poden fer més coses, segur, però que en una temporada ho tindrien resolt.
0: Val.
1: I és tan bonica.
0: Que bo.
1: És tan sensible i al mateix temps tan divertida, que jo crec que us agradi el gènere que us agradi, doneu-li una oportunitat al chico que me gusta no és un chico.
0: I el dibuix, això que dius que és modern, però que és molt clar, és molt nítid, no? O sigui,
1: té una línia molt nítida en dibuixar, els colors fan que també el tema de la moda, que és important aquí, el tema de com vestir, de mostrar la personalitat, ajuda molt aquest contrast de colors entre el color llima i el negre, l'estil que sembla com ràpid de dibuix, però al mateix temps és molt acurat.
0: Sí,
1: i en estils de dibuixos que et donen la sensació de modernitat, de, com et diria jo, de moviment, i perquè hi ha altres estils molt clàssics i molt estàtics, i aquest no ho és.
0: No.
1: Aquest passes una tarda i rellegeixes, és d'aquests còmics que els rellegeixes.
0: Estic d'acord.
1: I diries, n'hi ha una edició en japonès? Me la compro. No hi ha l'artbook? Jo estic buscant com una boja l'artbook. I de fet, tinc una veïna que ha tornat al Japó i m'ha portat moltíssimes coses. Un altre dia en parlarem d'això, de la febre de quan algú va al Japó
0: i
1: només em porta una muda per portar tota la meva plena de coses. I de fet, a l'abril hi torna i el seu encàrrec...
0: Ja tens una llista feta,
1: Home, què et diré? Aleshores, doneu-li l'oportunitat a aquest manga, El chico que me gusta no es un chico, Panini Manga, 2 de 3, és un bon moment per començar perquè ja tens dos tomos editats i el tercer arriba el 27 de novembre, per tant, està al caure, i a més perquè et deixen un moment en què Ai, ai.
0: Ai que comença aquí bé, a haver aproximació. Molt, eh?
1: Molt. Molt, sí. I llavors és el que ens deixa en un moment a punt de caramel,
0: Sí.
1: per seguir.
0: Molt bé.
1: Aleshores, volem més emocions? Mira, seguirem amb algú que sempre s'ha considerat una mica, ha sigut una referència del shoujo, però sempre se li ha vist una banda Yuri, tot i que en realitat no hi és, però a tu et poden dir que no hi és, però sí que hi és, clarament, amb el seu personatge. De què estem parlant? De que Netflix ens ha fet un regal aquest any, que és l'adaptació de La Rosa de Versalles, un manga que ja va ser adaptat en el seu moment a l'animació, de la Ryoko Ikeda. Recordem, la Ryoko Ikeda seria el símil del Osamu Tezuka com a pares del manga modern. La Ryoko Ikeda, a més, va ser revolucionària perquè a partir dels 70 la revista Margaret va començar a publicar històries per a noies, que fins aquell moment el manga era exclusivament de fantasia, per nois, de mil coses, però no hi havia històries realment creades, no hi havia el shoujo. Ella va ser la precursora i la creadora del shoujo com a tal. I una de les obres que va publicar entre el 1972 i 1973 per la que recorda més és La Rosa de Versalles, o, com es coneixia també moltes vegades, Lady Oscar. Aquesta ens l'ha portat en format pel·lícula, no en sèrie, i està molt ben, el que diem de la narrativa, la importància d'adaptar, el que parlàvem la setmana passada dels clàssics.
0: Sí.
1: Aquest és un clàssic manga que han sabut agafar les millors parts i fer una narrativa coherent perquè algú s'acostumi

0: costi a la història i digui, ostres, m'agrada, doncs em compro els mangas que estan disponibles. O recupero fins i tot la sèrie antiga en alguna d'aquestes plataformes que hi hagi i que tenim accés de forma gratuïta gràcies als fans i la gran feina que fan de traducció i m'hi poso a veure-la. De què va? Estem en època de la Revolució Francesa. Maria Antonieta acaba d'arribar a Palau i Oscar François, Lady Oscar, en realitat és el cap de la Guàrdia de Reial, però perquè ve d'una família que sempre han estat ells els representants de la Guàrdia Reial i el seu pare, en el seu moment, la mare va morir en el part, va tenir una filla, però la va criar com un fill. I, de fet, només el seu millor amic, l'André, que ha crescut amb ella, sap que és una noia, però tothom pensa que és un noi i es comporta com a tal. Aleshores, el seu passat aristocràtic, els seus valors són sempre la defensa del rei, la reina, perquè allò representa França i ella estima França per sobre de totes les coses. Amb la Revolució Francesa, ja sabem què va passar, ella comença a adonar-se'n que potser les reivindicacions del poble tenen sentit, que hi ha coses que cal canviar i comença a tenir un dilema moral molt important. A banda de que fins aquell moment està criada com un noi, la seva principal objectiu és defensar Maria Antonieta, amb la que comparteix una gran amistat, però al mateix temps comencen a trontollar més coses perquè potser ella se n'adona que s'enamorarà d'algú i això es contradirà amb el secret que ha d'ocultar davant de la resta de la gent i, sobretot, el més important són les contradiccions amb quin bàndol agafar perquè per ella el més important és França.
1: Mm-hmm. Que bona!
0: Per tant, és un clàssic rodó amb una ambientació a França espectacular. Ja ho era el còmic i jo crec que han fet una feina molt bona l'estudi que ha adaptat a la pel·lícula. No només el que et deia en narrativa, sinó en respecte als dibuixos originals. És una adaptació de les millors que he vist últimament d'animació dels 80 que s'havien adaptat obres dels 70, etc. Portada al dia d'avui. Per tant, està a Netflix, no la deixeu passar. La Rosa de Versalles us acostarà a un capítol de França del passat amb una història de ficció.
1: Que bona aquesta. Vull dir que bones recomanacions. Alguna coseta més així breu que ens portis?
0: Mira, m'he tornat a dictar unes quantes sèries d'animació.
1: Molt bé, molt bé. Coses que tenim disponibles, eh? O sigui, coses
0: que tenim disponibles. A la plataforma Crunchyroll, que sabeu que és la gran meca de l'anime, una de les que m'ha impactat més, que s'està publicant el manga en curs, recordem manga, pels nostres oients, sobretot.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo vaig anotant, a mi, ella va dient, recordem pels nostres oients, jo tinc una llibreteta aquí al costat.
0: En realitat tots sabem per què ho fem pel David,
1: sí,
0: però...
1: Sí, sí, sí. Jo m'ho vaig anotant aquí tot perquè tenir-ho present, sí.
0: No passa res, jo sé que t'ho apuntes cada temporada i després tornem-hi. Quan la filla creixi ja has refrescat tots els conceptes bàsics i seguiràs apuntant-ho en llibretetes. Mangua és senzillament un manga coreà.
1: Val.
0: Llavors... la diferència és que normalment tots els manguas estan colorejats, que havíem parlat en altres temporades de que els podíem llegir en línia en aplicacions com Webtoon, que normalment acaben sent de pagament si vols avançaments, etc., però que tenen bastants capítols setmanals gratuïts. Llavors, un mangua que m'ha arribat fins al més fons, la meva part més friki de la fantasia, és Solo Leveling. Solo Leveling, que l'està publicant Norma, Ens centrem. El Sung Jin-woo, que és el protagonista, és un caçador de rang E. Per què és un caçador de rang E? És el nivell més baix, més bàsic dins l'associació de caçadors. Però per què s'ha format aquesta associació de caçadors? Imaginem que vivim en el món actual, però de cop i volta s'obren portals. I d'aquests portals surten monstres tipus dragones i mazmorres.
1: Val.
0: Mm-hmm. Aleshores, s'han adonat que els han de perimetrar i que tenen, si no recordo malament, 7 dies per resoldre com el repte de Quest, no? Que deien sempre en aquestes coses, com el Hero Quest i totes aquestes coses, per solucionar aquella masmorra, si no, a l'interior de la masmorra sortirà fora.
1: Ostres, llavors, que bo!
0: L'associació de caçadors fa unes proves de nivell a través d'una màquina i determina el nivell de cada caçador i la seva habilitat. Tenim mags, tenim guerrers, tenim persones que són els que s'ocupen de les cures. Per tant, ho tenim tot el que tindríem en un joc.
1: Ja el nivell també millor no sortís de casa, vull dir que seria una mica...
0: Seria el que té el Sung Jingwo, perquè fins i tot tenint el nivell més baix, és la persona que té el nivell més baix del més baix.
1: Fantàstic.
0: Aleshores, però què li passa? Que ha de arriscar la seva vida cada dia perquè la seva mare està malalta a l'hospital d'una malaltia que no saben com curar i que cada cop té més gent i que ha anat paral·lel a l'aparició d'aquests portals.
1: Ostres, aleshores, que interès, que ben plantejat això. Que interès,
0: sí, sí, a més a més s'ha de fer cura de la seva germana, de tenir cura de la seva germana, bueno, és o sigui, imaginem la paraula desastre, es queda curt amb aquest pobre noi. Però un dia entren amb un equip que ell ja el tenen com, tu no fes res, miri. Quan entren a les masmorres, depèn dels tresors que troben, també els poden canviar després i els hi paguen, però és que ell no troba mai res.
1: Saps
0: de no trobar ni 5 cèntims per posar-ho aquí? Doncs això és la pobra desgràcia en potes.
1: Ai, que bo.
0: Llavors acaben entrant en una masmorra que la solucionen, però se'ls obre un altre passadís i no es tanca el portal. Amb la qual cosa veuen que, bueno, si és del nivell més baix, no ens passarà res. Voten i se'n van cap allà. I allà troben una masmorra que no està ni tan sols qualificada de nivell.
1: Ostres!
0: Intentar sortir passa de tot. I el que passa, sobretot, és que amb aquest noi i de la manera que actua dins d'aquesta masmorra, sent el més...
1: Sí.
0: El que menys hauria o podria fer per tots, a ell li passa un canvi personal que a la majoria de persones, que és que només ell veu, i d'aquí el nou solo leveling, pot començar a pujar de nivells perquè li encarreguen missions.
1: Wow.
0: Però només a ell, a través d'una pantalla virtual, i si no les compleix, l'envien a un càstig, de tal manera que en poc temps, potser es fan un dels caçadors més forts i ningú entén el seu secret.
1: M'encanta.
0: És fantàstica. Tenim dues temporades. Estem esperant en tantetes la següent temporada. La veritat és que Norma porta 11 tomos. Més o menys ara jo diria que estan a la part amb la sèrie, fins i tot una miqueta més avançats.
1: Mm-hmm.
0: I us ho recomano.
1: Recorda'm el nom que m'ho...
0: Solo leveling.
1: Mango, eh?
0: És dinàmica. Sí que li falta, com a punt negatiu, et diria que als personatges els hi falta un pèl més de desenvolupament. Perquè hi ha personatges que crec que tenen molta història al darrere i que aquest autor prioritza més les batalles i el protagonisme a uns secundaris que són de luxe. Llavors, bueno, això li passa a l'autor, que és el Chukwong Du, Dubu, perdó per la pronunciació,
1: bueno,
0: però
1: sí, aquí estem a casa, vull dir, aquí tots tenim dificultats, oients i nosaltres, vull dir que ja ens fem entendre, que ho puguem trobar, això.
0: Per tant, com a resum, faríem la pel·lícula Rosa de Versalles, ens porta un període francès, un manga que ha de llegir tothom, El chico que me gusta no es un chico, i una animació també per tots els gustos, Solo Leveling, que et manté, bueno, les dues temporades, jo crec que un dia i mig em van durar, si va durar tant, així t'ho dic.
1: Pues jo ja et dic, mira, aquesta l'hauré d'anar administrant, perquè em sembla que aquesta la meva filla també li interessarà. O sigui que prenc nota de totes les recomanacions que ens ha fet la Selene Corp aquesta setmana, que com totes les setmanes ens deixa deures, però aquests deures, escolta, ens poden salvar la vida. Jo, la meva idea és d'aquí una o dues temporades poder anar al saló del manga i anar reconeixent les disfresses, que a mi és una cosa que m'interessa, no, el poder dir, mira, això, aquesta no, s'ha disfressat això, d'això.
0: Escolta, això, anem junts.
1: Sí.
0: I et vaig passant les xuletes per sota això per quedar ben davant de la teva.
1: Això em va perfecte, això em va ideal, ja ho tenim fet, això és el desembre, ja tinc les entrades, amb això t'ho dic tot. Doncs, Selene Corp, gràcies i fins la propera setmana.
0: Fins la propera.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: La ciutat, amb Míriam Franc.
2: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
3: Gairebé 3 hores.
2: Per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
3: I a més els cas. Resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar,
2: sí,
3: doncs el cas feia referència a la
2: estatus, no?
3: I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosit ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I si sona aquesta sintonia, ja sabeu que és perquè estem a punt de passar-ho d'allò més bé, perquè estem a punt de tenir nosaltres els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Clar que sí, home!
1: Estaba nervioso y todo, he tirado toda la cadena porque estaba nervioso que comienza la temporada.
0: Clar, clar, clar. És que els nervis són així, ja ha passat l'estiu, eh? Tant que ho dèiem.
2: El final del verano, no és la que era el sol.
0: Llegó, i tu partiràs, clar, perquè... Has de partir. Sí. No, home, escolta'm una cosa. Us volia preguntar per un tema que a mi m'ha deixat impressionat.
3: No m'he preparat, no he estudiat a l'estiu jo. No,
0: no, avui normalment...
1: Ni tema. Si està carregat de temes, el tema.
0: El tema està carregat de temes. No, el primer dia de col·le era habitual allò de... Bueno, avui vaig tranquil perquè faran redacció, no? Serà... Avui sabré la pregunta, si em pregunten. Perquè...
1: Que... Yo digo, no.

0: Exacte, el nom, la data, què has fet a l'estiu...
1: Por aquí, la salida d'emergència...
0: Sí, que passa que cada curs que passava, el temps en què estaves tranquil de que t'ho sabies durava menys, perquè cada cop la cosa ja anava més, més complicada.
2: Sí, quan anaves creixent i al final ja era examen sorpresa el primer dia.
0: El primer dia ja estaves allà, allà i que no ho sabré. En qualsevol cas, hi han coses que van canviant, i és que ara, bueno, aquest any he vist que alguns anys ja hem començat la temporada, doncs, per de sí, no? De que pot ser complicat fer una mica l'estructura de les extraescolars de les criatures. Però és que el que he vist aquest any és que comença a haver lluita i baralla per aconseguir plaça en extraescolars. És a dir, que la gent, quan obren, una mica com quan obrien els grans magatzems, que allò, se pone a la venta la PlayStation o no sé què, que la gent feia cua, doncs la gent fent cua als llocs on fan extraescolars per poder assegurar que no es quedin sense plaça les seves criatures.
2: Per assegurar que els nens estaran més estona fora de casa i no molesten, vols dir.
0: Aquest és una altra lectura, efectivament, però el tema és, clar, no sigui cas que l'escola pitipi...
2: Ja comença l'escola, ja està a punt de començar
0: l'escola. L'escola és aquest proper dilluns,
2: Jo, fins que no m'ho diu el Corte Inglés, jo no m'ho crec.
0: Ja, però cada cop...
3: Que no veus les obres que estan construint les escoles?
0: Sí, exactament, les obres. En qualsevol cas, el que és evident és que falta alguna setmana, perquè començar les extraescolars, però les places s'estan acabant ja, eh?
3: Això són els pares.
0: Els pares i nones, sí.
3: Clar, són els pares, han de tenir iniciativa i dir, mira, pues, si no hi ha lloc enlloc, ara comprarem fang i muntarem un curs de fang i amb els teus amics i així fan negoci.
0: O sigui, te'l fang tu mateix, no, en aquest cas?
3: Jo dic, vinga, va, és un grup de latins, va, vinga, a córrer.
2: Sigues emprenedor i fes la teva pròpia extraescolar.
0: Fes la teva, sí. Clar. Pot ser emprenedor o emprenyador,
2: Bueno, ets emprenedor, però acabes sent una emprenyada.
0: Pots acabar sent emprenyat, sí. Si no et surt bé...
3: Els hi farem a la bar, sí, els pares queden uns quants i queden així, fan cooperatives.
0: Tu ets més d'anar al bar que de mal a la bar, també t'ho diré.
2: Un extraescolar al bar, ja per nens?
0: Bueno, estaria bé que ja el vagin aprenent, sí.
2: Perquè vagin agafant ja l'hàbit.
0: L'hàbit. Bueno, que li porti l'hàbit, si no, també, perquè l'hàbit igual també està ja jugant al dominó.
3: Los puedes ver por la tele y todo, ahí en el bar.
0: T'imagines? Canal bar, o sigui, en lloc de
3: canal... Canal extraescolar.
0: Sí, canal extraescolar també ho veig. Jo veig tan viable, perquè al final, mira, la tele del Barça va tancar el canal Barça, però el canal bar o el canal extraescolar, jo el miraria de tant en tant.
2: Sí, sí.
3: Mira, no, que és la culpa de los padres. Ah,
0: això
3: segur. La culpa no, perquè... Gràcies als pares és que la meva dona no em deixa dir culpa. I un amic també, clar, aquestes coses. Gràcies als pares, això passa. Toma allà.
0: Molt bé.
3: Porque los niños, calla, niño, ¿qué estás diciendo? No se enteran.
0: Sí, el nen, si no té plaça en això, en qualsevol altra cosa, mentre es pugui distreure... Ja aniria fent. A vegades són les obsessions dels pares, no?
2: Potser els hem de portar una plaça de pàrquing, que és el mateix, no?
0: Això també
2: és el mateix. Ja els aparquem a les extraescolars, doncs ja compres una plaça de pàrquing i allà, ala, mira, nen.
0: Bueno, i que a més la pots compartir amb dues, tres criatures que així s'entretenen, no? Poden jugar alguna cosa, eh?
2: I el lloguer de la plaça és el més barat.
0: Llogues la plaça entre uns quants pares, eh? I cada dia a la setmana en va un, no? A fer una mica de... vigilar una mica, a veure que no es desmadri la cosa i, escolta...
2: Bueno, li pots pintar el terra amb guix algun joc d'aquells, de saltar, aquell de... La xarranca o un d'aquells...
0: Ara, si la pedra cau a la plaça de pàrquing dels del costat, adéu, Això és com quan jugàvem amb les boles de plata a futbol... que ja al final ja et quedava
2: algú
0: te trepitjava i feina tenies.
3: I estan allí los sticks preparats en la paret i van tots corrient i ja l'ha xafat, vinga, los sticks.
0: Vols dir que estic preparat, no? Pel moment de que...
3: Saps què és això?
0: Sí.
3: Una situació d'aprenentatge.
0: Quin terme més adequat, ha fet servir. Una situació d'aprenentatge.

0: Ja.
1: Un màster hecho para esto.
2: Es nota que és professor, eh?
0: Sí, sí, una situació d'aprenentatge. D'aprenentatge per pels avui, altres.
1: Bueno, aquesta setmana ja han començat les extraescolars perquè el meu fill de 5 anys ha començat el futbol sala, que jo ja he sabut, a la grada estava desitjant que li anés com el cul. Doncs...
0: Està molt bé aquesta lectura, que digués, no, què nen, no vols venir més, no?
1: És el més dolent de tots, però com que tots són amics seus, doncs em sembla una conya. O sigui, no arriba la bola, es tira ja per agafar la bola i una vegada s'ha estirat, comença i fa una, dos, tres, quatre, vuit croquetes.
0: Bueno,
1: digo, madre mía.
0: Bueno, escolta, si és vuit croquetes...
2: Això ho ha pres del Neymar i del Vinícius i d'aquests, no?
0: Bueno. Ha après del seu pare, el seu pare és molt de croquetes.
2: No, del Sergi segur que no.
0: No, però és molt de croquetes.
2: Les croquetes precisament les feia al bar.
1: Quan tornem a quedar? Hòstia, que va estar bé.
0: Et va agradar, les croquetes que
1: vam fer. Per Nadal.
0: Per Nadal hem de fer un altre.
1: Hem de venir al poble, eh? Quan anem allà al poble i ens quedem a dormir en el poble del mar.
0: És que aquest any ja tenim la intenció una mica de que el Nits de Ràdio sigui on tour. És a dir, que vagi anant per les diferents ubicacions dels nostres col·laboradors per anar...
1: El estudio 0.0 de Onda Cero.
0: Sí, sí, sí, sí. Punto cero localización.
2: Punto pelota.
0: Punto pelota, sí. Anem canviant d'ubicació. Clar.
1: Molt bé. Escolta, estic esperant.
2: El què? Espera.
0: Què esperes?
1: Les rebaixes de les extraescolars, quan es barallen de veritat.
0: Rebaixes d'extraescolars, és a dir, que hi ha qui espera l'últim moment per veure, més sobren places, no?
2: Me las quitan de las manos,
0: a mitad de precio, eh? Martes y jueves a precio de martes. Sí, home, sí.
2: Perquè... No, i a lo millor hi ha rebenta i mercat negre, no?
0: Pot ser que hi hagi rebentes, i tu vas el primer dia, aconsegueixes una plaça a una extraescolar molt sol·licitada, i quan ja entra la gent, els pares, i surten decepcionats de que no queden places, vas tu t'acostes amb una gabardina, eh? I li dius...
2: Sobre la gabardina i té de tot.
1: Tinc un pack. Tinc aquí un pack.
0: ¿De qué quieres? ¿Qué día? Tengo todos los horarios. Mañana, tarde.
1: Un pack de raquetas tengo yo.
0: I vas oferint allà, doncs, extraescolars, allò... Para niño, para niña, tengo de todo. ¿Qué quieres? ¿No? Taekwondo...
1: Sí, multi. No quiero de todo. Un multi de estos que tienes.
0: Sí, dame un multi. De lunes a viernes, ¿qué tienes? Diu, ¿para qué horario? Diu, para todos.
2: ¿Para qué?
0: Sí, de 5 a 9. Exacte, de 5 a 9. I a poder ser amb el don sopat, amb els deures fets...
2: Sí, i amb el pijama posat.
0: I amb el pijama posat, i jo, en tot cas, ja el poso al llit, i a dormir.
1: Però això és Oxford. És la tienda Harry Potter, donde estaba allí. ¿Pero esto qué es?
0: Bueno, una mica de Harry Potter. Home, si féssim una estrella escolar de Harry Potter, ja et dic jo que les places també volaven.
1: Tal com ho expliqueu, sembla una mica de negoci, això, eh?
0: Bueno, és que aquí si no hay negocio, com diria en Pino Arboleda, si no hay...
1: Pero esto, uy, me habéis hecho ver los hilos a las marionetas.
0: Ell que ho mirava de forma tendra, això de l'extraescolar, perquè és el seu fill amb el companyerisme per al futbol, veus que tot és un business, eh?
1: Claro, como Gloria Fuertes, esto es para los niños. Pues yo pensaba que era para los niños, pero no, ahora se ve que es para los adultos, para forrarse. Sí.
0: Bueno, algun cop ja hem dit que també podríem fer extraescolars pels pares, no? És a dir...
2: Sí, i els nens a casa esperant que arribin.
0: Exactament. Deixes els nens a casa i tu te'n vas d'extraescolars. Jo això ho veig, Li veig possibilitats.
1: No sé, jo havia pensat una idea, però em sembla que ja està inventada.
0: A veure, digues.
1: Que era que van al col·le, dinen allà, fan l'extraescolar allà, després fan els deures allà, sopen allà, dormen allà i el dia següent així, però això ja me parece que existe ja.
0: El internado, no? Igual una sèrie.
2: Sí, la sèrie aquella ja hi era.
1: Això és un negoci, s'ha de pensar un, perquè igual...
0: Però és que em sembla que aquests jocs on fan tot això que dius, diguem-ne la quota mensual és més que...
1: No, la residència se llama.
0: La residència, sí.
1: La residència.
0: Sí, i això em sembla que val un ronyó i perdó un altre,
2: Sí, a les residències on acabarem tu i jo, Sergi, aviat ja.
0: Sí, sí.
2: També farem extraescolars, llavors, també, allà.
1: Sí, a veure, però esto del riñón, entonces, ¿qué? ¿Frankenstein solo se lo puede pagar o qué
0: pasa? Exactament, perquè ell, si li treus un, li pots donar un altre. Són com les samarretes, això. Això em fa molta gràcia de... Clar, com que veiem situacions, no? Jo quan la gent famosa del futbol que s'intercanvia la camiseta, no? I a mi em va passar, no?
1: 140 euros s'intercanvien ahí cada uno.
0: Clar, és que, bueno, i si està suada, doncs encara val més, perquè és una samarreta suada per segons qui. Vull dir, ho pots justificar, no?
1: Jo te'n vaig comprar una vegada una samarreta.
2: No entrem, no entrem en aquest mercat negre de coses usades i suades, que hi ha un mercat negre
0: sí, és veritat, és veritat.
2: De tot que fa por.
0: Al Wallapop et trobes de tot.
1: Negre o amarillo, perquè hi ha de color amarillo del sudor.
0: Sí,
1: este,
0: sí, sí, o d'altres coses, perquè tot això es va complicant.
1: Hi ha molt fetichista. Sí, que si són...
0: Mira, s'ha autocensurat, jo crec que prens el computador que no
2: veia. Entrem en el tema del fetichisme i ja s'ha desaparegut.
1: És que no sé.
0: És massa complicat. No, però sí que és veritat que, clar, la gent s'intercanvia les samarretes, clar, però has de tenir diners, perquè si no n'has de comprar una altra de la teva, no?
1: Clar, i samarreta a mà. Sí. Que jo abans em pensava que era amb B.
0: Se me rete.
1: Va, no em trec els C2.
0: Ja.
2: Ei, ja, aquí amb això de les extraescolars no arribarà a ser com això de comprar entrades per un concert que posen a la venda a partir de tal hora i el qui corre més és el que té més entrades?
0: Però això si ho fan per la web, jo de moment del que he vist era de llocs que et feien anar físicament allà. Perquè així feies cua, saps, ja et tenien controlat. I jo crec que mentre estàs esperant t'estan oferint altres coses. Et ve i diu, te ofrezco dos de taekwondo. Dic, no, ja, però sí. I jo venia...
2: Canvio una d'anglès per una de...
0: Clar, o una d'anglès per dues d'una altra cosa. I d'aquesta manera, saps, vull dir, clar, ostres, dos dies que em solucionen. Clar, és que... El mercat va molt així, eh? Hi ha tot un mercat ocult. Bueno, jo et dic això...
1: De les samarretes.
0: Sí, bueno, les samarretes també hi ha un mercat negre, sí.
1: Ostres,
0: sí,
1: tio, és que a més porten samarretes de futbol com qui en lleva, jo que sé, qualsevol cosa. I jo dic, ostres, si em van regalar una samarreta de marca que te cagues, que dije, madre mía, que gorda que és, que guapa, no? I era més barata que les samarretes del futbol. Imagina't. Esto es un negocio. Eso, yo sí. Lo metería en el internado, la camiseta de la mía.
0: Ah, pensava que deies en l'internet, al Wallapop, bueno, o sigui, no, l'internado.
2: Què dius? Que posaràs el teu fill a l'internat, ja?
1: El internado ese que han d'anar amb samarretes d'aquestes.
2: Ah, vale.
1: De l'internado, de Harlem, del... Pues del club del que estemos.
0: Home, un internau a Harlem, no sé jo, si és igual, eh?
1: Pot ser exclusiu total, eh?
0: Sí, sí, exclusiu, sí, si sobreviu. Doncs, escolta...
1: Però no això... tant los Harlem Glover Trotters.
0: Los Harlem Glover Trotters, sí. Ara estan molt de moda, els Glover Trotters. Si se'n anaven de gira per tot el món, per què devia ser? Per no...
1: David Cervelló.
0: Ai, senyor. Bueno, escolta'm una cosa. No s'ha perdut això dels Harlem Glover Trotters, eh? Abans era un espectacle... Clar, perquè no vèiem NBA, no? I quan vèiem aquesta gent jugar també era com una... Clar, ara els veus constantment partits de l'NBA. Sí, és més, ara... hi ha molta gent que se'n va, que aprofita quan fa un viatge als Estats Units per veure algun partit. Per tant, no? Doncs ja és...
1: No sale la bola del bolso que le passen la pelota i
0: esas cosas. No tenen uns rivals tan coreografiats, no? Diguem-ne.
1: Ostres, tu, Marc, ens presentem, no? Per fer la gira amb ells. Per Marc, arribar... Jo,
2: de los que no fes nada. Sempre estic a punt jo per fer una gira. Del que sigui.
1: Ah,
0: però sí que és veritat això de los que miren per otro lado mientras tiren, no? Diu, a vosaltres ja us aniria bé, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Que mirin, que no mirin mentre juguem, millor que no mirin.
0: Totalment.
1: Bueno, però és com tenim el nostre lloc al món.
0: Doncs mira, un extraescolar més que podríem inventar, la d'ensenyar a fer de l'equip rival dels Globetrotters. Com ho veieu?
1: Bueno, És que esto cualquier cosa, eh? El meu fill volant a la lluna diu que no hi ha turisme allà.
0: Ah, si, que
1: deies. O si se fuera hasta loco. Digo, no has inventado esto aún, invéntatelo.
0: Home, no, però un extraescolar d'astronàutica, no? Que s'apunti sí. Ja al programa d'aquests... De...
2: Sí, que tots els alumnes aquests que estan a la lluna, que el, ja...
0: De l'ESA, a més, no? De l'Agència sí. Europea, i jo soy ESA, sí. No? Clar.
1: De lo que haya,
2: de la ESA,
1: ya, ¿cuáles os habéis quedado sin plaza? Nosotros, pues venga, os pongo aquí un grupo de padres y vosotros mismos.
0: Un grupo de padres, ¿eh? Un grupo de padres sí que hay en molts.
1: Un grupo de padres es horroroso. ¿De qué padres? De padres del fútbol sala, de padres de la nación, de padres del cole.
0: Y na suman,
1: vale, ya, na, na al suman... final la culpa de los padres.
0: Na suman grups de WhatsApp, ¿eh? Que tot això, al final, el problema és que t'acaba generant un estrès de grups de WhatsApp que...
2: I una confusió.
1: Encara me'n recordo quan va començar. I em deien, però ostres, tu lo llames? Digo, hombre, claro. Dice, però si està el WhatsApp, que és que tu estàs antiguau, esto es un palazo.
0: Totalment, però és que el problema és que, clar, és el que diem, si només fossin els grups de WhatsApp, rai, però després hi ha el grup de WhatsApp, grup de pares del futbol, menys no sé qui, que és qui cau malament i llavors fan un d'allò per criticar-lo. Llavors acabes tenint 5 grups de cada esport o de cada extraescolar o de cada història, això és complicat.
1: I luego vas y te pones el currículum, pues sé, ¿qué sabe usted hacer? Pues mire, sé sacar información superflua rápida.
0: Sé sacar les informacions.
2: El Sergi, però no té problemes, perquè és precisament el pare aquell que no està mai a aquest grup perquè l'han fet fora.
1: O sea, ya está sacando los trapos sucios en medio de la radio.
0: Diu Sergi...
1: El padre que no existe.
0: Sergi ha abandonado el grupo. Sí. I va sortint de tots els grups.
1: Sempre hi ha algun espia que sabe que estàs.
0: Sí, escolta, no, ja que dèiem d'això de llistes d'espera i tot això, no ho heu aconseguit, no? Entrades per Oasis, pels concerts, sembla que estava difícil, no?
2: No, encara no.
1: No confia en Oasis,
2: Jo l'únic Oasis, no sé, com no sigui un bar que es digui així o...
1: Sí, sí, era això, és el que t'anava a dir. Oh, me acuerdo, el bar Oasis. Doncs però com us puc llamar Oasis? Con la de líquido que tenéis.
0: Pues jo et dono una idea que igual, si algú la fa, encara farà diners. Perquè ha sortit un bar que ha ficat com una pantalla gegant, així una mica ovalada, que recrea com si estiguessis en el camp per veure els partits de futbol.
2: Ah, sí, però això és als Estats Units, em sembla.
0: Això és als Estats Units. Fem el mateix, però pel concert d'Oasis. I venem entrades. Com ho veieu?
2: També. Escolta, calla, no ho diguis massa fort.
0: No? Perquè diu, tengo entrades per Oasis. Bueno, per el bar Oasis. I llavors el que fas, fica ja una panoràmica. No cal que sigui tan gran com la d'aquell bar dels Estats Units. I escolta, tires milles amb això, no?
2: Sí, sí. Bueno, el del bar Oasis ho has de posar en lletra petita i ja està. Sí. I no enganyes a ningú.
0: Sí, Oasis, i amb un asterisc que et porta a bar Oasis.
2: Sí.
0: Totalment.
1: Però a quin camp està? A la plana de Vic o què?
0: Bueno, no sé. O si no, fiques Oasis, però una O és un 0, en veritat, saps? I llavors, no, jo no he dit Oasis, he dit 0 Oasis. I semblava,
2: Assiris, el déu. Assiris.
0: Sí. No, un concert per Assiris. I dius, bueno, hay mucho griego aquí.
1: ¿Cómo sabéis, ideólogos? ¿Cómo se nota que habéis estudiado el marketing en China?
0: Bueno, hay que hacer el egipcio. Si fem Osiris, és Osiris el concert, és amb Egipte. És
2: egipci, És
0: el gipsy, el gipsy kings igual.
2: Gipsy kings.
0: Teloneros.
2: Los gipsy kings.
0: Los gipsy kings. Els Osiris. Escolta, jo li veig, ni que sigui per les festes majors de l'estiu, doble sessió. Los gipsy kings i després... Els Osiris, sí. amb els germans,
2: García,
0: sí, no són els Gallagher, són els Gallagher o algun d'aquests. Bueno, en fi, escolta, aneu apuntant que us quedareu sense places a les extraescolars, però torneu la propera setmana a...
1: Sí, i si s'apunta en contra de la vostra voluntat... Doncs desitgeu-li el millor.
0: Això sí. I que sobretot que s'ho passi bé, i que faci
1: que siguin feliços. Que siguin feliços. Que siguin felices.
0: Sí, senyor.
1: Ay, que yo cuando veo que no son felices lo paso mal.
0: Primero que siguen felices y luego que coman perdices, ¿eh?
1: Ay,
0: es, esa, ¿eh? Esa es la, aquest és el camí correcte. La setmana que...
1: Comer, comer, comer.
0: Maravillosa, maravillosa cançó.

0: amb una lletra que no oblidem, perquè aquestes són fàcils d'entendre. La setmana que ve tenim més d'en Marc Gelabert i en Sergi Forcel, els nostres tribuneros!
1: Ai, que nerviós!
2: La volta al col·le!

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
3: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
2: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
3: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
2: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
3: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
2: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
3: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.

0: onda0.es.
1: Onda Cero.
2: Sergio madruga para correr. Marta va a natación al salir de trabajar. Y María sale en bici.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: Aquí seguim a Nits de Ràdio i en aquest tram, en el tram de 4-5, ja sabeu que ens agrada doncs escoltar els nostres companys, a la Miriam Frank, el Robert, el Gerard, per escoltar el que ha sigut de si, que ha donat de si aquesta ciutat, la ciutat d'Onda Cero, Catalunya, per fer una cloenda del dia que ja està acabant. En veritat ja ha acabat, però és que per nosaltres és com que la nit està acabant ara i ens acabem de preparar per iniciar en el tram de 5 a 6, dir-vos ja bon dia i explicar-vos coses que us puguin ser d'interès i que, bueno, una mica el que us pot anar bé per tenir una conversa d'ascensor en aquest dia que tot just comença o que està començant. Abans que surti el sol, nosaltres aquí estarem acompanyant-vos. Ara escoltem el millor de la ciutat aquí, a Nits de Ràdio.
3: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Això és la ciutat. Miriam Frank.
6: Passen 6 minuts de la una i seguim en directe. Ja sabeu que els dilluns volem descobrir la ciutat, així que marxarem amb en Xavi Casinos fins al número 13 del carrer Boters per saber què s'hi amaga darrere del relleu que trobem a la façana. També reflexionarem una mica sobre el futur que ens espera si seguim acceptant totes les cookies que trobem a internet. D'entrada, ja ho ha fet el Jaime Novo, el seu llibre Row and March, El Consenso. Seguirem descobrint Barcelona amb el Gerard Sanz, com sempre, amb transport públic, i avui més que mai, és que ens espera dalt del primer minibús 100% elèctric de la ciutat. I acabarem, com cada dilluns llegint, avui amb les recomanacions que ens portarà la Belén Vieira. Des d'ara i fins les dues, comencem.
5: A Onda Cero, la ciutat.
6: I com dèiem, comencem descobrint un nou secret de Barcelona amb en Xavi Casinos. Xavi, què tal? Bon dia.
7: Molt bon dia.
6: On anem avui?
7: Avui anem, com ja s'ha anunciat, al carrer Boters, exactament al número 13, que és un edifici d'origen medieval, tot i que reformat al segle XVIII. I allà trobem, a l'alçada del primer pis, un relleu rectangular on veiem representat un lleó alat, que és el símbol de l'evangelista Sant Marc,
6: sí.
7: I una bota.
6: I una bota.
7: I una bota. Això significa que aquest edifici, això està documentat, en algun moment va tenir a veure amb el gremi dels sabaters de Barcelona, que va ser un dels gremis medievals més poderosos que va tenir la ciutat, junt amb altres, però aquest en concret va ser bastant poderós. De fet, sabem, segurament d'abans, però sabem que el 1556 està documentat que aquí tenia la seu el gremi. 10 anys més tard van adquirir i van construir un edifici no massa lluny d'allà, que va ser el seu gran moment d'esplendor en quant a seu, que va ser una seu en el carrer desaparegut ja de la Corríbia. El carrer de la Corríbia era un carrer que feia una mica com de curva, que anava de la plaça Nova fins al carrer de la Tapineria, és a dir, creuant el que avui és l'avinguda de la Catedral. Quan a la postguerra es van enderrocar tota aquesta illa d'edificis, perquè a més havien resultat afectats pels bombardejos de la Guerra Civil, i van deixar al descobert un tros de la muralla romana i les seves torres en allà mateix, doncs aquest edifici va ser traslladat peça a peça, pedra a pedra, a la plaça de Sant Felip Neri, on encara hi és, amb la seva façana, i una altra vegada el seu símbol del lleó aïllat representant a Sant Marc.
6: Que curiós.
7: Sí, bastant curiós tot. Bueno, la qüestió és que en fi, en aquest carrer, aquí en el carrer Boters, és on trobem aquí el passat del gremi de sabaters, hi ha qui pensa, perquè també hi ha una bota, que el nom de carrer Boters, que durant molt de temps identificava l'ofici que hi havia en aquest carrer, sí, doncs tenia que veure amb el sabater.

0: però eren altres botes. Eren les botes de barrils que s'utilitzaven per altres menesters que no pas per calçat.
1: Mira.
0: Bueno, és igual. En qualsevol cas, la cofradia de Sant Marc, que era la que representava una mica el gremi, tenia la seva capella a la catedral i està documentada a Barcelona des del 1203. I des del 1257 formava part ja del Consell de Cent. Mm-hmm. Això dona una idea de que tenia un cert poder de, pues, per fer la nova seu al carrer de la Corríbia, que era cinema de Sant Felip Neri, veurem que no era una seu qualsevol. Anava una mica més enllà de del carrer Boters. Bé, aquesta és la història fins aquí d'aquest passat del carrer dels Sabaters al carrer Boters.
1: Però sabaters o feien botes? No em liguis ara amb
0: mi. No, al carrer Boters feien botes de vi o per altres coses. I... però capaç que en el carrer Boters, per alguna raó, va haver-hi aquesta seu del gremi de sabaters. Al carrer Boters hi havia boters. Els sabaters estaven més o menys agrupats al carrer de la Tapineria, on també hi havia sastres. Però en lloc de dir el seu carrer Sabaters, es va dir carrer de la Tapineria.
1: I hi ha més símbols com aquest, el lleolat i la bota, vull dir, perquè és això, cada carrer tenia una mica assignat al seu gremi, imagino que també ho distingien amb algun dibuix a la façana.
0: Sí, és no aquest si relleu tenen... que hi ha aquí en el carrer Boters.
1: Però vull dir, hi ha d'altres exemples a Barcelona?
0: Sí, home.
1: Deuen haver-hi molts,
0: no? La pròpia Nova Seu, antiga Nova Seu, del carrer de Sabaters, sí. I si mirem inclús més recents, podem trobar amb gremis relacionats amb la construcció, podem trobar encara el símbol de l'escaire i el compàs.
1: Això ho hem parlat aquí?
0: Sí, que a vegades es confon amb la maçoneria.
1: No tenien Google Maps, clar, no. Havien de guiar-se d'alguna manera i ho feien.
0: Exacte.
1: Amb aquests dibuixos als carrers i a més amb el nom del carrer, que era molt descriptiu del que passava en aquells locals. Doncs és veritat que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una bona setmana.
0: Igualment.
1: Ara ja no et puc dir això de bon cap de
0: no.
1: setmana. Els dilluns es fan més durs, eh?
0: Sí.
1: Xavi, que vagi molt bé.
0: Vinga, adéu.
2: A Onda Cero, la ciutat.
1: Com cada dilluns marxem d'excursió per Barcelona i la seva àrea metropolitana per explicar-vos coses interessants. Avui el Gerard s'ha anat fins al dipòsit de transports metropolitans de Barcelona, al barri d'Horta. Es tracta del dipòsit més gran i modern d'entre tots els equipaments de TMB, a més de ser un exemple de sostenibilitat, ja que compta amb una gran placa fotovoltaica per cobrir part del seu consum. Avui, però, no descobrirem com funciona aquest dipòsit, un tema que també seria molt interessant. Ara us explicarem per què el Gerard s'ha anat fins allà, però com estem fent aquesta temporada, abans d'entrar en matèria, Gerard, explica'ns com podem arribar fins a aquest dipòsit en transport públic.
3: Doncs mira, aquest dipòsit es troba a la part alta de Barcelona, al barri d'Horta, just per sobre de la Ronda de Dalt, entre les parades de Canyelles i Mundet de la línia 3 de metro. Però entre aquestes dues parades, per sota de les rondes, hi ha una parada que és la de Vall d'Aura, també de la línia 3, i aquesta és la que hem escollit amb el Dani Sánchez per anar fins al dipòsit, ja que és la que després ens fa caminar menys distància. I això és el que hem fet, baixar-nos a Vall d'Aura i fer a peu el pas que creua la ronda fins a arribar a aquest dipòsit. Però si no voleu o no podeu fer aquest camí a peu, doncs sempre podeu agafar l'autobús 102 o el B25 i fer una o dues parades. La primera us deixa als peus del dipòsit, a la sortida de vehicles, i la segona a la part més alta, a la porta de visites, diguem, l'entrada per on entren les persones, ja que a la primera excursió, Míriam, vam explicar grans trets la història de la parada de Jaume I, grans trets la història de la parada de... si et sembla, expliquem alguna dada d'aquesta parada de Vall d'Aura. Aquesta parada es va inaugurar el 21 de setembre de l'any 2001, per tant, és a punt de complir un quart de segle. Va ser una de les parades que va allargar el trajecte de l'L3 des de Montbau, que era aleshores la darrera parada, fins a Canyelles, que és el final de la línia actual, i rep el seu nom pel passeig de Vall d'Aura, que és on es troba la parada. D'on ve aquesta nomenclatura de Vall d'Aura? Doncs el nom d'aquest passeig ret homenatge al desaparegut monestir de Santa Maria de Vall d'Aura, que es trobava a la Serra de Collserola.
1: Doncs ja tenim ubicat aquest equipament i la ruta de transport públic que heu seguit per anar-hi, però com dèiem, avui el protagonista no és aquest dipòsit.

0: depòsit, sinó un dels nous vehicles amb els que compta aquest equipament. Així que, Gerard, explica'ns.
1: Doncs es tracta de l'autobús de barri de la línia 185, en el que ja ens trobem a bord. I és que aquesta línia, que cobreix el trajecte entre el metro Canyelles fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, ha estrenat el primer minibús 100% elèctric que s'incorpora a la flota de busos de TMB. I, evidentment, no serà l'únic, ja que en les properes setmanes 4 minibusos més han de sumar-se a la flota, cobrint les línies que es requereixin segons les necessitats operatives d'entre les 22 línies del barri amb les que actualment compta TMB. Aquest vehicle neix de la licitació llançada el 2024 per adquirir un total de 23 nous busos elèctrics de bateries, 18 de doble pis i 5 minibusos, els primers d'aquestes característiques que el transport públic adquireix per incorporar al llarg d'aquest any per substituir els vehicles que arriben al final de la seva vida útil. Amb aquesta passa, TMB segueix avançant fermament en la descarbonització del transport públic. I per conèixer més detalls d'aquest nou minibus elèctric, tinc aquí al meu costat el Marc Sánchez. Ell és tècnic d'adquisició de nova flota de TMB i l'encarregat, doncs, d'analitzar els vehicles que opten a incorporar-se a la flota abans de fer la darrera passa i formar-ne part de forma definitiva. Què tal, Marc? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, explica'ns quines característiques tant físiques com tècniques té aquest nou minibús.
2: Doncs aquest nou minibús és del fabricant xinès Yutong i diguéssim que té unes particularitats una mica especials, i és que és el primer vehicle que tenim completament de pis baix. És a dir, en el moment en què entres al vehicle no trobes cap esglaó fins a l'última fila de seients. Això permet que, al ser una tipologia de bus en el qual sovint hi va gent gran, permet que l'accessibilitat i que el moviment, diguéssim, per tot el vehicle és molt més senzill i molt més accessible.
1: El lloc on es carrega aquest autobús és el dipòsit, evidentment, que suposo que ja té l'equipament necessari, en aquest cas una estació de càrrega elèctrica, no? Suposo que a mitjà termini aquest dipòsit anirà canviant una mica, s'anirà, entre cometes, electrificant, no?
2: Exacte. Nosaltres, des del Departament de Nova Flota, estem en coordinació amb el Departament d'Infraestructures i a l'hora de fer una nova compra també hem de tenir amb anterioritat tota la infraestructura elèctrica per a dur a terme el servei amb normalitat. És a dir, nosaltres el que es va fent, es fa un pla de flota a mitjà i a llarg termini, de manera que a la mesura que anem tenint més carregadors i més potència a cadascuna de les cotxeres, es va incorporant aquesta flota elèctrica per tal de descarbonitzar també la flota que tenim actualment en servei.
1: Ja que parlem de la càrrega dels autobusos, quina autonomia té aquest autobús? I no sé si té més autonomia que un autobús de combustible.
2: Doncs nosaltres, a l'hora de preparar la licitació, el que estem fent és fer una sèrie de proves amb el propi vehicle per tal de garantir que ens aguantarà, és a dir, tindrà la capacitat i l'autonomia per fer un servei de 14 hores diàries. I sempre ho fem en les pitjors condicions possibles, és a dir, en un dia de molta calor, amb l'aire condicionat funcionant a màxim rendiment, i d'aquesta manera ens assegurem que durant tota la vida del vehicle podrà funcionar i podrà donar el servei que es requereix a la línia on hi vagi destinat.
1: Clar, clar, aquí el pitjor escenari seria que l'autobús es quedés parat i aquí no hi ha res a fer, no?
2: Exacte, exacte. Això és la nostra màxima prioritat, perquè sabem que és un dels punts dèbils que podria tenir un vehicle elèctric, i d'aquesta manera ens curem en salut.
1: I a nivell de velocitat, o de potència, millor dit, és comparable a la potència que poden tenir els autobusos de combustible?
2: Totalment. De fet, tenim un avantatge, i és que els motors elèctrics tenen un parell molt més gran. És a dir, quan tinguéssim una pendent molt pronunciada, podria respondre millor des de baixes revolucions. Bueno, en aquest cas, no tindria revolucions com un motor de combustió. És a dir, veiem que el rendiment que té és òptim i que realment funciona molt bé.
1: I a més estem podent fer, Marc, l'entrevista molt bé, sense cap soroll. Jo no em puc imaginar una entrevista com la que estem fent ara amb un autobús de combustible. És molt silenciós, realment.
2: Exacte. Això ens té aquest avantatge. Sí que és veritat que un cop no tens el motor de combustió de fons, no? Sents més els sorolls del carrer, d'altres, bueno, de la gent com parla, però bueno, al final la idea és avançar cap a la descarbonització, i tal com va comentar la nostra presidenta, la Laibonet, el dilluns passat, la idea és anar cap a poder descarbonitzar en els propers anys pràcticament tota la flota.
1: Ara ens està portant la Verònica, la conductora d'aquest autobús, que suposo que ha hagut de passar una formació prèvia, no?
2: Exacte, quan hi ha un

0: El bus que es posa en servei, el que fem és es fa una sèrie de formacions tant pel personal de conducció com pel personal tècnic de taller, de tal manera que puguin estar al dia del funcionament, de totes les tipologies, tots els missatges que puguin aparèixer en pantalla, i d'aquesta manera tenir des del primer dia un servei professional i amb el màxim confort pel passatge.
1: Míriam, t'escolta el Marc.
2: Marc, què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Aquest minibús ja ha entrat en servei oficialment, i si és així, m'agradaria saber com ha anat els primers dies.
0: Sí, doncs ara mateix tenim el primer vehicle en servei. Va entrar en servei el dilluns, on es va fer la inauguració juntament amb la direcció i amb la presidenta de TMB. I durant tota la setmana passada va estar en servei a la línia 185, i pel moment tot funciona correctament, no hem tingut cap incidència tècnica, i esperem que així sigui al llarg de molt de temps.
2: I per què heu triat precisament aquest recorregut en concret per fer doncs aquest primer tastet del que és el vehicle 100% elèctric?
0: El tema és que, bueno, s'han pensat en diverses línies, però aquesta és una línia que tenim, que per aquestes dimensions de bus i aquesta tipologia de bus hem pensat que seria una bona manera d'iniciar el servei, i aquests dies, diguéssim, estem acabant de fer proves per veure a quines altres línies podem encabir aquests vehicles.
2: Explicava el Gerard a la introducció que està previst que d'aquí a finals d'any s'incorporin 20 autobusos estàndard de 12 metres també elèctrics i 24 autobusos articulars d'aquestes característiques, però de 18 metres. Clar, entenc que això deu ser una mica la prova de foc, no? Perquè una cosa és un autobús de dimensions i capacitat més reduïdes, com en el que us trobeu vosaltres, i l'altre és un autobús més gran, no?
0: Exacte. Sí que és veritat que en aquest cas tenim el primer minibús elèctric, llavors això, diguéssim, és un repte per nosaltres, perquè sí que és veritat que la solució d'un minibús elèctric al mercat avui en dia és bastant limitada. Per tant, d'aquesta manera sí que hem fet aquesta prova amb els 5 primers vehicles, però en canvi d'autobusos de 12 i 18 metres ja en tenim uns quants en servei. La veritat que funcionen perfectament, hem tingut una molt bona resposta tant dels propis usuaris com a nivell de garanties i fiabilitat, i bueno, d'aquesta manera el que estem fent és sempre que es pugui i que ho permeti la tecnologia, anar cap a aquesta solució elèctrica. Aquests vehicles sí que és veritat que s'espera que sí, ara mateix estan en producció, i esperem poder incorporar-los en els propers mesos.
2: Clar, ens deies...
0: De cara al 2027.
2: Ens deies que aquesta és la primera passa en el procés de descarbonització de la flota TMB dins del programa Agenda Bus 2026-2030, que contempla que en aquest període de temps el 30% de la flota sigui ja de zero emissions. Entenc que és una gran passa del transport públic a nivell mediambiental, no?
0: Sí, exactament. Les directrius que hi ha des de la direcció de TMB és que tenen un compromís amb la sostenibilitat, el medi ambient, i sobretot en descarbonitzar el que seria tota l'àrea metropolitana de Barcelona. D'aquesta manera, seguint aquest compromís, el que s'intenta és, sempre que, tal com he comentat, la tecnologia ho permeti, anar cap a vehicles que són de zero emissions, ja siguin elèctrics o inclús també en tenim alguns d'hidrogen.
2: Clar, no sé si podem preveure en quin any podríem veure el 100% de la flota d'autobusos de zero emissions.
0: Clar, això és un tema una mica més complicat, perquè arribar al 100%, ara mateix estem en procés. Això, durant els propers anys, mentre es vagi renovant la flota, cada cop anirem augmentant el percentatge, i la idea, tal com va comentar la Laia Bonet el passat dilluns, és que amb les incorporacions que ja tenim previstes de cara a aquest proper any, hi arribem a aproximadament al 30% de la flota que sigui ja zero emissions. Llavors, arribar al 100% de zero emissions és un repte per nosaltres, però sabem que tard o d'hora ho acabem aconseguint.
2: Bueno, a poc a poc, cada moment aneu pel bon camí. Marc, per últim, m'agradaria saber què diuen els usuaris.
0: Doncs Mira, al llarg d'aquesta setmana el que hem pogut obtenir són bons comentaris. De fet, és un vehicle, aquest vehicle del minibús, és un vehicle que crida molt l'atenció, tant per les seves característiques, dimensions i la forma que té.

0: és algo que veiem pel carrer, que inclús la gent fa fotos, s'ho mira, i de veritat que per ara hem obtingut només comentaris positius.
1: Marc Sánchez, moltíssimes gràcies per acostar-nos i descobrir-nos el que, sens dubte, doncs és, com dèiem, el futur del transport públic. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gerard Sanz, amb el suport tècnic del Daniel Sánchez, també moltíssimes gràcies a vosaltres per explicar-nos-ho.
2: Vinga, Míriam.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Doncs mira, si tenim menys contaminació, doncs també millorarà la nostra salut, així que podrem arribar més lluny, ser més grans. Però clar, vosaltres voldríeu arribar als 100 anys? Si ho fem en bones condicions, eh? Això és el que us estem preguntant avui i això és el que ens esteu responent.
4: Hola, bon dia.
1: Hola.
4: Robert, no nos echen la broma.
1: Ay, Robert.
4: Vale, mira, te contesto. Yo me gustaría vivir 100 años.
1: Muy bien.
4: ¿Vale? Sería un centenario, no sé. Bueno, 100 años. Estando bien, evidentemente. Así que, venga, ahí lo dejo. Un besito para todos.
5: Buen día, nois. Doncs a mi no m'agradaria viure molts anys. És que, a veure, si estàs estupendíssima, però jo crec que a partir de... Jo sempre dic que a partir dels 85 ja va el declivi. O sigui, i jo si em trobo que a partir d'esa edat, pues como que no toco, oye, pues botó i cap a l'altre lloc. En fi, que és que no val la pena quedar-se aquí.
1: M'encanta.
5: Patint i patint. A partir dels 85, 87, com a no, molt.
1: Si no estàs bé.
5: I oye, adeu-siau.
1: Que tingui
5: un bon dia. No?
6: Hola, família.
1: Hola.
6: Dilluns. I bona setmana.
1: Igualment.
6: Adeu. A mi sí que m'agradaria viure fins a ser molt, molt gran, però amb el cap bé, amb el meu cos bé, fem les meves coses, jo... poder sortir, estar amb les amigues, amb les persones a les que estimes.
1: Clar que sí.
6: Així sí, tenint una qualitat de vida, i tant que sí, que et donin el, 100, el 116 o el 120 o el 100, però estan perfectament, estan bé. Això sí, i disfrutant de la vida. Petons. Robert, que jo ja estava enviant la nota de veu i això que estava amb el cotxe, que no hauria de fer-ho.
1: No ho facis.
6: Dic, no, no, contesto. Vigila. Ara. Bueno, estàvem en una rotonda i estàvem parats perquè la rotonda estava molt lenta. O sigui que jo havia contestat abans que em reganyessis.
2: Vale.
6: Una abraçada.
7: Hola, bon dilluns.
1: Hola.
7: Bueno, aquesta pregunta, espera, jo crec que fins als 80 estaria bé, sempre i quan em pugui dutxar jo, afaitar-me jo, vestir-me sol, valdran per mi mateix. Però caure amb una cadira de rodes, amb panyals, que em tinguin que rentar i fer-me tot, per allò no passo. Apago el llum i adeu, muy buenas. Adeu-siau.
8: Pues a mí me gustaría vivir el tiempo justo y necesario, aunque sea egoísta, pero que no tuviera que ver morir ni a mi hijo, ni a mi mujer, ni a mis amigos. Justo antes de eso que muera yo. Venga, Lara, me da igual. Hasta luego.
9: Buen día. Pues yo mientras tenga salud, no me importa vivir 80, 90, 100 años. Mientras tenga salud y pueda valerme por mí misma, no me importa la edad. Y justo ayer lo hablamos con mi marido porque el domingo fuimos a... Vino un grupo que se llama Sirex, que a lo mejor alguno conoce.
1: Yo no
9: lo
1: conocí.
9: Los cantantes tenían una media edad de 80 años. Pero los hubieseis visto cómo cantaban, cómo tocaban. Bueno, una pasada, ¿eh? Y digo, yo ves, así firmo yo, llegar a esa edad y estar bien, tener actividad, tener movimiento. Si no, no quiero, ¿eh?
1: Vam parlar al programa especial que vam fer des de Vilanova.
2: Des de Vilanova, sí, que l'Eslie ens va animar al programa.
1: Eslie, que és una meravella.
2: L'hauríem de contractar de tertulià o de comentarista.
1: Ah, mira, no en parlaríem ni Turilla.
2: No, no.
1: Però saps el que parla l'Eslie?
2: Totalment.
1: Home, no callar.
2: Parla moltíssim.
1: M'ha fet gràcia una cosa, que tots pensem una mica... Quan, si estem bé, si no ens han de fer les coses, si podem tenir autonomia. Però un oient que ha dit, no veure morir els meus fills,
2: això és important, sí,
1: ni la meva dona, ni... I és que és la base, vull dir, sí, qui vol veure morir els seus fills? No, ni els amics, perquè clar, pensar, si vius fins al 120, malament, has vist morir com a mínim els amics, no? I segurament algun dels teus fills, amb la qual cosa això no ha de passar a ningú.
2: Jo penso, quan els meus pares van a enterraments ara, i a aquesta edat, de tots els seus... Dic, és que quan veus que vas enterrant tots els teus, vol dir que després vas tu...
1: No, quan enterres els teus pares,
2: sí, sí, sí.
1: Hi ha la següent generació, sí, sí. Ets tu, per llei de vida, i sí, sí. Que sigui així, tu, que no vinguin els de... marxin jo, abans
2: jo,
1: els de
2: jo
1: darrere.
2: Jo faré com el Víctor Lozano, em prendré la pòssima aquesta de la pòssima de l'eternitat, i aquí per sempre, fent ràdio amb 220 anys.
1: Doncs tota teva. Tens aquesta cadira? Jo no penso estar aquí fins als...
2: Jo sí.
1: Fins als 80.
2: Jo donant pel sac fins al dia abans de morir-me, estaré fent...
1: Però la ràdio ha de ser. No envies sí. Algun WhatsApp i ja està.
2: No, aquí estaré.
1: I vosaltres fins quan us agradaria viure? Nosaltres sabeu el 6, 7,

0: perspectiva.
1: Pues me lo apunto porque en casa a mi hijo pequeño le encantan los animales y todo lo que tiene que ver con el mundo en general, así que me parece una buena opción y encima la portada estoy viendo que es preciosa. No sé cómo será el interior, sí, que me imagino que también lo será, pero la portada me encanta.
0: Enamora, Miriam, es un totalmente libro que yo lo tengo ahí, digo, esto va a ser de consulta, tenga los años que tenga.
1: Totalmente. Pues estas son las recomendaciones tan interesantes que nos ha traído hoy Belén. Belén, una vez más insisto, muchísimas gracias por estar un año más con nosotros aquí en la SITAT recomendándonos libros.
0: A ti, Miriam, y al equipo. Un abrazo.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
1: Doncs avui us hem preguntat per l'edat, fins quina edat us agradaria viure, si és que...
3: No, i molt bé, bones... molt bé.
1: Home, clar, com per no enviar notes de veu. Com no envieu notes de veu, faré això i faré l'altre.
3: Jo com veu que una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou,
1: home,
3: molt bé.
1: Home, clar, no. Escoltem. Vinga, què ens diuen la nostra audiència. Va.
4: Bon dia, amics.
1: Hola.
4: Crec que la vida és prou bonica. Si em plantejo viure fins als 100 anys, seria egoista, perquè també tindria que pensar en els fills.
1: Clar.
4: Jo desitjo viure per no fer patir-se a ells. Que tingueu un bon dia. Sempre el goig de viure, però sense arribar molt apurats.
3: Sense arribar molt apurats. He pensat que potser ens estava fent, no ho sé, la nota de veu asseguda en un lloc concret de la casa, per la sonoritat, dic jo.
1: Home,
3: t'imagines?
1: Deixa de ficar-te amb l'audiència.
3: No, no em poso amb ningú, no, és meravellós. Ai. He pensat que si algú ens fa una nota de veu fent això, quina meravella.
1: Potser estava en una habitació que és petita.
3: pot ser.
1: O el que sigui.
3: Pot ser.
1: M'ha agradat la reflexió, eh?
3: Sí.
1: No fer patir els fills en el sentit de no donar molta feina, perquè és veritat que els que han tingut cura dels avis saben el que és. Amb la qual cosa no volen que els seus fills... passin per aquesta.
3: Les persones que, per exemple, tenen... Ara que ve el dilluns vinent, crec... Dilluns vinent és el dia mundial de l'Alzheimer.
1: De l'Alzheimer, en parlarem aquí.
3: Llavors, sí. Que les persones que tenen Alzheimer durant molts anys i que tenen cuidadors al costat...
1: La malaltia
3: que...
1: més cruel. Pels cuidadors, per la família.
3: Sí, sobretot pels cuidadors, perquè...
1: Sí, perquè pel malalt, per desgràcia, no se'n recorda, però per la família, per mi, és una de les malalties més cruels.
3: Hi ha una cosa màgica de l'Alzheimer, ja en parlarem els propers dies, que és que hi ha un amic meu m'ho deia, que té la seva vida des de fa 12 o 13 anys amb Alzheimer, que no el coneix, però quan li comença a cantar certes cançons, les canta fins al final. Sí. Meravellós.
1: Amb bones mans, els diumenges...
3: Deixa't avui del matí.
1: Amb Robert Calvo.
3: Aquest diumenge tindrem la Mercè Boada, que és la directora de l'ACE Alzheimer Center Barcelona, neuròloga, persona que ha tractat Pasqual Maragall, durant la seva malaltia, i ens explicarà moltes coses.
1: Però mentre estem encara a la ciutat i és dilluns, ens queda tota una setmana per escoltar aquesta entrevista. Robert, com acabem el programa? Jo crec que bellesa, salut.
3: Mira, salut.
1: És el que volem tots.
3: Salut, amb bones mans.
1: Dimenges, de 7 a 8, amb Robert Calvo. Nosaltres ho hem de deixar aquí amb aquesta paraula que és meravellosa, sí, i tan important, que és la salut. Tornem demà a partir de les 12 i 20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona i saludable tarda.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
6: Aproximadament 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
7: Són les 5, les 4 en Canàries.
8: Notícies en Onda Cero.
7: Muy buenos días. El mando único en Ceuta se habría dado de plazo hasta el final de este año para resolver la crisis en la ciudad autónoma. Así lo adelantaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anoche en una entrevista en el Intermedio de La Sexta, en la que ha contado además que el Ejecutivo espera sumar más de 10.000 plazas de acogida temporal para identificar a las personas inmigrantes en Ceuta y así...

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Si és ara quan us incorporeu a Sintonia d'Onda Cero Catalunya i per tant ja em toca dir-vos bon dia, que és això de que estem aquí sempre a cavall entre dos dies quan és dia de dilluns-març. Per tant, passem del dilluns, que ja ens ha quedat molt lluny, i ja estem el dimarts 15 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: Fixa't que arribem ja a meitat d'aquest mes i per tant ara sí, doncs que bueno, ja ens anem encaminant, pasito, pasito, suave, suavecito, que diu el clàssic, cap al final d'un any, que a mi ja em comença a passar, no sé si a tu et passa, que em comença a passar que a vegades em traeix el d'així i em penso que estic a 2027. Va tan ràpid tot que ja preventivament ja veig 2027 en algun lloc, dic, ah, això és... No, és l'any que ve, l'any que ve.
1: Jo fa temps que he de mirar el mòbil per saber en quin dia visc,
0: sí,
1: habitualment.
0: Senyor. Sí, senyor, sí, senyor. No. És el millor que es pot fer. O sigui, ja és delegant, dic, mira, parle... El que abans es deia, hable con mi abogado o hable con mi representante, doncs ara és hable con mi mòbil, que allà és on tinc la informació i ja no puc... ja trigues massa en pensar, escolta, perquè què tant...
1: Jo recordo quan érem petits que a la pissarra, al sí, col·le, sí, cada senyor. Dia, en un dels cantons, sempre s'escrivia la data del
0: sí,
1: dia.
0: Senyor. Sí, senyor.
1: I allò era meravellós, però sí. Ara com que no tinc cap lloc on posar-m'ho, sí, sí. Necessito el mòbil.
0: I vulguis o no, era allò que també ho havies de notar doncs, a cada full, no? A cada foli que feies, doncs anaves anotant la data del dia i que per això anava bé que estigués a la pissarra, perquè si en aquell moment tenies un bloqueig. Doncs sí. En fi, que els dies passen, que això és inevitable, però senyal que encara hi som i senyal que encara tenim somnis, projectes i somnis i promeses que decantaven el sau que tenim per endavant. Què podem definir o dir d'un dia com avui, un 15 de setembre, David?
1: Mira, avui tenim un munt de coses. Algunes de bones i unes altres de nota.
0: Bueno,
1: mira, comencem perquè avui és el Dia Internacional de la Democràcia.
0: Importantíssim. Importantíssim.
1: I bona, cosa bona.
0: Sí, sí.
1: Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Linfoma. Uh-huh. També tenim que és el dia de Greenpeace. És el Dia Mundial del Cabell o Pentinat Afro.
0: Ah.
1: Alguns més fàcilment no podran fer que d'altres.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha gent que ja no, a aquestes altures, ja no té la possibilitat de fer-ho,
0: No, clar.
1: Perquè no li queda ni un pèl. No. També tenim que és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica. Això només ho pot celebrar el 50% de la població.
0: Correcte.
1: També tenim, atenció, que tenim una celebració internacional referida al menjar, perquè avui és el Dia Internacional dels Chetos, o els
0: Ostres.
1: Gusanitos.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Diuen que es commemora d'aquesta manera la data en què, segons alguns registres, es va produir el primer lot d'aquest tipus de producte, d'esnac d'inflat. Doncs, mira, commemoració curiosa. I una celebració que jo crec que no tothom celebrarà ni estarà d'acord avui, és que avui és el Dia Mundial del Reggaeton.
0: Ostres. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: Jo no la celebraré.
0: No.
1: He de ser sincer.
0: Jo també.
1: També tenim que avui és el Dia Internacional del Punt. El punt és per celebrar un dia per celebrar la creativitat, l'expressió i l'art.
0: És un puntasso de dia.
1: Sí.
0: És un puntasso sí. De dia, és un puntasso, sí, sí, sí.
1: I mira, si anem cap als Estats Units, avui tenim dies també, si més no, curiosos. Mira, avui és el dia de la família i la comunitat. Tenem també que és el Dia Nacional de l'Emmarcat Personalitzat.
0: Ah, mira.
1: Si tens alguna cosa per emmarcar, una obra d'art, una fotografia... Doncs un, però que sigui personalitzat. Okay. No serveix allò d'anar a l'IKEA i comprar un marc estàndard. Tenen també que és el Dia Nacional del Registre de Votants. És un esdeveniment anual als Estats Units que s'adreça a augmentar la consciència dels ciutadans sobre la importància de participar en les eleccions. Mm-hmm. Tenim també que avui és el dia de fer-se un barret.
0: Ah, mira.
1: Mira, cadascú que celebri com vulgui, escolta. Tenim, d'altra banda, algunes coses avui de menjar, perquè avui en el tema de menjar està la cosa potent. Tenen el Dia Nacional de l'Hamburguesa Doble amb Formatge.
0: Oh!
1: No diria jo que no ara mateix.
0: No, no. Ni doble, encara que fos senzilla, però doble també, mare meva. Quina combinació, l'hamburguesa i el formatge,
1: sí.
0: És d'aquelles coses que dius... Qui va tenir... Perquè això va tenir... Una primera idea, algú, saps?
1: Sí.
0: Això va dir, escolta, i si juntem amb això?

0: Doncs pamba, i ja és indissoluble, almenys per mi.
1: Doncs mira, avui tenen també alguna altra cosa de menjar amb formatge, i és que és el Dia Nacional de la Torrada amb Formatge. Una mica com el biquini, però sense el pernil.
0: Correcte. Bueno, seria, sí, com si fer topless o fer...
1: Exacte. Sí. Ai. Avui també tenen que és el Dia Nacional del Linguine. Que vaja, que és el tipus de pasta italiana, i ja sabeu que els americans són molt d'apropiar-se de la gastronomia internacional.
0: Sí, sí, absolutament, sí.
1: Tenen també, atenció, que és el dia de la tarta de canyella i caramel. Que tampoc no li diria que jo, que no, jo ara mateix.
0: Home, el problema, també et diré, que no li diríem que no, però de tot el que ja anem sumant, home, al final algun moment haurem de parar, perquè si ens mengem tot això, mare meva, sí que haurem de sortir rodant de la ràdio, eh? No, no, és que, què fan aquesta gent menjant? No, és que és per el Dia Internacional. Bueno, escolti, perquè aquí ja s'estan emplatant, de veritat, eh?
1: Mare, doncs mira, alguna cosa per veure, per tirar avall.
0: Sí, sí.
1: Perquè avui és el dia de la crema de menta. Crema de menta amb alcohol, eh?
0: Ostres, un pipermint, sí, sí. No? Es devien dir.
1: Sí, exacte, era pipermint, sí? Però en aquest cas amb crema, en forma de crema.
0: Molt bé. Doncs
1: és una
0: mira,
1: mica com un Baileys, per dir-ho d'alguna
0: sí,
1: manera, però de menta.
0: He viatjat en el temps, eh? Perquè no 100 anys, però sí de quan allò que sortia a fer... Va, avui faré un pipermint, eh? Doncs, bueno, anem passetes. Amb això ja ens podem fer la idea de quan sortia.
1: A mi el gust
0: quan
1: no és que m'agradés gaire del pipermint, però m'encantava l'olor.
0: A veus? Bueno, mira. Sí, sí. Jo, per exemple, tinc una planteta de menta a la terrassa només per l'olor, eh? Fixa't, per l'olor, però no m'hi poso fulles, eh? No, de menjar la menta, en principi, tampoc no, d'això. Molt interessant, molt interessant. Ens queda algun sabor que no haguem...
1: No, avui ja estem, ja acabarem tips.
0: Mare meva, si m'he empatxat. Bueno.
1: Podem anar cap als sants, perquè avui tenim que és la Mare de Déu del Miracle, tenim també que és la Mare de Déu dels Dolors, tenim que és Sant Nicomedes de Roma, Sant Valeriano de Turnus, els sants Estratón, Valerio, Macrobio i Gordiano de Tomi.
0: Ui, Gordiano de Tomi, m'encanta.
1: Macrobio i Gordiano m'encanten.
0: Mare meva.
1: Avui tenim també que és Santa Catalina Fieschi, tenim que és Sant Nicetas Godo, Sant Alpino de Lyon, Sant Apro de Tul i Sant Aicadro de Jumiex.
0: Aicadro, eh? Aicadro i Aitana podríem fer un duet d'aquests. Sí. Mare meva. Quins noms més complicats, bueno, meravellosos tots, eh? Aitano, bueno, com era?
1: Aicadro.
0: Aicadro, eh? Aicadro. Mare meva, Déu-n'hi-do. Doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do els noms que tenim per donar i per vendre, però ara el que ens toca és fer un viatget en el temps, tirem una mica enrere, res, apenes 100 anys, per saber quines eren les notícies d'un 15 de setembre de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns, fa tot just un segle, per on anava la cosa?
1: Mira, avui deixo de banda La Vanguardia, que avui no tenia gaire cosa interessant a explicar, però us recullo dos articles del Noticiero Universal.
0: Perfecte.
1: D'una banda, l'apartat de successos, ens parlen de un aventurero precoz. Viajeros llegados de Palma han dado cuenta de un pintoresco caso de aventurería.
0: Aventurería, ¿eh?
1: Aventurería, del que es protagonista un muchacho de 12 años que llegó a aquella capital a bordo de un barco procedente de nuestro puerto y sin pasaje ni documentación. Cuando le interrogaron a bordo, dijo muy resuelto que sus padres estaban domiciliados en Barcelona y que al ir a despedir a un amigo, zarpó el barco llevándole consigo. Se le llevó a la comisaría e, interrogado de nuevo hábilmente, confesó que se llamaba Vicente López Torres y que es natural y vecino de Madrid, que se escapó de la casa paterna hará un mes aproximadamente, con 50 pesetas que consiguió vendiendo dos faroles de automóvil que se llevó a su casa, y que ha estado ya en muchos pueblos antes de Barcelona, hasta que sus padres le reclamen quedó detenido en el reformatorio de Palma.
0: Va a vender el Wallapop de l'època, eh?
1: Exacte, sí, sí. Dos faroles de coche.
0: I regalo un boli, eh?
1: Exacte.
0: Mare meva.
1: I anem ara cap a la crònica general, que ens parlen avui d'una cosa que són les cèdules personals. I explico una miqueta. En els anys 20, les cèdules personals eren un document oficial obligatori a Espanya que funcionava una mena com... Era com dues coses alhora. Era un rebut d'un impost i era un mitjà d'identificació. Era el precursor del DNI. El DNI no va aparèixer fins a l'any 43 i fins llavors va ser quan funcionava aquest sistema, el sistema de la cèdula personal.
0: Bueno, igual curiós... que hi hauria un d'habitabilitat, no? Pels, diguem-ne, pels pisos, no? Pues hi havia una cèdula de reconeixement, d'identificació. No?
1: Exacte. L'havien de tenir tots els espanyols i estrangers més grans de 14 anys i era la manera de poder relacionar-se legalment amb l'administració. Era això, com tenir un DNI, però, a més, servia també d'impost.
0: El certificat personal, no? Més que digital, seria el certificat personal.
1: Y aquí ens parlen això de les cèdules personals. No hay impuesto más antipático que el de las cédulas personales. No hallaríamos seguramente en todo Barcelona un solo individuo que acuda satisfecho a proveerse de la cédula personal. Todos los demás impuestos y contribuciones, no diremos que el público los pague contento y
0: sí, yo voy a pagar los impuestos, no.
1: Pero todo el mundo los paga resignado, sin indignarse y sin protesta. Y es que las contribuciones y los demás impuestos sirven para poder ejercer una industria o un comercio. El de las cédulas no se debe todavía, no se sabe todavía para qué sirve. La cédula no es un documento de identidad, no tiene valor ninguno, no aprovecha para nada a los ciudadanos. La cédula no es más que un papel mojado por el que hay que pagar un buen puñado de pesetas al ayuntamiento. Ello no obstante, todos los barceloneses acuden a proveerse de cédula. No se puede pedir mayor obediencia ni mayor acatamiento a las órdenes superiores, pero lo menos que tiene el público el derecho a exigirles que les den las mayores facilidades para pagar. Y eso es precisamente todo lo contrario de lo que ocurre. Al que va a proveerse de cédula, al que va a pagar, se le trata peor que el que fuera allí a cobrar o a pedir algo. Es un verdadero problema el adquirir la cédula en Barcelona. Después de averiguar el lugar donde las cédulas se expenden, el ciudadano barcelonés ha de perder 2 o 3 días para adquirir el documento. En primer lugar, ha de personarse en la tenencia de alcaldía y a primeras horas de la mañana y hacer cola, aguardar turno. Luego se le entrega un número que no sirve hasta el día siguiente. Al día siguiente, hay que ir de nuevo al local donde las cédulas se expenden y muy a menudo no hay tiempo para la expedición y hay que volver a las 24 horas. Eso sí, la amabilidad y la cortesía de los empleados expendedores de cédulas nada deja que desear.
0: Bueno, está bien.
1: Ens recorda una mica també a les dificultats que hi ha actualment per aconseguir cita per renovar-se el DNI.
0: Bueno, aquest és un tema que a mi...
1: Ha passat un segle i veiem que hi ha coses molt similars.
0: Molt fort. És absolutament... O sigui, un document que és imprescindible i que et genera un problema gros no tenir-lo actualitzat, no pot ser que hi hagi dificultat a l'hora de demanar una cita. I si tu em diguessis, bueno... és que pots no fer una cita i pots presentar-te directament, però és que això no va així. Per tant, ja m'explicareu. És una bogeria.
1: Sí, és que estem davant d'això. I, bueno, i a banda de la dificultat d'aconseguir cita en diferents administracions, com podria ser per anar a posar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, que també és una altra. Però, bueno, així les estadístiques sempre donen una baixada de casos, no?
0: Exacte.
1: De delictes.
0: Sí, segur. Mare meva. En fi, no ens deixa de sorprendre i aquí sempre fem aquests paral·lelismes tan interessants entre fa 100 anys i ara. Amb unes coses hem avançat molt i amb d'altres potser fins i tot ni tan sols hem avançat, sinó que hem anat enrere. Ara en David ens explica, David Morales, altres històries interessants que val la pena de conèixer i seguim fent l'entrevista del dia per seguir acompanyant-vos fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio d'aquest ja dimarts 15 de setembre de 2026.

0: va passar. Tal dia com avui, 15 de setembre del 1986, la banda britànica Queen publica la cançó Who Wants to Live Forever. Un dels temes més emotius de la història del rock veia la llum al 1986 com a part de la banda sonora de la pel·lícula Highlander. Composta pel guitarrista Brian May, aquesta poderosa balada es convertiria en un himne generacional sobre la mortalitat i l'amor etern. Curiosament, May va escriure la melodia mentre conduïa cap a casa després de veure un avançament del film impressionat per les seves imatges èpiques. L'enregistrament va ser especialment emotiu per al grup. Mercury va gravar la seva part vocal en una sola presa, deixant els tècnics d'estudi amb la boca oberta. La resta de la banda recorda com, després d'escriure l'acompanyament orquestral, May va quedar tan tocat per la gravació que va haver de sortir a prendre l'aire per recuperar-se. Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 15 de setembre del 1986, que s'estrenava Who Wants to Live Forever the Queen.
1: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Imagineu una situació en la que esteu en un dinar, en un sopar, hi ha moltes famílies i hi ha alguna criatureta petita i veieu certs comportaments que dius, home, aquí li diries alguna cosa, no? I sempre hi ha aquell comentari de dir, ai, deixa'ls, és que són nens, això són coses de nens, com si haguessin de per si sols fer tota la seva evolució, tota la seva madurez, o que no tingués importància, o que no afectés res del que passi en aquests primers anys de vida. És allò de, jo total, com que no ho recordo, bueno. Doncs per conèixer realment si és una època important, que ho és, i de com pot influir el que vivim, el que sentim i el que anem experimentant i sentint en aquests primers anys de vida, hi ha llibres que ens ajuden molt a poder-ho comprendre i a poder acompanyar

Va passar tal dia com avui, 15 de setembre de l'any 1980. The Clash publiquen The Collab. La influent banda britànica del punk rock llançava aquell dia aquest senzill de marcat contingut polític, que anticipava el que seria el seu ambiciós i eclèctic àlbum triple Sandinista, publicat pocs mesos després. La cançó prenia el seu títol del terme anglès que designa la crida a files militar, i la seva lletra es posicionava obertament en contra del reclutament obligatori de la guerra, en un context marcat per la tensió de la Guerra Freda i pel debat sobre el servei militar a diversos països occidentals. Musicalment, el tema s'allunyava de l'energia més directa i accelerada del punk dels seus primers discos per explorar sonoritats més experimentals properes al dub i al reggae, influències que Joe Strummer i companyia havien anat incorporant progressivament al seu repertori. The Collab reflectia així l'evolució d'una banda que, lluny de quedar-se estancada en l'etiqueta punk amb què havia debutat, buscava ampliar constantment el seu llenguatge musical i el seu compromís ideològic. Recordem així que va ser tal dia com avui, 15 de setembre de l'any 1980, que The Clash publicava The Collab.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimarts, dimarts 15 de setembre de 2026. Però abans d'acabar, sempre ho fem amb alguna notícia, amb algun fet insòlid que ens explica en David Morales. Quin has triat avui, David?
1: Doncs mira, avui parlem d'allò que han captat les càmeres de videovigilància d'una casa. Concretament de Monròvia, a Califòrnia.
0: Ostres.
1: I és que una família d'aquesta localitat està convivint darrerament amb una família d'ossos bruns.
0: Ostres.
1: I per què? Doncs perquè bàsicament aquesta família té piscina a casa. I els ossos, els tres ossos, que són una família, han decidit que aquella piscina els va molt bé per refrescar-se i deixar enrere les altes temperatures que estan patint.
0: És que m'estic imaginant el conte dels tres ossos.
1: Una mica, sí.
0: Que sí?
1: Doncs sí, sí, resulta que aquests tres ossos arriben, es fiquen al jardí d'aquesta casa i es posen allà a gaudir del jardí i després es banyen a la piscina. Viuen, és una parella, Brian Gordon i Ricardo Martínez, que viuen a prop del Bosc Nacional de Los Angeles. I han explicat a un diari, a The Guardian, que quan es van adonar que tenien aquests tres animals nedant a casa seva, doncs al principi es van endur un bon ensurt. Però que amb el pas del temps ho han vist ja d'una manera més normal i al final, mira, estan fent una mica gairebé copropietat del jardí. I diu que, bueno, que tampoc no els... No tenen problema que hi vagin els pobres animals allà, que facin una migdiada, que es fiquin una mica a la piscina i que després ells marxen i tornen una altra vegada a casa seva. Així que a la nit els deixen banyar-se sense problemes els propietaris.
0: Molt bé. Bueno, doncs és això, que els hi posin tres cuencos, el de
1: sí,
0: la sopa, el de no sé què, tota aquesta història que tant ens agradava de ben petits i que ens començava a explicar... històries i valors. Bé, sempre és un plaer poder-vos acompanyar en aquest trànsit que va des de la nit fins a que comença el matí, en aquest cas de dimarts 15 de setembre. Esperem que tingueu un dia fantàstic. David, que vagi tot molt bé.
1: Bon dia.
0: I nosaltres tornarem aquesta propera matinada. Serà a 2:15, com sempre, per seguir acompanyant-vos. Us deixem amb Más de Uno. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: canonjar retencions també a l'AB20 a Santa Coloma de Gramenet. Al vessant Llobregat també tenim circulació intensa per l'A2 i l'AB23 amb fins a 4 km de cues des de Pallejà i el Papiol en direcció a la capital catalana. Per últim, al vessant Vallès també ja es fan retencions intenses a l'AP7 al punt de Mollet del Vallès en sentit nord, però també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: El serè i domini del sol amb uns termòmetres que seguiran pujant. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 30 a Tarragona.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Avui arrenca el judici per l'acomiadament col·lectiu que a l'abril del 2025 va deixar sense feina prop de 2.000 moderadors de contingut de l'empresa Telus International, subcontractada per la multinacional Meta. Tots ells operaven des de la Torre de Glòries de Barcelona. El tribunal haurà de decidir si ara aquell ERO s'ajustava a la legalitat o si, per contra, va vulnerar els drets dels treballadors. Un procediment que arriba amb mesos de retard després de diversos ajornaments impulsats per la companyia. Joan Valentín, bon dia.
3: Bon dia, Montse. I aquest no és l'únic front judicial obert entre Telus i els seus treballadors. Encara hi ha dos procediments més en marxa, un per presumpta discriminació salarial i un altre per una suposada manca de prevenció dels danys psicològics derivats de la feina dels moderadors de contingut. Pels qui no coneguin aquesta figura, són persones que dediquen la seva jornada laboral a revisar continguts delicats que circulen per les xarxes socials per tal d'eliminar els que incompleixen la normativa de la xarxa. Entre els continguts que veuen i després eliminen, hi ha de tot: baralles, violacions, assassinats. A la brúixola d'Onda Cero ens ho explicava l'Andreu García, un exmoderador de contingut de Telus implicat en la causa.
4: Piensa en todo lo que puede haber. Nosotros ya lo hemos visto. Evitar que otras personas lo vean. Muchas veces el contenido ya ha sido propagado y nos encontramos que hay 50.000 visitas. Nuestro trabajo era evitar que esas 50.000 se convirtiesen en 50 millones.
3: Els treballadors denuncien que l'exposició continuada a imatges tan dures ha provocat seqüeles psicològiques en part de la plantilla.
2: Más de uno Catalunya.
1: Salvador Illa proposa fer un acord de país en educació amb la voluntat de trobar consens amb les formacions polítiques del Parlament. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Sí, durant la compareixença a l'Equador de la seva legislatura ha assegurat que començarà una roda de contactes amb tots els partits polítics amb representació a la Cambra Catalana i també amb agents del sector, amb l'objectiu de generar consens i amb el compromís d'invertir el 6% del PIB català en educació.
6: Com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix al conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques.
5: A més, el president de la Generalitat també ha presentat un pla per començar a climatitzar 100 aules a partir del setembre de l'any que ve. En total, però, a Catalunya hi ha 2.500 centres d'educació pública.
1: I les primeres reaccions polítiques a aquest discurs i anuncis del president Illa no s'han fet esperar. Per una banda, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha retret a Illa un discurs triomfalista i ha lamentat, diu, que no fes referència a qüestions com la crisi de Rodalies o la pobresa infantil. I per l'altra banda, des de Junts, la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha assegurat que la conferència intenta amagar el fracàs, diu, del govern. Els juntaires acusen l'executiu de mala gestió en àmbits com el transport ferroviari, l'educació, l'habitatge o la seguretat i consideren que Catalunya s'està convertint, asseguren, en un país de segona.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
1: Més coses, rècord d'estudiants a la formació professional pública de Catalunya per segon any consecutiu. El curs d'FP ha començat amb 76.500 matriculacions d'alumnes de primer any, això són 5.000 més que el 2025 i 15.000 més que el 2024. Ana Utiel, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Un augment que la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, atribueix a la seva gestió, especialment el canvi en el procés d'inscripció que s'ha dut a terme en els darrers dos anys amb l'objectiu d'agilitzar-lo.
8: El curs 2024-25, a l'inici d'aquest mandat, van ser de 61.573, uns 15.000 menys que a dia d'avui, això en dos anys. Per tant, era un moment en què tot just arribàvem, no havíem impulsat la modificació de tot el procés d'assignació i matrícula i, per tant, aquesta assignació de places que ens havia deixat a les portes 30.000, més de 30.000 alumnes.
7: Niubó feia referència al desgavell de cursos anteriors. Ara, diu, ja fa dos anys que el procediment de matriculació es tanca al juliol.
1: Gràcies, Anna. Canviem de qüestió. Un altre dels reptes pendents de Salvador Illa és culminar el traspàs de Rodalies.

0: vies i modernitzar el servei. En aquest sentit, el Ministeri de Transports va aprovar un pla de 8.000 milions d'euros en inversions fins al 2030. Quan falten poc més de 4 anys per complir el termini, només s'ha executat el 37%. Ferran Cuixart, bon dia.
1: Bon dia. Des de l'inici del pla s'han executat 2.900 milions d'euros. Una de les obres que ha rebut aquesta injecció econòmica és el desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga, que va començar, recordem, l'octubre del 2025. En els primers 6 mesos de l'any també s'han desenvolupat treballs als túnels del Garraf, Rubí, Picamoixons i Planoles, i pràcticament està finalitzada la renovació integral de la línia aèria del contacte entre Figueres i Portbou. Així mateix també s'han impulsat obres per millorar l'accessibilitat de diverses estacions o projectar-ne de noves, i continua també la construcció de la nova estació de la Sagrera o la transformació de la Barcelona Sants.
0: Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi declarat ahir en una indústria tèxtil del polígon de les Hortes de Mataró. Tot i la millora de la situació, els equips d'emergència han continuat treballant per evitar que les flames es propaguessin a altres naus properes, especialment a través d'un soterrani que connecta diferents sectors de l'empresa i que és considerat el punt més crític de l'operatiu. L'incendi ha obligat a autoevacuar més de 200 treballadors de la fàbrica i també s'ha desallotjat preventivament una deixalleria situada a prop. Més coses, els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori per encastament que es va produir diumenge a primera hora del matí al centre comercial Mataró Park. Els fets van tenir lloc cap a 6:45, quan els assaltants haurien accedit a les instal·lacions fent servir el mètode de l'encastament. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per aclarir com es va produir l'assalt i identificar-ne els autors. De moment, la policia no ha facilitat més detalls sobre el robatori ni sobre possibles detencions. Sàpiguen també que, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", més de 200 entitats socials, veïnals i ecologistes es manifestaran en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat aquest diumenge a Barcelona. La plataforma Zero Port acusa la Generalitat, el govern espanyol i AENA d'impulsar un projecte incompatible amb els objectius de reducció d'emissions i la protecció del medi ambient.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A les 7:28, els esports amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
3: Bon dia. A les 7 de la tarda, a l'estadi de Butarque, començarà a jugar-se la 6a jornada de Lliga a Primera Divisió amb el partit que enfrontarà a Rayo Vallecano i Real Club Deportiu Espanyol. Els blanquiblaus tenen la baixa de Jofre, qui s'ha quedat a Barcelona per unes molèsties al pubis. Bones notícies pel blaugrana Darío Brizuela, qui va haver de retirar-se de la final de la Lliga Catalana de Bàsquet sense poder posar el peu al terra. Les proves que li van fer ahir descarten una lesió important, només ha estat un fort cop a la cama dreta. Menys sort ha tingut el pivot senegalès de l'Ilerna Lleida, a Toumane Digne. Les proves mèdiques han confirmat que pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Haurà de passar pel quiròfan i es perdrà tota la temporada.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem, i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.
12: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
13: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
14: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
12: Y ahora las noticias con Jessica Pascual y Pablo Sánchez Olmos. CaixaBank les ofrece los titulares del día. La Junta Electoral Central acata la orden del Supremo que suspende el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos.
0: Y rechaza, bajo una votación muy ajustada y dividida, recurrir el auto del alto tribunal. Pedirá el organismo a los servicios consulares del exterior que revisen cada uno de los expedientes y certifiquen que los nacionalizados son descendientes

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. A la secció de menors, el Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament i a 2 anys de llibertat vigilada l'acusat de matar ganivetades, un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. El processat, que aleshores tenia 17 anys i ara ja és major d'edat, ha reconegut els fets aquest dilluns en una vista de conformitat i en els pròxims dies ingressarà en un centre educatiu de justícia juvenil de Lleida, segons fonts judicials. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor. I Lleida acollirà del 15 al 19 de març la primera Fira d'Oficis, un nou esdeveniment que aglutinarà per primer cop en un únic espai i temps les 35 competicions dels CatSkills, unes competicions d'estudiants de cicles formatius. El nou format comptarà més amb unes jornades centrades en debatre el futur dels oficis a Catalunya de cara al 2030. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha valorat que la nova fira farà que la ciutat esdevingui l'epicentre de la formació professional a Catalunya durant 5 dies. L'esdeveniment el coorganitza l'Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida i tindrà lloc al Palau de Vidre i també a Fira de Lleida. I la formació professional ha començat el nou curs escolar i ho ha fet amb rècord d'alumnes matriculats per segon any consecutiu. En concret, el curs ha començat amb 76.574 alumnes de grau mitjà i grau superior. Són uns 5.400 més en comparació amb els que hi va haver el curs passat. Si es compara amb fa 2 anys, l'increment ha sigut de prop de 15.000 estudiants. La consellera d'Educació ha afirmat que aquestes xifres demostren que la formació professional viu un dels seus millors moments a Catalunya i que és una opció de prestigi que encara no ha tocat sostre. I poc més de 10.000 alumnes han iniciat classes aquest dilluns també en algun dels 55 graus i dobles graus que ofereix la Universitat de Lleida, tant en centres propis com adscrits. D'aquests, prop de 2.600 són estudiants de primer curs, dels quals 302 s'incorporen al campus Igualada UDL, 20 a Tremp, 43 a la Seu d'Urgell i la resta a la ciutat de Lleida. La comunitat universitària supera enguany les 19.000 persones, incloent-hi tot l'estudiantat, el personal docent investigador i el de gestió i serveis. A l'espera de la següent matrícula el 15 d'octubre, posterior a la convocatòria extraordinària de l'ESPAU, 35 titulacions de les 50 que imparteixen els centres propis de la UDL han penjat el cartell de complet. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu passat. L'acusat, que ara ja té 18 anys, reconeix els fets en una vista de conformitat als jutjats de Lleida. Avui és dimarts, és 15 de setembre de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida, repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 19 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 21 graus a Cervera i a Tàrrega, 20 graus a Balaguer i a les Borges Blanques, 18 a Mollerussa. Al Pirineu, 15 graus al Pont de Suert, 16 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest dimarts al matí ens l'avança en Jordi Urios. Bon dia.
2: Bon dia. Avui continua l'estabilitat a Lleida, amb cel poc ennuvolat i predomini del sol, i les temperatures màximes en ascens lleuger. S'intensifica una mica més la calor i es podran assolir valors significativament elevats a punts de la depressió central i a les valls al sud del Pirineu. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Lleida i Balaguer, 35 a Tàrrega, 34 a la Seu d'Urgell, 30 a Viella i Mitjaran. A partir de demà arriba l'inestabilitat i començaran a baixar les temperatures. Ho faran també durant el dijous. Pel que fa al vent, avui fluix variable amb predomini de la component oest i sud a la segona meitat del dia. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, un accident que s'ha produït fa escassos minuts a la carretera C1412 a Oliola, a Lleida, està donant pas alternatiu en aquesta via i també pot ocasionar circulació amb congestions en aquest punt de la C1412 a Oliola. Segons informa el Servei Català del Trànsit, a la resta de vies, normalitat, com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Set minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem la secció de menors. El Tribunal d'Instància de Lleida, condemnat a 6 anys d'internament i a 2 anys de llibertat vigilada, l'acusat de matar ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. El processat, que aleshores tenia 17 anys i ara ja és major d'edat, ha reconegut els fets aquest dilluns en una vista de conformitat i en els pròxims dies ingressarà en un centre educatiu de justícia juvenil de Lleida, segons fonts judicials. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
4: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
1: La vista de conformitat pel delicte d'homicidi s'ha celebrat a porta tancada en una sala de vistes del Palau de Justícia de Lleida. Un ampli dispositiu dels Mossos s'ha desplegat al voltant de l'edifici judicial per garantir la seguretat. La mare, familiars i amics de la víctima s'han concentrat a l'exterior mentre se celebrava la vista sense que s'hagi registrat cap incident. I Lleida acollirà del 15 al 19 de març la primera Fira Oficis, un nou esdeveniment que aglutinarà per primer cop en un únic espai i temps les 35 competicions del CatSkills, unes competicions d'estudiants de cicles formatius. El nou format comptarà més amb unes jornades centrades en debatre el futur dels oficis a Catalunya de cara al 2030. L'esdeveniment el coorganitza la Paeria de Lleida i la Diputació de Lleida i tindrà lloc al Palau de Vidre i a la Fira de Lleida. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha valorat que la nova fira farà que la ciutat esdevingui l'epicentre de la formació professional a Catalunya durant 5 dies, un fet que també ha valorat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
5: Aquest nou format que s'estrena a Lleida és una gran oportunitat i també un reconeixement a la ciutat, però també permetrà que us convertiu o que ens convertim en un gran aparador de la formació professional i ens permetrà mostrar el talent dels nostres estudiants, de les nostres estudiants i dels nostres centres.
1: La formació professional ha començat el nou curs escolar amb rècord d'alumnes matriculats per segon any consecutiu. En concret, són 76.574 alumnes de grau mitjà i grau superior, uns 5.400 més en comparació amb el curs passat, i si es compara amb fa 2 anys, l'increment ha sigut de prop de 15.000 estudiants. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que aquestes xifres demostren que la formació professional viu un dels seus millors moments a Catalunya i que és una opció de prestigi que encara no ha tocat sostre.
6: A partir d'aquí, el salt ha de ser un salt qualitatiu de país. Aquí segurament tenim reptes que tenen a veure amb els espais i aquí segurament que el món local ens hi pot ajudar. Aquesta complicitat també amb el món de l'empresa. Tenim encara un repte, no?, a l'hora d'avançar en aquesta formació professional dual intensiva i, per tant, amb moltes més hores d'estada a l'empresa.
1: Abans de la visita de Niubó a l'Escola del Treball de Lleida, la consellera ha mantingut una breu conversa amb un grup de representants d'USTEC que esperaven la consellera a les portes del centre amb una pancarta amb el lema «Dignifiquem l'educació amb uns salaris avall des ràtios, volem diàleg». Sobre l'intercanvi de paraules amb representants del sindicat, Niubó ha explicat que els ha dit que estan complint fil per randa els acords assolits i que mantenen una agenda compartida amb la voluntat d'avançar per millorar la situació actual. I poc més de 10.000 alumnes han iniciat aquest dilluns les classes en algun dels 55 graus i dobles graus que ofereix la Universitat de Lleida, tant en centres propis com adscrits. D'aquests, prop de 2.600 són estudiants de primer curs, dels quals 302 s'incorporen al campus d'Igualada UdL, 20 a Tremp, 43 a la Seu d'Urgell i la resta a la capital del Segrià. La comunitat universitària supera enguany les 19.000 persones, incloent-hi tot l'estudiantat, el personal docent, investigador i el de gestió i serveis. A l'espera de la següent matrícula, el 15 d'octubre, posterior a la convocatòria extraordinària de l'ESPAU, 35 titulacions de les 50 que imparteixen els centres propis de la UdL han penjat el cartell de complet. I el grup de Junts al Parlament ha exigit explicacions al govern sobre l'endarreriment de les obres de reforma del nou menjador escolar d'Esterri d'Àneu, que des de l'inici de curs ofereix menús freds a l'alumnat de l'Escola La Closa i l'Institut Morelló per manca de connexió de gas a la cuina. La diputada pallaresa, Janine Navella, ha reclamat que mentre el Departament d'Educació no pugui garantir el funcionament del servei, s'ofereixin menús calents de quilòmetre zero amb restaurants a la zona sense sobrecostos per a les famílies, l'empresa concessionària ni el Consell Comarcal.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
7: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 00 05.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
1: A les portades de la premsa local, titular a la mañana, intenten robar cases del casc antic de Balaguer entrant per la teulada. La imatge de portada, custòdia policial d'obres del Prado a Lleida. Sí, passem al diari Segre, titular 6 anys en un centre de menors per al jove que en va matar una altra a Tàrrega. En la imatge de portada, totes les escoles climatitzades en 5 anys i el govern advoca per un gran pacte per l'educació. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat amb Dacero. Amb Rafa La Torre i Más de Uno, tornem a la una amb la ciutat, que acabo de passar un bon matí.
8: Se vais.
9: Hacer algo sencillo.
8: Empresas, un grupo y una forma común de trabajar producto fresco del campo, con esfuerzo, innovación y constancia. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
9: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
10: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
9: ¿Pero parece tan fácil?
10: Ese es el secreto.
9: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.

0: Hablando con personas que están maquillando, las compañeras de Isa que están aquí maquillando, las peluqueras ahora las saludamos, y también con personas que están siendo maquilladas. Una cosa que estoy viendo ahí al alcalde con Susana Griso, ¿el alcalde ha venido maquillado?
1: Sí, no,
0: ha venido a maquillarse. ¿Y qué?
1: Aquí salvo Pedro Sánchez, todo el mundo se maquilla.
0: Pedro Sánchez viene de casa, ya, perdón, de presidencia ya maquillado. Sí. ¿Y eso? Sí. ¿Es que no se fía de...?
1: No lo sé, yo le he maquillado muchas veces cuando no era presidente.
0: Sí, además Pedro Sánchez tiene buena planta.
1: Es,
0: es
1: muy guapo.
0: Una cara...
1: El guapo.
0: Sí, sí, sí. Está. El alcalde
1: es un encante. Es un encanto.
0: Sí, que, son menos 25, a las 11 de la mañana, o menos 24 en ese momento. Así que ahora mismo continuamos. Voy a hablar de la tortilla de patata. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí, porque la tortilla de patata, aunque mucha gente no lo sabe, se tarda en preparar meses. ¿Por qué? Pues porque primero hay que ir a las patatas. Bueno, hay que sembrarlas, hay que saber elegirlas, hay que preparar el campo, hay que recogerlas, hay que conservarlas y luego ya llegan a tu cocina. Y todo eso es Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
2: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
3: Parece sencillo, pero se tarda meses.
2: ¿Cómo?
3: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
5: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
6: Dinou i 20 de setembre, nova edició de la Fira Expo Clàssic de Mollerussa.
7: Mercat de l'automòbil, motos, recanvis, accessoris i col·leccionisme clàssic. Exposicions de vehicles històrics i clàssics i sisena Fira Mercat d'Antiquaris i Brocanters.
6: A Mollerussa, 19 i 20 de setembre, amb entrada gratuïta.
8: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
9: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
10: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
9: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
10: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
12: I recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
11: Qué maravillosas las reflexiones de He-Man y
13: la filosofía actual, ¿no?
11: La filosofía del
13: ya
11: nostre
13: temps.
11: Ya no es
13: planteja res de l'existència, ¿no? Ya no. Ya es.
11: D'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
13: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
11: Ja t'entenc.
13: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè de fet ja ho diuen, no? Que a la taula ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
14: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
11: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
14: No, el mòbil ha d'estar fora.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'Holandès.

0: Pues esta sí es una manera de terminar un programa de radio.
1: Gracias, Carlos. Claro. Tomo nota.
0: Hoy sí. Dylan haciendo suya la versión de Hendrix, que a su vez hacía suya la primera original de Bob Dylan.
1: Yo no lo habría podido contar.
0: Una historia magnífica, una historia magnífica. Y un final en alto, como deben ser los finales. Gracias, Jota. Hasta la próxima semana.
1: A ti, Carlos y Jorge.
0: Mañana, adiós, Jorge. Mañana, atención, 6 de la mañana, 5 en Canarias. Empieza otra vez Más de Uno en cadena con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre, con Ondarreta, con Laura, con el resto del equipo. Gracias por su confianza, que tengan un feliz día. No se pierdan lo que viene ahora, que es la programación local y regional en Onda Cero. Adiós.
2: Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és dimarts 15 de setembre, dia en el que volem sortir de dubtes. Què passarà amb la humanitat si ho deixem tot en mans de la IA? Doncs de seguida en parlarem abans, però com sempre saludem l'equip, no fet amb intel·ligència artificial, que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo. Bon dia.
4: No sé si sóc jo o la meva intel·ligència artificial que parla.
3: Bueno, a vegades no sé si ets tu o... ara parlem. Gerard Sant, bon dia.
5: A mi no m'han suplantat encara, no, bon dia.
3: Ets insuplantable.
5: Bueno, ningú és insuplantable, jo crec.
3: Sí. Montse Valls, bon dia.
6: Bon dia. Qui no podria fer la intel·ligència artificial és el Víctor Lozano.
3: Home. No, Víctor Lozano, bon dia. Que piropo, eh?
6: Li devia.

0: van intercanviant, compliments.
1: No, a mi això no
2: puc. M'està posat paper i tot, mira. L'has deixat sense paraules.
3: S'ha fet petit de cop i volta.
1: Feia 35 anys que ningú no em deia una cosa.
0: El que passa que de tan negre que està el Víctor, quan es posa vermell, no se li veu.
2: Vinga, que avui tenim molts continguts, de seguida parlem de la IA, però comencem per la cançó.
0: Vinga, avui toca escoltar un d'aquests grups generacionals que han decidit reunir-se després de molt de temps parats.
2: Però imagina això.
0: No, els haureu reconegut, suposo, estem parlant d'Oasis, el mític grup d'indie rock anglès que va marcar la generació dels 90 i que ha acabat transcendint a les generacions posteriors. Ara hi ha molta gent jove que també escolta la banda dels germans Gallagher, que el 2009 van sacsejar el món de la música anunciant la seva separació fruit d'una disputa entre els germans a priori irreparable. Doncs bé, l'any passat van escenificar la seva reconciliació amb una gira que els va portar a tocar principalment a les illes britàniques i que va ser tot un èxit, provocant una bogeria col·lectiva. Molts fans, però, es preguntaven per què no feien una gira per més països i, definitivament, això ja és una realitat. I és que la banda ha anunciat una nova gira prevista pel 2027 amb 38 concerts per 11 ciutats arreu d'Europa. I una d'aquestes ciutats és la nostra, Barcelona, on tocaran a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol les úniques dates a Espanya. Per optar a adquirir les entrades és necessari registrar-se al web de la banda abans del 17 de desembre, de setembre, és a dir, abans de demà passat. Després del registre es rebrà un codi en els propers dies que ens permetrà optar a comprar un màxim de 4 entrades. La bogeria està assegurada de cara a tornar a veure un concert d'Oasis a Espanya 18 anys després d'aquell concert al Festival de Benicàssim del 2009.
2: Que complicat tot, eh?
1: Tu te'n recordes a la nostra època que quan hi havia un concert les entrades havies a les taquilles de Gran Via.
2: Mira, estava pensant...
1: Taquilles de Gran Via Aribau, eh?
2: Estava pensant el mateix, amb el fàcil que era.
1: Cua, depenent de l'entitat del concert, podia durar fins a la gelateria que hi havia davant, o depenent d'això, podia arribar fins al carrer Palai o a la plaça Catalunya.
2: Ara és elitista.
1: Però hi anaves. Ara això, no sé, què és això? Vaig a subscriure no sé on, després que em donin un codi, vayanse a esparregar los de Oasis, això. Que encima a sobre són fans del Manchester City.
2: Això és el que més li importa.
3: Una relació amb el futbol.
1: Són fans i fanàtics i tal, d'un equip que està injectat de petrodòlars i que no té cap mena d'essència esportiva ni valor, per favor. Fora, des d'aquí demano que s'anuli el concert d'Oasis a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
2: Ara tots els fans d'Oasis en contra de l'Oasis.
1: A més, l'any que ve el Barça jugarà a Montjuïc, saps que el Barça torna a Montjuïc una altra temporada. Doncs no poden venir, ho sento. Ja pots treure la música,
2: però
1: això,
2: crec que és el Sant Jordi, eh?
1: Cançó.
3: No, és a l'Olímpic, però és el juliol.
0: I a més
3: ja no hi haurà...
1: No, però s'ha de muntar ja la història.
2: Ja ho han fet bé.
1: El deixaran tot per allà, malament, tot...
4: Em fa molta gràcia que en Lozano parli de Manchester City com una entitat, com l'has definit?
2: Del petrodòlar.
4: De petrodòlar. Perquè la resta de clubs de futbol són ONGs,
0: no? De cartró pedra.
1: El Barça és dels socis, no està enllaçat.
2: Bueno. Això podríem discutir, eh?
1: Per favor,
2: un tema a la setmana podríem fer d'això.
1: Barcelona és un club dels socis!
2: Víctor, soci, para bé l'orella.
4: Sí, sí.
2: Perquè avui és dimarts.
1: Vamos a ver!
4: Avui és dimarts.
2: Millor dia de la setmana.
4: Com que de dimarts és que hem començat aquesta temporada, és a dir, fa dues setmanes, posem en marxa una setmana més el nostre espai musical que hem titulat així. You
5: must remember this. Cada dimarts. A kiss is just a kiss. A la ciutat. A sigh is just a sigh. Tócala otra vez.
2: Robert.
4: I sí, la tocarem. Bé, nosaltres, l'Ivan Gustems concretament, la tocarà donant-li el play a la segona part del programa quan resolguem aquest espai que fem amb l'ajuda, la col·laboració, l'amor i l'alegria de la nostra audiència.
2: Sácalo otra vez.
1: Vaya pollito, con esto cenamos hoy todos, ¿eh? ¿Eh?
2: El
1: vam posar de tal forn, es va agafar forma, i és molt sabrós.
4: Va, Víctor.
1: Pollos a la brasa.
2: Que després no sabràs quina és la cançó.
4: Deia, la segona part del programa, resoldrem aquest espai que fem amb l'ajuda, la col·laboració, l'amor i l'alegria de la nostra estimadíssima audiència. Una audiència que ja pot participar des d'ara mateix a través del 676-760908, resolent o tractant de resoldre quina cançó misteriosa s'amaga darrere de les pistes que anireu oferint. 676-760908.
2: I envieu respostes, sisplau, que si no el Robert s'enfada, ens posa el cap com un bombo a tots.
4: Jo no em vull enfadar.
2: Espero que aquesta setmana les pistes siguin una miqueta més fàcils que la setmana passada, que eren horribles.
4: No,
2: eren
4: horribles
2: molt
4: no
2: complicades.
4: Eren. Si tu t'esforçaves una miqueta...

0: complicades.
1: De fet, va haver-hi algú que ho va endevinar aquí a la primera.
0: A la primera.
2: Sí. Avui... Que la primera pista fos nosaltres.
0: No, no, però el Víctor la va encertar la primera, que la cara del Robert era un poema, sí, així que avui hem decidit dir-li quina és.
3: Després, em va renyar, eh?
0: Sí, sí,
3: va,
0: fer,
3: va fer com el Mourinho, aquell
0: paritat tota
4: tot el dia.
0: Vinga,
4: enfadat,
0: va,
4: tot el dia.
0: Pista número 1.
1: Aeroport de Sevilla.
0: Ostres, mira, Los del Río.
1: No. Bueno, home, o potser sí.
0: Tu podries portar no alguna de Los del Río, és molt podria, tu.
3: Remedios Amaya.
0: Mira, també.
1: Aeroport de Sevilla.
0: Pues eso.
1: Te'n dic una més, si vols.
3: A quién maneja mi barca?
0: Ai, quién. No, perquè és avió, no barca. Avió.
3: Bueno, amb avió, les barques volen, els reis del futuro. Va,
0: una més.
1: Una més, que seré benevolent amb l'audiència. Aeroport de Sevilla és la primera i la segona és Marta Ortega. Marta Ortega.
0: Oh, que pot ser la vostra veïna del cinquè.
1: Home, no, la Marta Ortega, tothom sap qui és, la filla de la Mancio Ortega.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: La filla de la Mancio Ortega, Marta Ortega.
0: Sí. Que quedi clar.
1: Aeroport de Sevilla, Marta Ortega.
0: Bueno, de moment, més perduts que no sé què.
1: El barco de l'arroz.
2: Que el barco de l'arroz. Galícia amb Sevilla, no? Perquè Inditex és Sevilla,
0: mira,
2: és Galícia.
0: De punta... Ah, ja sé. La de...
2: Tengo miedo a l'avion.
0: Gràcies, Montse. No? Per travessar de Galícia.
1: No, que llavors em diuen molt vintage a mi.
0: Ah, no és vintage?
1: Bueno, no ho sé.
0: Una tercera pista. Doncs vinga, va, si sabeu quina és la cançó que amaga avui el Robert amb aquestes pistes. Aeroport de Sevilla i Marta Ortega, de punta a punta.
3: Niña Pastori.
0: Mira, podria ser. Íntima amiga de Marta Ortega, que la conoció...
3: Vaig veure una foto que portava una samarreta de Stradivarius.
0: Ah, doncs podria ser. Mira, ben trobada, ben trobada.
2: La meitat d'Espanya.
0: Exacte.
3: I la vaig veure, estava a l'estadio de la Cartuja veient un partit del Betis.
0: Vinga, va, notes de veu al 676-76-0908. Mentre que traieu fum del vostre cervell, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
0: Els sindicats valoren positivament l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre les millores del sector educatiu. Això sí, demanen que no siguin promeses sinó fets.
2: I ja va avançar que pretén impulsar un acord global amb totes les formacions que hi vulguin participar perquè la despesa pública en educació arribi al 6% del PIB. La portaveu del sindicat majoritari d'USTEC, Yolanda Segura, celebra que l'executiu, per fi diu, vulgui aplicar aquest 6% al sector, però demana que no es quedi en promeses.
5: Però això no poden ser només promeses, s'ha de concretar en realitats, s'han de concretar en calendari de negociacions i sobretot s'ha de concretar en que aquest 6% ha de ser per blindar l'escola pública.
2: I reitera que la pública ha de ser la gran beneficiada d'aquest gran pacte educatiu. Aquest serà a través d'un debat amb el Consell d'Educació de Catalunya i els diferents actors del sector per fixar mesures i objectius. Un dels punts, que justament ha estat un dels altres grans anuncis de Salvador Illa, serà la climatització de les aules a les escoles. El govern vol climatitzar els 2.530 centres públics de Catalunya abans del 2031 i el pla preveu una inversió inicial de 100 milions d'euros per actuar en 100 centres prioritaris abans del juny del 2028. En aquest sentit, Comissions Obreres també ho celebra.
6: Doncs serà un pas endavant important per una realitat que és necessària en els centres educatius perquè cada cop la situació és més difícil, no? El desenvolupament de la feina en els centres, però lògicament nosaltres som més exigents, no?
2: Eren paraules d'Eduardo Núñez, secretari general de la Federació d'Educació del Sindicat, que ha aprofitat per denunciar l'infrafinançament del sector educatiu.
0: A tot això, els preus continuen a l'alça aquest agost i l'IPC encadena el segon mes consecutiu d'augment, impulsat sobretot per l'encariment dels carburants.
2: Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la inflació s'ha situat en el 4% a Catalunya i en el 4,3% al conjunt de l'Estat, el nivell més alt des de principis del 2023. Com dèiem, l'augment es deu sobretot a l'encariment dels carburants i és que els combustibles líquids s'han encarit un 46% en l'últim any, mentre que el gasoil ha pujat més d'un 30% i la gasolina gairebé un 17%. Aquest augment ha tingut un impacte directe en el transport, que registra un encariment del 9,5%. També l'electricitat ha augmentat de preu, amb una pujada interanual del 9,2%, un fet que continua pressionant la cistella de la compra de les famílies, sobretot pel que fa als ous, els llegums, el peix fresc i les espècies.
0: I avui ha arrencat el judici per l'acomiadament col·lectiu que a l'abril del 2025 va deixar sense feina prop de 2.000 moderadors de contingut de l'empresa Telus International, subcontractada per la multinacional Meta.
2: Tots ells operaven des de la Torre de Glòries de Barcelona. El tribunal haurà de decidir ara si aquell ERO s'ajustava a la legalitat o no, o si, per contra, va vulnerar els drets dels treballadors. Un procediment que arriba amb mesos de retard després de diversos ajornaments impulsats per la companyia. I a sobre aquest

0: No és l'únic front judicial obert entre Telus i els seus treballadors. Encara hi ha dos procediments més en marxa, un per presumpta discriminació salarial i un altre per la suposada manca de prevenció dels danys psicològics derivats de la feina dels moderadors de contingut. Pels qui no coneguin aquesta feina, són persones que dediquen la seva jornada laboral a revisar continguts delicats que circulen per les xarxes socials per tal d'eliminar els que incompleixen la normativa de la xarxa. Entre els continguts que es veuen i després s'eliminen hi ha de tot, baralles, violacions, assassinats, i els treballadors denuncien que l'exposició continuada a imatges tan dures ha provocat seqüeles psicològiques en part de la plantilla.
1: Tot plegat, ho ampliareu a Notícies Migdia. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: La final de la Champions, Víctor, al Camp Nou.
2: Notícia de última hora. Això és veritat, perquè s'ha decidit fa una estona. Bé, es va decidir ahir, però s'ha fet oficial fa una estona. El comitè executiu de la UEFA, és a dir, aquells senyors que van vestits de traje, amb corbata, caballeretes del buen comer, del mejor beber, al que le gusta caballo, caballo, al que le gusta yegua, yegua, pues después, entre comida y comida, llenan esos estómagos agradecidos y eligen... ¿Quién és l'estadio? Pues el Camp Nou. Han decidit que serà la seu de la final de la Champions masculina al 2029. Es disputarà el 2 de juny d'aquell any, ja està decidida la data. És una decisió que s'ha adoptat a la reunió oficial que aquest organisme ha celebrat a Tessalònica, a Grècia. Bon iogurt, i també es menja força bé allà a Grècia. Així doncs, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després, l'anterior, a veure si te'n recordes, va ser l'any 1999, amb aquella victòria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich per 2-1.
1: Recordo només de Wembley.
2: Guanyava el Bayern de Múnich 0-1 al minut 91, i en el 92 1-1, i en el 93 2-1, i va guanyar el United. Jo estava aquell dia al Camp Nou, com també jo hi era, i això s'ha de dir perquè és important, a la final que també es va jugar al Camp Nou, l'altra, la tercera, va ser el 1989, amb el triomf del Milan davant l'Steaua de Bucarest.
1: Això és informació?
2: Per 4-0, no informació, no informació de qualitat. Periodismo de etiqueta.
1: No tirem
2: cap tall. Estàs contenta, no? És curiós, no?, que les tres finals que es disputen al Camp Nou de Champions, totes han acabat en 9.
1: En 9, és veritat.
2: 89, 99 i 29. Està bé, mira, curiositats d'aquestes
1: coses. No em tires el tall
2: a la
1: porta?
2: A veure si el tal Florentino un dia se deixa el seu estadi per alguna final.
1: Que es quedi aquí.
2: O és que tenim miedo de que nos gane el Barcelona a la final en el Sagrado Estadio Bernabéu.
1: Pues avui arrenca la sisena jornada de Lliga.
2: Sí, hi ha futbol, hi ha Lliga. Juga l'Espanyol, de fet, és el que obre la jornada l'equip de Manolo González, que s'enfronta al Rayo Vallecano a l'exili de l'equip madrileny. A l'estadi de Butar, que ja està Vallecas operatiu, però de moment han dit que aquest partit encara s'ha de jugar a Butar, que els de Manolo González, que són vuitens amb 7-1, recordem que venen d'aconseguir una victòria molt important a Pamplona contra Osasuna. Doncs bé, el seu entrenador, el que es marca com a objectiu, és sumar les tres victòries aquesta setmana en els tres partits de Lliga que es disputen.
3: Ara mateix el que importa és el futur immediat, no miro més enllà. És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: Hi ha una baixa només a l'Espanyol, a la Jofre Carreras, té molèsties al pubis, allà baix a la zona que fa tant de mal. Rayo Espanyol a les 7 de la tarda, més tard a les 8, a la Vés València, a Mendizorroza, i a 2:15 juga el Real de Madrid, que s'enfrontarà a l'Elx, al Martínez Valero, al estadi on el Barça va debutar a la Lliga, va guanyar 0-5. Doncs veurem avui que fa l'equip de José Mourinho, que per aquest partit ha convocat a tots els futbolistes que té disponibles, és a dir, només té tres baixes, la dels lesionats Militao, Mendy i Rodrigo. El tècnic portuguès confia en que en tres mesos el seu equip ja estarà al millor nivell.
4: Yo pido tres meses, los otros piden 10 años. No, cuando digo tres meses, digo obviamente que espero dentro de tres meses estar mejor de lo que estamos hoy, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de tres meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad. La capacidad que tengo es que cada partido, cada entrenamiento, el objetivo es siempre mejorar.
2: I el Barça? Doncs el Barça jugarà demà a 2:15 del vespre, quin horari, déu-n'hi-do, quina mandra, contra el Real Racing Club de Santander al Camp Nou. Ara mateix estan entrenant els blaugranes a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i estem a l'espera que d'aquí 24 minuts comparegui Hansi Flick en la roda de premsa.

0: Defco i el Balón d'Oro, sí, sí. Doncs a la porta li sembla bé aquesta actitud al seu futbolista.
1: I tant que sí, perquè altres també l'estan fent per ells, i el món ha canviat una mica, i aquests joves són molt descomplexats, molt desenfadats. A més, té una simpatia natural al Lamine, i ho va dir d'una manera, amb un to que jo crec que s'ha d'agafar, diguem-ne, en el bon sentit, perquè ell va dir que hi ha dos jugadors que hi pensen que són els millors, i un és ell, i que ha fet més mèrits, perquè no ens oblidem que la pilota d'or és mèrits de tota una temporada, i el Lamine ha fet més que mèrits. I això que vaja, que fan crítiques perquè el Lamine ha dit que d'alguna manera ha fet campanya per ell mateix, tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que la fan per ell mateix.
0: Avui comença la sisena jornada de Lliga, però és que ahir es va tancar la cinquena amb la victòria del Betis contra el Villarreal 1-2 a l'Estadi de la Ceràmica. Això vol dir que l'equip andalús es col·loca segon a la classificació, empatat a punts amb el Real Madrid i a 3 del líder, el Barça. El Girona, Brian Hill, s'ha fet una lesió a l'isquiotibial de la cama dreta, entre 2 i 3 setmanes de baixa. Bones notícies pel Barça de bàsquet. Darío Brizuela no té cap lesió greu. Les proves que li han fet al jugador blaugrana han descartat lesions òssies i articulars després del cop que va rebre en la final de la Lliga Catalana. En canvi, el pivot senegalès de l'Ilerna a Lleida, Automan Diagne, té una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre i diu adeu a la temporada. I un fitxatge bomba d'última hora, també s'ha conegut aquest matí. Fitxatge bomba a la Lliga CB, el València Bàsquet s'ha fet amb els serveis de Nicola Mirotić, l'ex de Madrid, Barça, etc. Signa amb l'equip taronja per una temporada més, una opcional.
2: Víctor Lozano, gràcies. Ves pensant en la cançó,
3: Sí, li estic aquí donant voltes i m'hi vull. La madre que me parió que no me sale. Mica, la tengo ahí, pero no me sale.
4: La ciutat, amb Míriam Frank.
5: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
4: Això és La Ciutat.
2: La dimissió de l'enginyer de la companyia d'intel·ligència artificial Anthropic, Jacob Coxon, i la seva alerta al món sobre els riscos de la IA han encès el debat arreu del món.
6: Coxon alertava que la carrera entre les grans potències mundials i companyies per millorar aquests sistemes suposa un perill existencial per la humanitat, i ho va fer deixant una piulada a la xarxa X que ha impactat tant el sector com també tot el món. Deia que els que estan construint la IA creuen sincerament que ens podria matar a tots abans que acabi la dècada. Estan jugant amb les nostres vides. D'aquest debat sobre els riscos de la IA estan prenent part dues de les principals potències mundials. El president dels Estats Units, Donald Trump, és contrari a afluixar el ritme de desenvolupament davant la possibilitat, diu, que la Xina pugui ser puntera en aquest camp abans que els Estats Units. Des de Pequín, en canvi, apel·len al seny i consideren que cal construir una barrera de seguretat al voltant de la IA.
2: Doncs per entendre tot plegat i analitzar aquestes declaracions de Coxon, podem parlar aquesta hora amb la Ida Valls. Ella és catedràtica en ciència de la computació i intel·ligència artificial de la Universitat Rovira i Virgili i presidenta de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial. Aida, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
2: Què et semblen aquestes declaracions de Coxon? És una alerta real?
7: Una mica exagerada. És cert que hi ha uns riscos amb tots aquests sistemes IA que estan desenvolupant i que d'alguna manera no tenen una monitorització, diguéssim, per òrgans independents, no? Vull dir, no sabem exactament com ho estan construint, què és el que estan realment implementant, però no deixen de ser programes informàtics basats en càlculs matemàtics. Per tant, aquests anuncis de que ara aniran i ens destruiran, doncs, des de la comunitat científica, diguem que creiem que són massa alarmistes.
6: Clar, és que Coxon deia directament que amb la IA ens podrien matar i que estan jugant amb les nostres vides. De quina manera ho podria fer?
7: Els programes informàtics, si es dones accés a moltes dades, no?, o a dades de persones, doncs podien arribar a accedir a informació que ens pogués portar problemes, diguéssim. Mm-hmm. No? O sigui, igual no s'afereix tampoc a matar-nos físicament, diguéssim, perquè clar, no sortirà una cosa de l'ordinador que anirà i et matarà, però sí que hi ha un informe, de fet, molt recent del mateix Anthropic, que parla d'alguns diferents tipus de riscos, no? Jo què sé, des de campanyes de desinformació que puguin fer que la gent doncs ens posem a vendre o a comprar o a fer determinades coses que ens poden portar problemes perquè jo que sé, ens gastem diners en intentar protegir

0: dir-nos d'algú que és fals, poden robar-nos dades de forma molt més fàcil, no? Això, les seves estafes i coses d'aquestes que abans havien de fer, no? El típic de les pel·lícules. Necessitaves un hacker que havia estudiat no sé quants anys i sabia, no?, trencar els sistemes informàtics. Clar, ara aquests sistemes IA, la característica que tenen de tenir molta potència, de poder accedir a tota la informació d'internet i de fer-ho molt ràpid i massivament, doncs clar, moltes d'aquestes coses que abans, diguéssim, estaven controlades, no?, i feien alguns delinqüents molt puntuals, ara podrien fer-se molt més massivament i, clar, també portar-nos problemes, doncs, si ens entren els comptes dels bancs o coses així, no?
1: Clar, no sé si un altre factor preocupant és que sembla que la IA s'ha convertit en una arma política, no?
0: Bueno, clar, totes aquestes coses que deia és potencialment, no? O sigui, aquestes IAs les poses sense control i les dones de lliure accés a qualsevol persona. De fet, no són elles les que fan les coses, no? Aquí moltes vegades s'utilitzen paraules, els hi posem verbs com si fossin persones, no? Han decidit, s'escapen, i, bueno, no s'escapen, simplement són programes informàtics que fan càlculs matemàtics i que si no sé quin número supera 25, pues decideixen enviar un mail que pot portar problemes i si no sé quin número no arriba a 25, pues a lo millor activen una altra cosa. Llavors, sí, realment darrere de lo que fan les IAs hi ha persones que són els que els diuen què han de fer. Hi ha qui ho desenvolupa, que són les grans empreses aquestes americanes i xineses avui en dia, que per darrere o pel voltant, pues, hi ha els governs que també, pues, tenen una certa influència en com es desenvolupa tot això, no? Com es construeixen aquestes eines.
2: L'altra gran preocupació, Aida, gira al voltant de l'autonomia que pugui adquirir aquesta IA, és a dir, que no necessiti de la intervenció humana. Creus que és possible que arribi a tenir autonomia total o ja la té? I què suposaria per la societat si fos així?
0: Bueno, per tenir autonomia total hauria de tenir consciència de si mateixa, diguéssim, no? Perquè pugui operar, diguéssim, com una persona, no? Necessites tenir aquesta consciència o entendre què estàs fent i, per tant, pues, poder anar actuant autònomament. Això no existeix encara, eh? O sigui, són programes que no tenen cap mena de consciència, per molt que es digui que pensen i que no sé què i que decideixen, no? Van seguint una sèrie de patrons o de instruccions informàtiques que sí que, d'una certa manera, poden modificar, no? I és això que se'ls diu que aprenen o que s'adapten o que se reajusten i es retroalimenten i no sé què. Però bueno, això fa 40 anys que a les universitats estem desenvolupant coses d'aquestes i no s'escapen i no es rebel·len ni tenen autonomia absoluta. Sí que poden, diguéssim, ajustar, però no tenen aquesta consciència per poder operar de forma autònoma ni es creu que puguin tenir-ho, vull dir, no es posaran a pensar, no? Això no pot passar, no hi ha aquesta autoconsciència o reflexió. No. Llavors, l'autonomia que tenen és limitada, es pot escapar, entre cometes, de lo que la persona que havia programat pensava inicialment, perquè, clar, si tu els dones accés a internet i els dius no, tu pots buscar-te informació i, a més, et dono accés al meu mail, a les meves bases de dades, a tot el que jo tinc a la meva empresa perquè intentis millorar-ho, així, sense control, ves fent. Clar, com allò no entén res i no té consciència, doncs et pot fer coses correctes o pot decidir que, mira, tens un fitxer molt gran que ocupa molta memòria i que te l'esborra. I igual són les dades de tots els teus clients o pacients o no sé què. Llavors, l'autonomia aquesta se li ha de posar unes barreres, diguéssim, no? O sigui, hi ha d'haver uns controls i que abans de fer segons quins passos, doncs ha de demanar validació. O sigui, ha d'anar molt més acompanyada de que hi hagi les persones usuàries, no?, que diuen, vale, pues, la IA, diguéssim, determina que potser estaria bé fer això, però abans de fer-ho s'ha de validar i s'ha de veure que potser allò que ha determinat, doncs, és incorrecte i, per tant, que no esborri res i busqui una altra solució. Sí que hi ha una certa autonomia, però, bueno, primera, que no és absoluta i que hauria d'anar acompanyada d'una persona al costat, diguéssim.
1: Entenc que la clau de tot plegat és posar unes regles del joc, com diu la Xina, barreres de seguretat. Clar, a mi em sorprèn que encara no s'hagin posat, tenint en compte que això de la IA va molt ràpid. Entenc que no s'està treballant en això o sí que els governs ja s'estan posant mans a l'obra?
0: Bueno, jo això crec que està anant molt ràpid, no? Llavors, tot i que no és de fa 4 dies, però sí, no? Està creixent molt ràpid, llavors, clar, regular coses és que costa molt, no? Vull dir, s'han de crear comissions i s'ha d'estudiar no sé què i s'han de posar d'acord, pues, bueno, com aquí siguin governs a nivell internacional, que seria l'ideal, doncs pues, clar. Sí que s'estan fent regulacions, de fet Europa ha sigut la que des del principi, no? Per tant des de fa aquests últims anys ja es va posar amb això i ha tret algunes, i Espanya també, a Catalunya es va crear ja fa 5 o 6 anys l'Observatori d'Ètica de la IA i van proposar un model de quins sistemes de IA són més crítics, quins no cal que els monitoritzis tant, perquè total el que estan manegant pues, no és informació que potser t'envien un mail que no toca, però que no sigui greu, i de fer una mena de formulari, no?, perquè tothom que faci aplicacions d'IA passi uns certs controls i posi, pues, mira, aquesta te garanteix més privadesa que aquesta altra, i després això també s'està treballant i s'està treballant en regulació europea, que ja existeix des de fa un parell d'anys, però clar, aquests que desenvolupen les IAs no estan a Europa, no? Llavors, quan volen actuar aquí sí que pot ser que hagin de seguir aquests marcs regulatoris, però quan no estan aquí, doncs no, no? I ara, doncs, el que estan, bueno, la Xina i aquests que dèieu de les empreses grans americanes, doncs estan pensant que potser allà també els hi fa falta una regulació d'aquesta, no?
1: Doncs esperem que els governs es posin per primer cop tots d'acord en aquestes regulacions. Aida Valls, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres, gràcies per convidar-me.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Ja sabeu que amb l'arribada de setembre tornem a la rutina, als horaris, a la feina, però una bona manera de superar aquesta temuda depressió postvacacional pot ser començar a pensar en la nostra propera escapada. WeRoad organitza viatges en grup arreu del món per a persones doncs, que volen viure noves experiències i conèixer altres viatgers. A més, les seves dades indiquen que quan s'acaba l'estiu ja comencem a pensar en la nostra propera aventura, i és que les reserves realitzades durant el setembre van créixer fins a un 61,3% entre el 2024 i el 2025. Per saber-ne més, saludem el Daniel Martínez Delfa, Senior Global Marketing and Events Manager de WeRoad. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, Miriam.
1: Oye, Daniel, ¿por qué septiembre se ha convertido en un momento tan importante para empezar a planificar nuevos viajes? No sé si tener una escapada a la vista pues nos ayuda, ¿no?, a afrontar esta vuelta a la rutina.
4: 100%. Yo creo que lo has definido perfecto y te puedo dar un poco más contexto, pero evidentemente volvemos de las vacaciones, incluso tanto para los que se han ido en agosto como la gente que se ha escapado en julio. La vuelta real como oficial es septiembre, porque todo el mundo vuelve y arranca la rutina real, y venimos de un momento donde hemos desconectado, hemos hecho nuestros hobbies, hemos descansado en la playa o nos hemos ido de aventuras y hemos tenido una experiencia brutal. Donde hemos podido disfrutar, ¿no? De repente vuelves a la oficina, toca la vida real y es un momento de frustración muy alto, ¿no? Y es ese momento donde además empiezas a trabajar el calendario en el trabajo, ¿no? Entonces eso te lleva a empezar a mirar el calendario cuándo puede ser tu próxima escapada, ¿no? Claro. Ya sea si no tienes vacaciones, aprovechar los puentes. Ahora tenemos estivo en Barcelona, el día 24 tenemos la Merced. Si pensamos, por ejemplo, en Madrid, pues tenemos puentes en octubre, noviembre, incluso el puente largo de la Constitución en diciembre. Son momentos donde la gente dice, venga, voy a buscarme un viajecito que me permita llevar el día a día de una forma mucho más flexible, porque tengo un objetivo donde voy a volver a disfrutar de lo que he tenido en verano.
1: Decíamos que las reservas de WeRoad durante el mes de septiembre crecieron más de un 61% entre el 2024 y el 2025. ¿Qué explica este aumento tan importante? No sé si es que está cambiando nuestra manera de viajar.
4: A ver, yo te diría dos cosas, ¿no? Primero es una parte emocional y experiencial. Como te decía, utilizamos septiembre para poder reservar nuestro siguiente viaje con el hecho de tener un objetivo de escapada de nuestro día a día, ¿no? ¿Sí? Entonces, justo eso lo provocas más cuando vuelves a la oficina de verdad, ¿no? Entonces, hacen tus vacaciones, vuelves a la oficina en septiembre, como quiero escaparme, y tienes esa parte de reserva, digamos, en caliente, porque la emoción que viviste la quieres volver a repetir, ¿no? Y luego hay una parte muy importante, que es una parte económica, y es que para septiembre, para las empresas de turismo y de travel, viene a ser un poco el enero de los buenos propósitos. Es un momento donde se juntan un montón de campañas promocionales,

0: alla Ciutat.
1: Tócala, Sam.
0: Tócala otra vez.
2: Tócala otra vez, Robert. Recordem les pistes abans de donar-ne de noves?
3: Recordem les pistes que han dit. Aeroport de Sevilla.
2: Sí. Marta Ortega.
3: I Marta Ortega.
2: Vale.
3: Pensin bé, és a dir... l'aeroport de Sevilla pot
2: ser... una volta.
3: Sí, dale una volta. Vull dir que no ha de ser una persona que visqui a Sevilla ni un cantant
2: no,
3: de Sevilla.
2: No, no, no, no. Ajudem una mica més a l'audiència. Va, dona alguna pista més.
3: A veure, aquesta cançó que avui portarem, que és la cançó misteriosa, parla sobre el capitalisme.
2: Mira, és una pista important aquesta, eh?
3: Atenció, eh? Parla sobre el capitalisme.
2: Molt bé. Estàs generós?
3: Estic molt generós perquè, a més, si uneixes Marta Ortega i capitalisme ja ho tens,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Vale.
2: Dona una altra, va.
3: Dono una altra pista, que aquesta ja és definitivíssima.
2: Vinga.
3: Concurs de televisió.
2: Home, aquesta setmana sí, ho ha posat fàcil el Robert. Va,
3: fàcil.
2: Les nostres respostes al 676-76-0908. No sé si preguntar-li al Pablo Alcaraz i a la Maria Mora, perquè em fa por que... Jo crec que la sabran. Marxem fins a Tarragona i Lleida. Pablo, Núria, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
5: Bon dia.
2: Vinga, Pablo, no us preguntaré la cançó perquè és que jo crec que la sabeu.
4: No, perquè encara farem un spoiler en tota regla.
2: Encara estic esperant la de la setmana passada, eh? Vinga, Pablo, què tenim avui al menú de Tarragona?
4: Doncs mira, avui al menú de Tarragona, ja que parlem de gastronomia, tindrem per aquí el xef nostre de capçalera, que és el Pep Moreno. Farem receptes amb el carbassó com a protagonista.
2: Que bo.
4: Estem, sí, estem molt healthy.
2: Molt bé,
4: i també estarem... Què diu el
3: no,
4: Robert
3: Calvo? He descobert aquest estiu una persona que fa carbassons a casa seva, que m'ha dit que en 3 dies es fa un carbassó.
2: Ah.
3: En 3 dies.
4: En 3 dies, eh?
3: Sí, sí. Bueno,
4: doncs explicarem després d'aquests 3 dies què fem amb ell, a veure com el cuinem.
2: Vinga.
4: Parlarem de llibres de cara a aquesta tardor, parlarem de sèries i tret de sortir de Santa Tecla.
2: Home,
4: atenció,
2: tant,
4: que això arrenca avui, 10 dies per davant.
2: I Núria, tu què portes avui al programa?
5: Doncs mira, jo hi afegeixo la figa, que al Guaire celebren la Fira de la Figa, i tenim el nostre xef Gabriel Jové, que ens explicarà una mica doncs, aquest producte de proximitat i de temporada, que a més el maridem amb els 40 anys de la denominació d'origen Costes del Segre que celebren aquest any.
2: Trobo que parleu molt de menjar,
3: sí, sí.
2: A Tarragona.
5: És que aquesta hora del migdia, què hem de fer?
2: Jo pensava que aquí a Barcelona ens passàvem amb el menjar i veig que no, que és la línia de la casa una mica. Ens agrada el
5: clar.
2: Bon menjar.
5: Clar,
2: Pablo, Núria,
5: quan
2: sapigueu la cançó m'ho dieu,
4: Ara mateix.
2: Demà, que vagi bé. Nosaltres tornem de seguida a la cita.
6: És la una, mediodia en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. Nuevo gesto del rey hacia Ceuta ha sido durante su discurso de apertura del curso de la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas, donde Felipe VI ha recordado el papel fundamental de este servicio de emergencias durante una situación que ha calificado de extrema complejidad la vivida en la ciudad autónoma.
8: Pero sí me parece obligado, precisamente ahora, hacer una referencia, si me permiten, a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días y reconocer el trabajo ingente que está realizando el personal de protección civil en Ceuta, con especial mención a su personal local, en estrecha coordinación con los demás servidores públicos y voluntarios, en una situación, sin duda, de extraordinaria complejidad.
6: Sobre Ceuta se va a hablar también en Bruselas. El Parlamento Europeo debate en unos minutos sobre la situación en la ciudad autónoma y la protección de las fronteras, un debate en el que se hablará también de ataques híbridos y de la instrumentalización de los flujos migratorios. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
9: El debate tiene un título lo bastante explícito: los recientes ataques híbridos, la instrumentalización de migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea. El jueves se votará una resolución impulsada por el Partido Popular Europeo y los conservadores y reformistas europeos. Se espera que muchos eurodiputados aprovechen también para criticar la regularización masiva del gobierno español, mientras que los socialistas y demócratas europeos denunciarán que algunos gobiernos de la Unión no han presentado un frente común de apoyo a España en esta crisis. El debate se espera tenso.
6: Ceuta ha centrado también las intervenciones de los grupos en el Congreso. Los socios siguen sin creer al presidente, que anoche insistía en La Sexta en que Marruecos no tuvo nada que ver con el asalto masivo de migrantes. Escuchamos a los portavoces de Sumar, Compromís, BNG y Podemos.
10: Esa normalidad nos parece que para final de año llega demasiado tarde.
11: No sé si Pedro Sánchez pretende que su regalo de Nochebuena sea que la cuestión esté solucionada. No es tan fácil.
12: Es mentira que la normalidad vaya a volver en diciembre. Es completamente mentira.
6: A la espera de lo que diga el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que acaba de comenzar, comparece hasta ahora el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está presentando la estrategia de su partido para facilitar el acceso a la vivienda con medidas especialmente pensadas para los jóvenes.
12: Vamos a bajar el impuesto de la renta a las personas físicas para un joven en su primer trabajo durante los primeros 4 años. Vamos a rebajar el 60% el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de IVA. Vamos a exonerar del pago de impuestos a las donaciones de padres a hijos para comprar una vivienda. Vamos, por lo tanto, a una bajada drástica de impuestos.
6: Y sepan que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a personas mayores para quedarse con sus viviendas. Hay 32 personas detenidas acusadas de seleccionar a personas vulnerables que vivían solas para quedarse con la nuda propiedad de sus casas, algo que los herederos descubrían una vez que las víctimas habían fallecido. Onda Cero Madrid, Óscar Plaza.
13: Se presentaban bajo la apariencia falsa de empresas dedicadas a la venta directa al domicilio de productos relacionados con la salud, el hogar o la cultura. Y lo que les hacían firmar a sus víctimas, en algunos casos con limitaciones físicas o cognitivas y sin red de apoyo familiar, era un contrato de financiación que iba en aumento de forma insostenible. Fue hace año y medio ya cuando fue denunciada la primera estafa en Alcalá de Henares. En total se han practicado 10 registros en otras 3 localidades de la periferia de Madrid, Leganés, Getafe y Valdemoro, además de en la propia capital y en Ciudad Real y Murcia. A los 32 detenidos se les imputan 3 delitos: estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Todos han pasado ya a disposición judicial y el cabecilla del grupo ha ingresado en prisión.
6: En el exterior, cazas italianos de la OTAN han derribado un dron que volaba sobre el centro de Lituania, procedente de Bielorrusia, mientras que el gobierno danés ha acusado a una fragata rusa de lanzar el lunes 2 bengalas a un helicóptero de su fuerza aérea en aguas internacionales. Un acoso por el que ha convocado al embajador de ese país en señal de protesta. Entre tanto, Moscú desmiente que haya aceptado una tregua energética en Ucrania, tal y como anunció anoche Trump. No lo ven con malos ojos, aunque su ministro de Exteriores descarta parar los combates para negociar.
14: Hemos dicho repetidamente que, tras el colapso de los acuerdos de Estambul, debido a la interferencia occidental, no detendremos la operación militar especial para negociar. Si Europa no se hubiera alejado de los últimos acuerdos, llevaríamos viviendo en paz desde hace un año. Eso es un hecho evidente.
6: Y Países Bajos investiga hasta ahora un presunto sabotaje de su sistema ferroviario que ha obligado a interrumpir el servicio en varias líneas, al aparecer materiales colocados de forma deliberada sobre las vías. Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
15: Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
16: Te ayudamos con septiembre a base de goles y de fútbol del bueno. Arranca la intersemanal con 3 partidos. Tras la reciente visita del Barça, el Elche recibe en casa al Real Madrid.
17: Quiero ganar con el máximo posible de goles.
16: Además, el Rayo se mide al Español en Leganés y el Alavés, anfitrión al herido Valencia, en Mendizorroza. Alfombrada la sexta jornada en Radio Estadio. Este martes desde las 7:15, web, app y emisoras de Onda Cero.
18: Cómo me han quedado las líneas, ¿eh? Ni Miguel Ángel.
4: Es verdad.
15: Onda Cero, tu radio.
19: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
5: Què tal? Molt bon dia. Passen gairebé 6 minuts al punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
19: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
5: Comencem una nova ciutat, ho fem avui aquest dimarts 15 de setembre de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, i comencem fent-nos una pregunta. Què tenen en comú, per exemple, una Ducati de l'any 1946 amb una de les motos més avançades d'avui en dia? Doncs bé, aquest cap de setmana les podrem veure pràcticament cara a cara a Mollerussa. Arriba la 31a edició d'Expo Clàssic, reivindicant la passió pels vehicles amb història i celebrant, a més, el centenari de dues marques mítiques, Ducati. Ducati i Mercedes-Benz. Què fa que més de tres dècades després, doncs, aquesta fira continuï atraient col·leccionistes i aficionats d'arreu? En parlarem aquest matí en uns instants amb Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, president de Fira de Mollerussa. I aquesta temporada torna el ring musical. El que passa que aquesta temporada ja no enfrontarem dos artistes, ja no pujarem al ring dos artistes diferents, sinó que ho fem més extensiu i trobarem estils, i trobarem èpoques i fins i tot hi trobarem territoris. Avui, per exemple, amb el musicòleg Jordi Cano, escoltarem Los Bravos, escoltarem Triana, escoltarem també Los Suaves, o Laxambusto, o Taures Zurdos. Què tenen en comú tots aquests grups? Doncs que fan rock. I avui el que enfrontem, el que pugem al ring musical, és el rock fet a Catalunya, de grups catalans, amb el rock fet a la meseta espanyola. Viatjarem pels pioners del rock dels anys 60, passant pels 70, els 80 i els 90. I també, doncs, acabarem en el tram final, com tots els dimarts, amb el nostre xef de capçalera, Gabriel Jové, amb un dels sabors típics del mes de setembre, i és que estem en el punt àlgid d'aquesta fruita, del que parlarem avui, de les figues, un producte de temporada, de proximitat, que a més, doncs, aquest cap de setmana serà protagonista al Guaire de la Fira de la Figa. Descobrirem també, doncs, com traurem partit a la cuina, i també buscarem, doncs, vins per acompanyar les figues, coincidint precisament amb els 40 anys de la denominació d'origen Costes del Segre, que s'ha començat a celebrar i que durant tot l'any, doncs, també tindrà diversos actes. Tot això és el que tenim avui preparat aquí a la ciutat d'Onda Cero Lleida, però abans, com sempre, doncs, molt pendents del temps que fa, de la informació de serveis.
19: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
5: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb en Jordi Urios, perquè ens doni l'última hora climatològica. Què tal, Jordi? Bona tarda.
20: Bona tarda. Avui continua l'estabilitat a Lleida, amb cel poc ennuvolat i les màximes en ascens lleuger. Persisteix la calor més intensa de l'habitual per aquesta època de l'any, amb valors significativament elevats a la depressió central i a les valls al sud del Pirineu. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida i Balaguer, 36 a Tàrrega, 35 a la Seu d'Urgell, 30 a Vielha i Mitjaran. El que fa al vent, amb predomini aquesta tarda de les components oest i sud. Demà, al matí, s'espera cel poc ennuvolat, amb un augment de la nuvolositat a la tarda i possibilitat de ruixats i tempestes al Pirineu, intervals de núvols a la resta. Pel que fa a les temperatures, demà en descens, serà localment notable a les màximes al Pirineu. Demà les màximes seran de 32 graus a Lleida, 29 a la Seu d'Urgell, 20 a Vielha i Mitjaran. A partir del dijous podran continuar els descensos a les temperatures. Pel que fa a les mínimes, la propera matí seran de 17 graus a Lleida, 12 a la Seu d'Urgell, 8 de mínima a Vielha i Mitjaran. És una informació d'AEMET.
5: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara, segons informa el Servei Català del Trànsit, continua havent-hi circulació amb retencions a la carretera C1412 a Oliola, on s'està donant pas alternatiu des d'avui, des d'un quart de nou del matí aproximadament, a causa d'un accident que s'ha produït en aquest punt d'aquesta via, la C1412, el que causa circulació amb congestió pel pas alternatiu que s'està donant als vehicles. I també tenim, doncs, circulació amb certes retencions a la C28, en Alt Aran i Alt Àneu, a causa de les obres que s'estan fent en aquests punts d'aquesta via de la C28. A la resta de carreteres de la xarxa viària lleidatana, normalitat, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. 10 minuts passen de la una del migdia, fem una petita pausa i ens hi posem.
19: Estàs escoltant La Ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
21: 19 i 20 de setembre, nova edició de la Fira Expo Clàssic de Mollerussa.
22: Mercat de l'automòbil, motos, recanvis, accessoris i col·leccionisme clàssic. Exposicions de vehicles històrics i clàssics i sisena Fira Mercat d'Antiquaris i Brocanters.
21: A Mollerussa, 19 i 20 de setembre, amb entrada gratuïta.
23: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
0: Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
1: Muchas gracias, queridos radioaficionados.
0: Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
2: Hoy tenemos en radioficción a Sir Arthur Conan Doyle.
3: Está con nosotros a bordo del Pequod Herman Melville.
24: Llamadme Jim, por favor.
25: Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
3: Buenos días, señor HAL 9000.
26: Buenos días, Sergio.
0: Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
27: Perdóname, ¡están atracando un banco!
25: ¿Qué dice? ¿Qué banco?
0: Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana...

0: vengan al teatro.
1: Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
0: Radioficción. Es mentira.
1: Pero está pasando.
0: Onda Cero Lleida. La teva radio. L'entrevista del dia.
2: Ens anem fins a Mollerussa, on aquest cap de setmana hi trobem la 31a edició de l'Expo Clàssic, un certamen doncs, que ja ho sabem, després d'aquesta llarga trajectòria, hi trobem el mercat de cotxes, de motos, accessoris, peces de col·leccionisme, amb exposicions monogràfiques que enguany tenen dos grans protagonistes, Mercedes-Benz d'una banda i Ducati, coincidint també amb el centenari de les dues marques. A més, diumenge doncs, també la tradicional trobada de motos clàssiques. De tot plegat, parlem amb Marc Solsona, alcalde, president de Fira de Mollerussa, que ens parlarà doncs, d'aquesta presentació que a més tot just s'ha fet avui aquest dimarts al matí. Què tal? Com estem? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: 31 edicions d'Expo Clàssic ja és tota una bona història d'èxit. A veure, explica'ns una mica com es presenta aquesta nova edició que hi haurà aquest cap de setmana a Mollerussa.
3: Bé, doncs molt bé, amb molt bones expectatives, com cada any. Comencem el calendari final de tardor amb aquesta Expo Clàssic, amb aquest mercat d'antiquaris i brocanters. Són 65 expositors repartits en 34 al mercat a la fira d'Expo Clàssic i 31 al tema del mercat de brocanters i antiquaris, i per tant assolint unes xifres diguem-ne molt similars a l'any anterior i amb unes expectatives a través dels monogràfics, com has comentat, de Mercedes-Benz i també de Ducati, que penso que seran un bon reclam perquè les marques s'hi han implicat moltíssim. Hi haurà inclús també una moto de carreres del Marc Márquez, hi haurà també algun cotxe d'última generació per contrastar de Mercedes. Per tant, ja sembla que hi haurà un reclam, diguem-ne, social i popular, però també el que fem és que el públic més, el visitant més especialitzat, aquell que té el hobby de la restauració del cotxe, de la moto clàssica,
2: sí,
3: aquells que tenen, que es fan aquest mercat d'accessoris per buscar aquella peça per poder fer funcionar aquella moto o aquell cotxe antic, doncs és de les fires que al final, després de 31 edicions, estan consolidades. Abans havia el mercat, n'hi havia moltíssimes, s'han anat reduint, i per tant Mollerussa, fent aquesta aposta resilient amb aquest format de fira, doncs ha aconseguit doncs, situar-se molt bé en el calendari i que estarà esperant moltíssima gent. I a més, si aprofitem que quan hi ha la fira també venen visites de clubs, que s'han vingut al Club Citroën també aquest dia del matí, diumenge tenim la 32a trobada de motos clàssiques, sopar d'Urgell, tota una seguida de coses que fan de que sigui un cap de setmana, penso, bastant potent a Mollerussa a través de lo clàssic, no? Lo clàssic i l'antic.
2: Clar, és que, a més, punt d'aura, no? Els clubs de cotxes i de motos clàssiques estan guanyant molt pes per això precisament, no? Perquè tenim un parc automobilístic doncs, que cada any que passa doncs, continua sent més antic, no? I tenim unes peces que a vegades doncs, per preservar doncs, tota aquesta cultura del motor les necessitem trobar en algun lloc i no sempre és fàcil, no? El fet de tenir una fira on hi hagi aquest mercat doncs, fa que tinguem un punt de trobada.
3: Sí, és el que dic, el hobby, el món de l'aficionat, la búsqueda d'aquest gaudi en el lleure, es canalitza moltes vegades també a través del vehicle de la motoclàssica, d'aquests clubs, d'aquest punt de trobada, d'aquestes rutes, no? Aquesta socialització a través d'aquest tipus de vehicles, i fan que doncs, Mollerussa, a través de l'Expo Clàssic, del Club de Motos Clàssiques de Mollerussa, doncs van fer el seu moment, es van inventar la primera trobada de motos clàssiques, que es fa 32 edicions, sí. I l'any següent ja va haver la primera fira, que era una mostra d'exposició, i també d'accessoris, que és important, eh? La gent que no estem molt entrats dins d'aquest tema, podem veure allà i entrar a la fira i veure tot d'expositors, exposicions, però també expositors amb tot de caixes de, jo què sé, de manguitos, de bugies, de brillantadors, de, jo què sé, tot de coses, no? Que dius, que jo no sé a vegades ni el que és, tot allò, eh?
2: Clar, no és com un viatge en el temps.
3: Clar. Però és però això és el que és aquesta fira, és aquest mercat d'accessoris que fan, que si tu vols arreglar, restaurar, millorar o trobar aquella peça per acabar de fer aquella, doncs que ho puguis trobar en un mercat professional com és aquest. De fet, venen expositors d'arreu de Catalunya i també de l'estat espanyol. Per tant, és un mercat molt consolidat on el que és aficionat s'hi gasta diners i, per tant, hi ha negoci, per això se'n diu fira.
2: Sí.
3: I penso que és important que s'hi quedi i que l'haguem consolidat.
2: Clar, i a més també la capacitat no, de poder atraure un públic i professionals que no només són de les comarques de Lleida, sinó que també tenen apuntada aquesta cita des de fa 30 anys al calendari de
3: sí.
2: Anem a Mollerussa al mes de setembre, sí, tercer cap de setmana, que hi trobarem el que necessitem.
3: És de les poques fires que n'hi ha, que a les 10 del matí quan obrim dissabte, n'hi ha qui ja fan cua. Perquè potser saben o han contactat prèviament per saber que aquella peça és

0: era una
1: unitat, per cert. Per buscar alguna cosa molt en concret, no?
0: I això, dius, bueno, dius, pues, això és el que la fa diferent, i penso que també això és xulo, no?
1: Tot això va començar amb la trobada de motos clàssiques, 32a edició, aquest diumenge, una 70ena de participants i un recorregut també per conèixer, doncs, no només Mollerussa, sinó també una mica el Pla d'Urgell.
0: Sí, sempre fem Pla d'Urgell i també alguna part de l'Urgell, aquest Sant Jordi de Mollerussa, fem la parada tècnica a Preixana, sempre, però la tipologia de motos és un circuit, un recorregut bastant pla, per evitar també, bueno, temes de que tot sigui, vagi correcte, vagi en forma i en temps, i es pugui fer d'aquesta manera més social, que puguem passar pels camins, per dins dels municipis, que es faci aquest ambient de mi, què passa, que no? Sent aquell xivell de motos amb aquelles clàssiques, no? Dius, què passa, que treguis el cap i veguis tota la sèrie de motocicletes, doncs que també té la seva curiositat i ho fan l'ambient, diguem-ne, cap de setmana que dic jo, eh? Per tant, molt bé, un cap de setmana que molt bé tindrem això, tindrem Expo Clàssic, tindrem la Mercat de Brocanters i Antiquaris, tindrem la Festa de l'Esport el diumenge, tindrem el Tast de Vins de Mollerussa Comercial també el dissabte a la tarda, que celebren els 40 anys. Tindrem també una trobada de colles de diables, que també celebren 40 anys aquí a Mollerussa. Tindrem un cap de setmana absolutament farcit d'esports, cultura, tradició, fira, i per tant, continuem al setembre, sí, continuem, arrencant amb moltíssima, amb molta força. Eh?
1: Clar, no? El setembre és el que té, no? És una mica també el nou punt d'inici.
0: Per tant, si vens a Mollerussa a l'Expo Clàssic, o a la Fira de Brocanters, tens una oferta complementària que et farà passar un cap de setmana top.
1: Doncs vinga, el cap de setmana passa per Mollerussa amb tot això que m'ha estat comentant. Marc Solsona, alcalde, president de Fira Mollerussa, moltíssimes gràcies i fins aviat.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: L'actualitat, les històries i la vida a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Això és La Ciutat, amb Núria Mora.
3: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
4: Aquest setembre a Solglas t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena a casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglas, Ton Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
7: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
6: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
7: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
6: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions a Vital Present.
7: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
6: I acabem a Lleida. El Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
7: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. El ring musical.
1: Torna aquesta temporada el nostre particular ring musical amb el musicòleg Jordi Cano, però aquesta temporada canvia una miqueteta el que serien les regles del joc. Ja no tindrem aquests enfrontaments que teníem fins ara, que ens havien anat acompanyant, posant una mica doncs, cara a cara a diferents grups, diferents artistes, sinó que ho ampliem una mica més, obrim la mira, posarem cara a cara doncs, amb estils, amb gèneres, territoris fins i tot musicals, i avui per començar doncs, tindrem potser alguna picabaralla. Jordi Cano, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, ho has explicat superbé, eh? De veritat.
1: Veus?
8: De fet, jo estava pensant, com ho explicaré? Ho has fet superbé, per tant, jo ja no ho he d'explicar. Exacte, sí. Serà més un anàlisi més fenomenològic que no pas d'elements concrets, com fem abans, de comparar, jo què sé, una cantant amb un altre cantant, un grup amb un altre grup, sinó que parlem de coses més globals. I començarem... No hi haurà picabaralla, perquè el que començarem serà com a parlant del rock català, però no el rock català, el fenomen aquell que va passar als anys 90, sí, que algun cop n'hem parlat, amb el rock fet a la meseta o el rock castizo, és a dir, aquest rock que també l'he volgut desvincular del que seria la movida madrilenya. És a dir, parlarem de la música desvinculada d'aquestes etiquetes i veure si la forma de fer rock a Catalunya i la forma de fer rock a les Espanyes, que és molt diversa també, doncs té elements comuns o té elements diferenciadors. De fet, d'entrada, el que hem de fer és definir què vol dir el rock, no? El rock és un gènere que apareix més o menys als anys 60, sí, que és com una evolució del rock and roll, aquest que es van inventar els americans, que l'Elvis Presley va robar una mica als afroamericans, al Chuck Berry, al Fats Domino i companyia, a Little Richards també, i que del rock and roll dels 50 doncs va aparèixer el rock dels 60. Sempre es diu, simplificant-ho molt, i que em disculpi si algun expert, que el rock l'inventen els Rollins i el pop l'inventen els Beatles, d'acord? Jo trobo molt injust perquè jo crec que els Beatles, ho hem dit molts cops, per mi estan per damunt, i els Beatles ho inventen tot, és a dir, tot el que trobem ara, els Beatles ja ho van inventar, però sí que és cert de que aquesta música més contundent, les guitarres un pelet més distorsionades, tot i que als principis no gaire, un discurs més, diguéssim, punyent, més visceral, doncs això seria més el rock i seria més aquesta essència dels Rollings, d'acord? Llavors, clar, el rock arriba a Espanya, doncs, als anys 60, i arriba a la mà, evidentment, dels Rolling Stones. Llavors, hi ha diferències entre el rock a les Espanyes i el rock català? Pues no moltes, per què? Perquè als anys 60 estem encara en plena dictadura, sí, i per tant, d'alguna manera, el que es feia un lloc es feia l'altre i era molt... estàvem tot molt connectat. Però, bueno, anem a veure quins dos grans grups per mi representen el rock a Catalunya i el rock fora Catalunya. A Catalunya hi havia un grup que no van ser molt famosos, tot i que sí que van posar, jo crec, l'empremta del que seria després el rock autèntic català, evidentment llavors ho fent en castellà, sí, però és un rock més fi, més elaborat, no tan canyero castizo com serà el rock després a les Espanyes. I són el grup de Los Salvajes, l'any 66, amb la cançó Soy Así.

0: Veus, jo no sabia que... Sí que n'havia sentit a parlar, los salvajes, però no sabia que eren catalans.
1: Sí, són d'aquí, el que passa que, clar, cantaven en castellà.
0: Clar.
1: Sí que és cert que són d'aquí la majoria, perquè a més són aquests grups que van néixer als 60, van tenir 51.000 canvis, actualment encara són, encara fan coses, d'acord? Com els Brincos sí. o molts altres grups.
0: Els Cirex, que estan aquí petant.
1: Els Cirex, que estan on fire amb el Leslie, d'acord? Però vull dir que sí que és cert que ells són originals d'aquí i que d'alguna manera el so ja que té aquest punt en més... Aquí potser sí que trobem un conflicte, un punt més sofisticat que el rock que anirem veient a les Espanyes, que potser és això, és més visceral, té un missatge més directe. Nosaltres, diguéssim, som un pelet més finets, per d'una forma. Tot i que l'altre gran grup de rock dels anys 60, espanyol, que és espanyol entre cometes, perquè el cantant era el Mike Kennedy, que no era, sona anglès, però era alemany, i que aquests sí que... són també un grup estrany perquè tot i que són els primers que fan rock de veritat juntament a Los Salvajes a Espanya als anys 60, també un grup que parlem després que són els Lone Star, doncs tot i que són els primers que fan rock, ells tenen una mirada molt internacional, sí. Perquè el seu cantant és anglès, i tenen un èxit que és número 1 a tot el món, com serà el Black is Black.

0: Clar, i això segurament hi ha molta gent que no ho sap, eh? Potser algú que ens està escoltant, aquí li hem desbloquejat aquí un record o li hem desbloquejat una informació que no controlava, perquè és el que dius, és una cançó que va traspassar totes les fronteres.
1: Sí, sí, va ser número 1 a tot arreu, en van fer unes quantes, aprofitant això, que el Mike Kennedy era un... Pares van conèixer, és molt típic això, perquè ell era alemany i es van conèixer a Mallorca.
0: Molt
1: és una
0: bé.
1: Cosa, que és sí. un lloc fantàstic per conèixer alemanys.
0: On havia de
1: sí,
0: passar.
1: Sí, on havia de passar, evidentment, no? I d'alguna manera, doncs això, és un grup que de la música que es feia en aquell moment a les Espanyes, doncs té aquest puntet més de sofisticació i aquest puntet més de canya i de distorsió. Tot i que seguim sent finets, eh? La gran distància entre la música a Catalunya i la música a la resta d'Espanya ja comença als anys 70. Els anys 70 és l'època gloriosa dels grans grups de rock mesetario, rock castizo,
0: sí.
1: Que si tenen una persona que és per mi la marca identitària és el Rosendo. Uh-huh. I el Rosendo va començar als anys 70 precisament amb un grup que es deia Ñu, després va passar a un grup que es deia Leño i finalment va ser ell sol, d'acord? Tot i que estem al 70, ho dic per si algú també és molt purista, he volgut agafar una cançó coneguda dels Leño, que és Maneres de Vivir, que ja és del 81, però bueno, ens agafem amb aquesta idea que el rock, aquest rock més potent, contundent espanyol, que després tindrà els Burning, tindrà els Suaves, tindrà Barón Rojo i tal i qual, molt després, els Obús, doncs neix, jo penso que aquí. I sí que és cert que neix a Vallecas, que és on havia de néixer, evidentment, tot això. Vale? Doncs escoltem el Maneres de Vivir.

0: Clar, aquí ja es veu, que hi ha com més personalitat, sí. Ja, més calle, hi ha més calle aquí.
1: Sí, sí, també és un grup que ha passat per moltes èpoques. Ja ho va tirar de Lleida, que va ser bateria dels Lenyo, el Caps, vull dir, en el seu moment també, vull dir que realment també és un grup que ha anat, el Rosendo va deixar els Lenyo, però ells van seguir, és a dir, realment, però van ser molt l'escola del que anirà venint després als 70.
0: Sí.
1: El 70 és una època a nivell musical molt interessant a tot el món, a Espanya també, perquè, per exemple, apareix i ara sí que em vaig una mica de la meseta, me'n vaig a Andalusia,
0: sí.
1: Però apareix segurament el grup més influent en el que seria el rock progressiu a tota Espanya, com són els Triana. El Triana és un grup molt interessant. Van durar uns 6 anys perquè el seu cantant va morir en un accident de circulació,
0: sí.
1: Però per allí van passar els Loli Manuel, van passar músics que després van anar amb Miguel Ríos. És a dir, realment els Triana són un grup molt interessant que feien una barreja de flamenc, rock progressiu, jazz, una cosa molt estranya, i que l'any 75 doncs fan aquest Abre la Porta.

0: I aquí parlaríem de fusió més que de rock?
1: Parlaríem d'un concepte que a Catalunya, per exemple, van tenir els Màquina, que és el rock progressiu, que és el rock, sí, el rock experimental, una cosa molt, molt, molt interessant i que realment, clar, no sé si notes, però estem fugint molt de lo estàndard o de lo...
0: Hem començat amb els bravos. De les etiquetes,
1: perquè, sí. Sí. I de lo mainstream, és a dir, la idea era anar a l'essència del rock i allunyar-nos això de lo més popular, no? I realment, tot i que Triana van triomfar molt, de fet a Triana se'ls acusa de que els primers anys van ser molt experimentals, van començar a tenir èxit i com passen tots els grups aquests, doncs, quan tens èxit et tornes més comercial. Jo crec que no es pot acusar ningú de voler guanyar diners, evidentment. És com el Paco de Lucía quan fa entre dos aguas,
0: sí.
1: que és un tema supercomercial, bueno, pues sí, però això no ha de deslluir que després tingui una trajectòria boníssima. Vull dir que realment els Triana van tenir un èxit bestial i just en el moment en què anaven a popularitzant-se, és això, es va morir el Palacios i van haver de, i van plegar. Després han tornat a juntar i tot això. Però bueno, és un grup també molt, molt interessant. Com a interessant per aquest rotllo com a progressiu i diferent són, ja et dic, els Màquina o els Lone Star, que és un grup que va néixer als 50, que actualment encara mig continuen als anys 2000 i que van fer un tema, molts temes, jo he tirat un dels anys 70, que és Mi Calle.

0: clar, aquí ja és com que tornem una mica als 60, no? Dóna la sensació de retorn al que estàvem escoltant.
1: Sí, perquè a més, com que dic que és un grup molt transversal, aquesta cançó precisament és de l'any 70, per tant, sí, és finals dels 60, he posat els Lone Star sobretot perquè són catalans, ¿vale? Perquè m'he oblidat de dir-vos que estàvem jugant amb aquesta cosa de Catalunya i Espanya. Uh-huh. Clar, i volia diferenciar-ho molt amb el so aquest dels Leño, que hem sentit del Rosendo, sí, de Maneres de Vivir, que és molt contundent, sí, i que a partir d'ara serà la senya d'identitat. És a dir, a Catalunya tot ho farem finet, a les Espanyes tot serà molt més contundent. I és quan neix aquest concepte del rock castizo, el rock mesetario i tot això. I nosaltres, això no m'ho surt. És a dir, nosaltres som finets fent rock. De fet, arribem als 80, que és una època també molt, molt interessant, que és quan neix la movida madrilenya a Madrid, que no m'interessa en absolut entrar-hi, i anirem una mica amb aquesta perifèria. Llavors, què passa als 80 a Catalunya, que encara no hi ha el rock català que apareix als 90? Doncs apareixen una sèrie de grupets, els primers grups que s'atreveixen a cantar en català, que fan rock pop, hi ha de tot, hi ha els Double Bubble, hi ha la Madame, i els més rockeros, agafant-ho entre cometes, són els Engai Engai. Els Engai Engai tenen una cançó que després serà molt famosa, que es diu Pol Petit, que més o menys és bastant conegudeta, però que era molt suau i no l'he volgut posar, i he posat aquests Sunglasses de l'any 86 perquè la gent vegi com sonava el rock català abans que arribés el rock català.
0: Clar, tal com l'entenem avui en dia.
1: Exacte.

0: Ai, aquest àudio el tenim així una miqueteta,
1: que sí, una mica, sí.
0: Se'ns pica una mica, però bueno, ens podem fer una mica la idea també, no?, d'aquestes noves sonoritats i fins i tot aquesta nova estètica, no?, que es veu.
1: Sí, sí, l'estètica és molt ochentera, d'acord? Però si notes, és això, és com una música també rockera i canyera, amb riffs de guitarra molt més elaborats, que no té res a veure, i aquí ja trobem les diferències, amb el rock més castizo i més canyero que es pugui fer, doncs, a la zona del centre i del nord, eh? I aquí ja me'n vaig directament a Los Suaves amb el Dolores se llamaba Lola. És a dir, la que hem sentit del Sunglasses és del 86, el Dolores se llamaba Lola és del 89, són Los Suaves, però és que aquí podíem posar Barricada, Sinistro Total, Barón Rojo, Burning, una sèrie de grups molt potents, alguns més de la perifèria, alguns més del centre, però que no sonen amb aquesta sofisticació que sona el rock català. Perdó, el rock a Catalunya.

0: Clar, aquí ja es veu, eh? Ja, això és una altra lliga.
1: Sí, és un altre so, una altra manera d'entendre el rock, ni millor ni pitjor, eh? Senzillament...
0: A mi m'agrada més, t'he de dir.
1: A mi no, bé, clar.
0: Ostres,
1: no passa res.
0: M'agrada més, sí, sí.
1: No, a mi no, a mi no, a mi no. No, no, perquè no el trobo... El trobo molt, molt primitiu musicalment. És molt... És molt simplon.
0: Bueno, sí, és més cru, és més...
1: És més cru, sí, exacte, sí. I això aquí no en sabem fer, aquí no... Sí que hem tingut algun grup que ha tingut algun vincle amb l'escà, aquest més canyero que es feia al País Basc, per exemple, però sí que és cert que la sonoritat catalana, no. De fet, ens anem als anys 90, i als anys 90 a les Espanyes segueix sonant canyero, i aquí ens anem amb un grup que, insisteixo,

0: a mi tampoc m'agrada, però que jo admeto que darrere d'aquest grup hi ha tota una litúrgia, tota una narrativa, sí, sí, i un personatge tan brutal com el Robe, doncs que és Extremoduro, i que és, a mi em connecta amb aquesta part emocional dels 90 i d'aquesta música, però o sigui, a mi no m'arriba, em sap greu, eh? I mira que tinc una filla de 22 anys que és fan d'Extremoduro, que és aquestes coses paradoxals
1: de la vida. Clar, que ho has escoltat.

0: sigui, tenim per una banda aquest rock que seria així com més experimental o més finet que deies, més sofisticat, sí. I per un altre costat aquest que seria més allò com més cru, més de carretera i d'anar sí. tirant, no? Més...
1: Això no diu que a Espanya no hi hagués això, però sí que és cert que el... no hi ha un rock dur, contundent, directe a Catalunya. De fet, després en parlarem, hi ha el loquillo, que és català,
0: sí.
1: però el loquillo nosaltres culturalment l'associem amb aquest rock mestizo. Després
0: sí,
1: en parlarem.
0: Sí, però
1: que...
0: és més finet. Bueno, sí, després parlem, sí.
1: No, no, finet, bueno, jo trobo
0: bueno,
1: finet.
0: Finet, en, no sé, com l'estètica està més cuidada, està més, o sigui, és més personatge, no, potser?
1: Bueno, no
0: després
1: sé.
0: Després ja arribem.
1: Després arribem, sí. I en canvi... aquí a Catalunya sí que hi havia els bars que feien un rock així més, no sé què, però clar, als 90 aquí arriba el rock català s'ho menja tot, perquè el rock català és una mentira, no vull dir que sigui una mentira, però sí que és cert que dins del rock català hi havia Sang Traït, que eren uns heavy rurals,
0: sí.
1: hi havia els Pets, que eren un pop rural, hi havia sí. els Sopa, que eren uns, és igual, uns Rollings, si va la catalana, si vols, hi havia el Sau, que eren com a sofisticació britànica, vull dir que era tot supervariat. Llavors, he estat molt tentat de fugir del rock català i anar a buscar algo diferent, però no hi ha gran cosa perquè el rock català s'ho va menjar tot. Per tant, he tirat per gustos personals i com que estem parlant de rock del de veritat, anem a escoltar la cançó de rock de veritat dels catalans, que és el Miami Beach dels Rocks en Bustó.

0: clar, aquí ja tenim el moment d'efervescència.
1: Sí, però tot i això és supercanyero, no sé què. Però és un canyero de bon rotllo. És un canyero que agrada les padrines, saps?
0: Sí, no? De
1: no
0: bé, sé. Sí.
1: Sí, és un que dius, i que bé parla el PEM i com no sé què, amb aquest accent nostre tan... Clar, no t'imagines els Laxambusto cantant cançons com el cant de Barricada, per exemple. Yeah. No, clar, el so Barricada pues, és més del nord. I per tant, és això. Llavors, jo aquí he volgut parar perquè realment als anys 2000 no hi ha més fenomen rock. El rock no és que mor, perquè el rock segueix sent vigent, però apareixen moltes altres motius. Però sí que he volgut posar el focus en tres fenòmens diferents que acaben d'il·lustrar tot això que m'he explicat una mica avui, d'acord? Per exemple, una manera de veure el rock també entre lo castizo i lo sofisticado va voler ser als anys 90 els Héroes del Silencio. Des del meu punt de vista, un dels grups més sobrevalorats de la història del rock espanyol, però que sí que és cert que ells van intentar trobar aquest equilibri entre la influència d'un rock més experimental i més amb una sonoritat més sofisticada que podia haver-hi a Catalunya, amb aquesta contundència, que jo crec que a nivell narratiu ells es sentien més còmodes, del que podia ser el rock de la meseta o el rock castizo. Al 90 trauen aquest famosíssim Entre dos tierras.

0: d'aquesta cançó, bueno, és un dels grans referents, no, també, del grup i del moviment d'aquests anys.
1: Sí, sí, sí, però d'ells, eh? Sí, és a dir, ells es separen una mica, perquè estem passant als 90, és l'època del corazón, on surt Alejandro Sanz, on surten molts grups d'això i tal, molt pop, hi ha molt pop, i ells, tampoc es relaciones amb tot el que hem escoltat abans dels Suaves i companyia. De fet, ell es vincula molt amb els Gabinet de Caligari i tal i qual, que eren gent de la movida, però que s'havien volgut desmarcar una mica de la movida. Llavors, jo trobo un grup interessant, per això l'he volgut posar aquí en aquest apèndix final, perquè d'alguna manera és aquest grup, diguéssim, que

0: que està clar que és rock, això no és pop, però que busca aquest puntet més de sofisticació, aquest pseudo-intel·lectualisme que jo no he comprat mai, però que ells ho intenten i tal, bueno, està bé, trobo que és interessant i que la vull posar com a element diferencial, perquè grups com Héroes no n'hi ha. És a dir, és un grup per mi diferent i per això he volgut posar com a element diferent.
1: Sí.
0: Un altre grup per mi també és singular, que n'hem parlat abans, és el Loquillo.
1: Sí.
0: El Loquillo és un tio de Barcelona que agafa músics de Vic, que són els Troglodites,
1: sí,
0: i fa un rock molt contundent que et recorda més amb aquesta música dels 70 dels Suaves i companyia, però des de Catalunya. Tot i que de Catalunya no el volen o no el volem, i ell se'n va a Madrid és més còmode, però a Madrid tampoc perquè el veuen molt català. És a dir, ha sigut com una cosa rara, d'acord? Amb l'afegit, de que té cançons com la que escoltareu, que és la meva preferida, però no ho puc explicar gaire això, quan tenia 13 anys, que és La Mataré. És una cançó que el temps no sosté,
1: sí,
0: perquè és una barbaritat de cançó de lletra que riu-te amb tu del reggaeton, ¿vale? Però és això. No, posa, és a tope.

0: Bueno, és un personatge, no? Perquè ja sí, sí. Més enllà de les cançons és ell, és la seva actitud, és la seva provocació, la seva estètica, no? La manera de demostrar-se, de comunicar-se.
1: Però això també ho té el de Gabinete Caligari, també ho té el d'Héroes, vull dir, aquesta com a cosa així d'àurea
0: sí,
1: màgica.
0: Sí, no? Farmear aura.
1: Sí, sí. Ostres, que ben llevado. Per tant, es demostra que no és nou de farmear aura, no. perquè en Mike Jagger ja ho feia als anys 60, de forma ja. Sí, sí. Però sí que és cert que és aquest rock que a mi em recorda més als Suaves, que no pas al rock que es feia aquí a Catalunya, però que com que es fa des de Catalunya, pues té aquest puntet més de sofisticació, ¿vale? I ja està. I ja per acabar, ho he volgut fer amb un grupet que, mira, vam ser teloners seus en el seu moment i que té una cantant que a mi em té enamorat, que és l'Aurora Bertran, que són Taures Zurdos, perquè per mi és el millor rock que s'ha fet a Espanya. O sigui, quan jo entenc rock com aquesta cosa canyera, no sé què, però amb contingut, amb intel·ligència, amb personalitat, amb una veu espectacular, per mi sempre han sigut els Taures Zurdos. És a dir, si tu em preguntes com hauria de ser l'essència del rock hispànic, del rock mestizo, del rock castizo, mestizo no, en mesetero, a Espanya, tot i que ells són de Pamplona, per mi és aquest so.

0: I representant femenina, que això també...
1: I representant femenina, que això en el rock...
0: Clar.
1: Aquest és... No hi he caigut amb això, tens raó, perdó, eh? Doncs femenina, i a més una personalitat, en les distàncies curtes, és una tia meravellosa. No, de veritat, per mi és aquest so net, aquest so potent... No li trobo potència, els seus directes eren espectaculars. Femenina, tens raó, perquè tot allò estava molt masculinitzat, sí. i molt...
0: Sí, sí, molta testosterona damunt de l'escenari.
1: Molta testosterona, clar, sí, molts pas al pit, sí, sí, en aquella època, penso en el Bon Jovi i els Bon Jovis d'aquí d'Espanya. Doncs molta pelambrera, molta cosa, i realment, mira, pues, potser per això tan sofisticat, eh? Per aquest toc femení que els tios no tenim. Doncs, bueno, d'alguna manera, per mi, si em dius, ostres, per acabar, eh? Jo volia acabar amb bon sabor d'orelles, doncs el so per mi... més bonic que es pot fer allà és precisament aquest. Hem fet un programa molt miscel·lani, que serà una mica la tendència aquest any, molt tocant cosetes, però penso que és interessant perquè hem fet un viatge estrany pel rock de diferents àmbits a les Espanyes i a Catalunya i trobant aquestes petites o grans, per mi, diferències entre les dues regions.
0: Vinga, doncs, batalla oberta, rock català, rock fet a Catalunya, amb el rock de la Meseta, amb aquest viatge que hem fet des dels anys 60 fins a

0: els 90. Jordi, moltes gràcies i fins al proper enfrontament. Que vagi molt bé.
1: Genial, gràcies.
2: Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
7: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Cuina i gastronomia.
0: Recte final de la ciutat, moment de parlar de cuina i de gastronomia, amb un mes de setembre i amb una agenda que ve intensa. Gabriel Jové, què tal?
8: Hola, Núria, bona tarda.
0: Bona tarda, com estem? Doncs
8: pues molt bé, aquí l'últim dia de calor, diuen, a veure si és veritat.
0: Creuarem els dits, sí. Aquests migdies ja no s'aguanten.
8: Que aquest setembre tenim moltes cosetes i comencem amb aquest cap de setmana, que com ja sabeu, bianualment, vale, el tercer cap de setmana de setembre normalment sempre porta la figa del Guaire, la sí. Fira de la figa del Guaire, d'o pròpia d'aquest fruit, que al final sabeu que no és un fruit, sempre ho expliquem cada dos anys, però per a aquells que s'incorporen a aquesta secció de
0: o que obliden ciutat, ràpid, que també passa,
8: que realment el contingut s'oblida, recordeu que la figa no és un fruit pròpiament dit, sinó que és un contenidor de moltes flors. Vale, o sigui, aquestes llavoretes que quan obrim la figa trobem a dintre, serien aquestes petites contenedors, vale, petits contenedors de flors, de microflors, vale, que el que fan una vegada polinitzades, d'acord, com ho fan, doncs, amb figues mascles, o sigui, flors mascles i flors femelles, doncs aconsegueixen i tornen a sortir una figuera. Al final, si fem una mica d'història de la figuera, és potser dels arbres més antics que l'home, vale? Que la humanitat consumeix els seus fruits, consumeix aquestes figues des de molt, molt antic, molt antic, perquè al final és un arbre molt resistent, que resisteix bé el fred, que resisteix bé la calor, que no necessita moltíssima aigua, amb poca aigua va créixer en la figuera, perquè fa unes arrels molt profundes i va molt al fons a buscar aquesta hidratació, i per tant, tot el que és l'àrea mediterrània, les àrees mesopotàmiques també, antigues, inclús també que si anem cap al sud-est asiàtic també trobem aquest arbre, vale? I tenim aquesta figuera que al final, doncs, no? És com un arbre que el tenim molt, molt...
0: El tenim molt interioritzat perquè també té com això, no? Que és tan fàcil de mantenir-lo.
8: I trobar-lo
0: en molts
8: llocs.
0: Silvestre, sí, que és pues... que el pots trobar en qualsevol lloc i sí, no? Inclús estic pensant com que literàriament també, doncs, la figuera és com que s'ha representat molt en la literatura.
8: En la literatura, correcte.
0: En els llibres, com les heures també, no? Que s'han enllaçat per les cases, doncs la figuera també és un... Sí, també és un arbre que és molt, molt... El tenim molt present.
8: Doncs... Sí, els antics babilònics, els antics grecs, els antics romans, els antics fenicis, tots aquests pobles de la Mediterrània tenen descripcions en molts textos de l'època dels jeroglífics, els egipcis també, de fet li donaven figues a les oques, els egipcis, això està explicant en jeroglífics. És una fruita que té moltíssima història antiga, de fet, doncs, ja us dic, doncs, perquè segurament els antics humans que eren nòmades, no?, que anaven caminant arreu del territori, tant del nord d'Àfrica com de la zona mediterrània, com d'Europa, del continent eurasiàtic, doncs trobaven aquests fruits que es menjaven. A més, la gran qualitat que té la figa, ja ho sabeu, és que és un fruit, és un aliment molt energètic, d'acord, que dona molta energia, i a més és molt fàcil de conservar, perquè al final sí que tenim acotat molt el mes, sí, de finals d'agost, sí, setembre, principis d'octubre, uh-huh, la collita d'aquestes figues, perquè al final les figueres no és un arbre que durant tot l'any vagi donant fruit, sinó que és ja les figaflors, de principis de juny a finals de maig, que serien la primera floració que fa la figa, i segons les figueres i segons les varietats de figueres.
0: Sí, és la varietat, que també, vale? Això és un món. Uh-huh.
8: I després, cap a això, doncs a finals d'agost, principis de setembre, ara estem en el màxim apogeu, a més amb una collita enguany molt bona, estan molt contents els d'Alguaire, perquè està ben una molt bona collita. Jo hi vaig trobar que jo tinc un fruitaire de confiança, i les últimes dues setmanes, a més a l'agost tanquen, i ara doncs, des de principi de setembre pensava, oi?
0: On són les figues?
8: I ahir li vaig dir, home, ja tens les figues. Diu, és que fins ara no m'han arribat. Diu, però estan boníssimes. I realment estan
0: bones.
8: Fe. Hi ha un preu en guany bastant assequible, perquè n'hi ha molta producció.
0: Hi ha molta producció.
8: I això ha fet baixar el preu, que sembla mentida que algun preu baixi.
0: No, com amb els bolets, no? Que això ja...
8: Això ja veurem què passa.
0: Sí, ja parlarem d'aquelles setmanes.
8: Si sembla que demà començarà a ploure pel Pirineu, doncs potser...
0: Igual salvem encara una coseta.
8: La setmana que ve comencem a trobar bolets. Per tant, cap de setmana, ja sabeu, el Fira d'Alguaire no només és per menjar figues, hi ha moltes activitats al voltant d'aquesta fira, seccions gastronòmiques, a més la figa, sempre us ho dic, és una fruita molt manejable, que no només és menjable doncs, pelar-la, no sé si tu ets de les que pele la figa o no la pele, jo me la menjo, si està molt al punt, me la menjo completament, perquè m'agrada aquest gust làtex que té la pell de la figa. Hi ha gent que li senta malament, que li fa...
0: Sí, la grima, textura, sí.
8: Una mica de grima, però bueno, pelada o no pelada, la figa queda superbé amb combinacions de carns vermelles, uh-huh, d'acord? Ara que començarà la caça, podem treballar, i si no mengem figa durant aquestes 4 o 5 setmanes que venen per davant, tenim la possibilitat durant tota la resta de l'any de menjar les figues seques, d'acord? A mi no hi ha cosa que m'agradi més del Nadal, d'aquella taula de fruits secs amb la figa i l'ametlla, no? Aquella punt de... que bé, només te'n pots menjar una, perquè si te'n menges 3 o 4 ja te'n pots anar a córrer a la marató, perquè entre el fricandó, el caneló, la sopa de...
0: Això la cursa de Sant Silvestre l'últim dia de l'any.
8: Exacte, per córrer i cremar totes aquestes calories. Doncs cap de setmana la Fira d'Alguaire. I també aquest setembre, que a més és molt gastronòmicament molt compatible, la figa amb el vi,
0: sí,
8: la figa amb el vi negre, s'ha celebrat el 40è aniversari de la Constitució de la Denominació d'Origen Costers del Segre, que és la nostra denominació, és a dir, és una de les més extenses de la península ibèrica, en
0: clar,
8: de D'Os, perquè tenim, uh-huh, D'O, tenim vins de la D'O que estan aquí al costat de Lleida, Raimat seria l'exponent més conegut i amb més marca, arreu coneguda de tota la península, inclús més enllà de les fronteres espanyoles, pots trobar Raimats a Austràlia, jo n'he vist, uh-huh, al supermercat, i fins al Pirineu, fins als Pallars, vale? Fins al Pallars Sobirà, tenim també Petcelles. 40 aniversari, la DO ha fet una festa, ha fet una gala...
0: Sí, imagino que també durant tot l'any hi haurà un seguit de propostes i d'activitats de celebració.
8: Diferents celebracions. L'interessant és que tenim quatre subzones grans, que són Artesa, Garrigues, Pallars, Raimat, Segrià, Urgell i Baix del Riu Corb, perquè fem una idea, en la que hi ha tot tipus de cellers, de mides de més petits, més grans, més artesans, més manuals... més... És una, jo sempre dic que al final
0: ja,
8: anem a fugir a Riberes o Riojas, perquè són potser les deos amb més
0: clàssics.
8: Marca i més clàssiques de la nostra, no? Que tenim tots l'imaginari del cap, però és que la Lleó Costes del Segre en aquests darrers 40 anys s'ha fet una feina ingent i tenins vins blancs, vins negres, vins escumosos, vins dolços, que són espectaculars, amb molts premis, amb molta repercussió a nivell gastronòmic, i en la qual, doncs, llegint una mica d'informació per preparar el programa d'avui, és la tercera Lleó catalana amb més vendes, és a dir, que té més sortida al mercat, amb 6,3 milions d'ampolles l'any passat.
0: Molt bé, bona comercialització.
8: 6,3 milions d'ampolles és bastant, a veure, dintre d'una DO, que tant que ja us dic, sembla molt gran, amb molts

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda, enmig del debat que s'ha obert aquesta setmana sobre el futur de la IA i dels gegants econòmics que la impulsen, també hem de parlar de l'ús que fem nosaltres de la tecnologia. En alguns casos, del mal ús, creant i difonent continguts violents i discriminatoris. Evitar-ne la propagació viral és la feina dels moderadors de continguts, una tasca vital, però que també suposa una factura personal molt alta, sobretot si les grans tecnològiques menystenen la protecció i els drets d'aquests treballadors. Escoltin el testimoni d'Andreu García a la brúixola d'Onda Cero Catalunya.
2: Anoche no pude pegar el ojo, tuve insomnio. Y esta situación es bastante recurrente. Estábamos expuestos a ver lo que no está escrito. Eso y mucho más.
1: Avui el TCJC ha començat a jutjar aquest cas i el de 2.000 treballadors més que van ser acomiadats de forma massiva el 2025 per Meta, la matriu de Facebook, Instagram o WhatsApp.

0: L'expedient de regulació amb què l'empresa hauria volgut estalviar-se les indemnitzacions milionàries, les possibles indemnitzacions milionàries de molts treballadors que van denunciar seqüeles psicològiques i discriminació laboral com les que hauria patit també l'Andreu. Joan Valentí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Els advocats dels treballadors consideren que Meta i les seves empreses subcontractades van tancar l'oficina de Barcelona per desfer-se de la plantilla i eludir tots els litigis que hi havia pendents a Espanya, un d'ells per discriminació per raó de llengua. Enrique Leiva és advocat del sindicat Fest.
2: La majoria de la gent que parlava en català, en castellà, en portuguès, en italià, idiomes del sud d'Europa, cobraven 6.000, 8.000 euros menys que altres que feien exactament el mateix des d'aquí i que parlaven en suec, en noruec, etc. Això, aquestes demandes els estaven suposant 150, 200 milions d'euros només en indemnitzacions en el cas de que haguessin prosperat.
1: Les empreses demandades asseguren que Meta va decidir finalitzar els contractes amb elles i es van pactar els acomiadaments amb el comitè d'empresa.
0: En plana política, el govern català garanteix que la climatització de les escoles estarà completada l'any 2031.
3: Clarament sí, aquest és el compromís que va assumir ahir el president i que desplegarem, com els dic, diferents departaments implicats des d'Infraestructures de Catalunya, Economia, Educació i Presidència. Per tant, aquest és el compromís i es farà.
0: Tot i aquesta ratificació, els socis d'investidura i també els partits de l'oposició mantenen els dubtes sobre el finançament d'aquest pla. Ana Util, bona tarda.

0: Tarda.
1: Bona tarda, Gavi. La portaveu parlamentària d'Esquerra, Esther Capella, reclama més concreció a Salvador Illa.
2: I la pregunta que li hem de fer al president de la Generalitat i al seu govern, doncs com ho duran a terme, com treballarà el govern per tenir més recursos i tots els recursos necessaris per fer realitat gran part del que ahir apuntava.
1: Des de Junts, el seu portaveu, Salvador Vergés, creu que l'anunci reforça el tarannà propagandístic del govern socialista.
3: Dos anys de fracassos tapats amb 10 anys de promeses.
0: I els sindicats i plataformes valoren positivament l'anunci del president sobre les millores del sector educatiu, tot i que demanen que siguin fets i no promeses. Ferran Cuixart, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, destaquen que les mesures anunciades són positives, però ho verbalitzen amb diferents nivells de confiança. Aleix Vidal, de la plataforma Aules que cremen, assegura, però, que no surten els números, i Eduardo Núñez, de Comissions Obreres, apunta que és un pas endavant.
5: Estem bastant acostumats a promeses que després es transformen en res, perquè la realitat a les escoles i a les aules és una, i els números i les notes de premsa i els titulars que ven al Departament d'Educació estan sempre molt allunyats.
6: Doncs serà un pas endavant important per una realitat que és necessària en els centres educatius, perquè cada cop la situació és més difícil.
4: I amb dos demanen celeritat a l'hora de negociar i tramitar l'augment del 6% del PIB per al sector educatiu, ja que, diuen, permetria millorar el sistema.
0: L'educació no és ni molt menys l'únic problema que preocupa el govern i també els catalans. La inflació se situa ja en el 4% i consolida la pujada més alta des del març del 2023.
1: L'electricitat, el gas i altres combustibles són els impulsors d'aquest creixement dels preus, amb un increment del 10% respecte de l'agost de l'any passat.
0: Titular d'esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. La final de la Champions masculina del 2029 es jugarà al Camp Nou. Així ho ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA en la reunió que ha mantingut a Tessalònica, a Grècia. Hansi Flick ha assegurat que estarà present en aquesta final al 100%, però que no sap si en qualitat d'entrenador o d'aficionat del Barça. El tècnic alemany també ha assegurat que Lamine ha fet mèrits per guanyar la pilota d'or, però matisant que hagués preferit que no ho hagués dit públicament. I l'Espanyol juga a les 7 contra el Rayo Vallecano a l'estadi de Butarque, en el partit que obre la 6ª jornada de Lliga.
0: Fem un cop d'ull a la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui continua l'estabilitat a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes sense grans canvis. Continuen eixos valors significativament elevats a la depressió central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Demà la situació es complica a la tarda, amb ruixats i tempestes especialment a la meitat oriental i al Pirineu, que a Barcelona i Girona podran ser localment forts, sense descartar que siguin molt forts i persistents i vinguin acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. Perill important al Pirineu de Girona, al Prepirineu de Barcelona i així com al litoral i al prelitoral per acumulats de més de 100 litres per metre quadrat en 3 hores. Les precipitacions i les tempestes a la nit podran arribar també al litoral nord de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, demà en descens serà localment notable al cas de les màximes al Pirineu. El dijous continuaran baixant les temperatures. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts a 2:45 de la tarda. Al control tècnic, Dani Sánchez.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Ho dèiem en portada, avui ha començat a Barcelona el judici per l'expedient de regulació que va suposar l'acomiadament de més de 2.000 moderadors de contingut de Meta l'any 2025. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de jutjar si aquest procediment estava realment justificat o va ser, Joan, una via encoberta per traslladar l'activitat a altres països.
10: Tots aquests treballadors formaven part de la plantilla de CCC, Barcelona Digital Services, que després va ser absorbida per la canadenca Telus International, l'empresa subcontractada per Meta per filtrar imatges i textos extremadament violents i evitar que aquests es fessin virals a Facebook o Instagram. L'empresa ha alegat que va fer fora els treballadors perquè l'activitat simplement es va extingir. En canvi, els demandants i els seus advocats creuen que no hi havia una causa real per acomiadar la plantilla i que el que va fer va ser traslladar l'activitat a Àustria, Alemanya i Eslovàquia, amb, en altres paraules, una deslocalització encoberta. Si el TSJC estimés la demanda, podria arribar a declarar la nul·litat dels acomiadaments i ordenar la readmissió dels treballadors. Els demandants calculen que l'impacte econòmic econòmic superaria els 90 milions d'euros.
0: És un judici impulsat per les denúncies de moderadors de contingut, una figura que hi ha darrere de les xarxes socials necessària, però també delicada. Són les persones que revisen el contingut que es publica

0: Nuestro trabajo era evitar que esas 50.000 se convirtiesen en 50 milions.
1: Com ell mateix explica, tot aquest contingut que precisament es retira perquè no arribi a milions d'usuaris, l'han de veure primer els moderadors. L'empresa disposava d'alguns recursos per afrontar aquesta exposició, però segons l'Andreu, eren insuficients.
0: Una cosa és tenir una activitat per eliminar les últimes imatges de la cabeza o algo poco más de inmediato, però existen recursos mucho más elaborados, una preparación, un seguimiento, y esto ya te digo que era casi que inexistente.
1: I una de les conseqüències que diu que pateix arran de la feina és l'insomni, fins i tot entre els treballadors que creien gestionar millor aquesta càrrega emocional, hi havia situacions que acabaven passant factura.
2: Una factura personal que també tindrà una deriva judicial. De fet, al gener del 2024, un jutjat de Barcelona va considerar que els trastorns psicològics soferts per un moderador no eren una malaltia comuna, sinó un accident laboral. Per tant, Joan, aquesta qüestió és una altra font de litigi. La pregunta és si l'empresa va fer tot el possible per evitar o minimitzar els danys psicològics dels seus treballadors.
1: Exacte. Diversos treballadors han denunciat que l'empresa no tenia els protocols de prevenció necessaris per protegir psicològicament els treballadors que s'exposaven diàriament a contingut molt delicat. El Robert Castro, un dels principals advocats de Bastet, el bufet que representa els treballadors en aquest cas, explica als micròfons d'Onda Cero Catalunya la gravetat de les seqüeles que pateixen els moderadors de contingut que van ser acomiadats per Telus.
3: Són quadros psiquiàtricos graves. Hablamos de depresión mayor, hablamos de trastorno de estrés postraumático, porque han estado expuestos durante muchos años a ver lo más terrorífico de este mundo, de esta humanidad.
1: I aquest, Gavi, no és l'últim litigi. De fet, són tres els fronts oberts pels treballadors contra Telus. Hi ha també oberta una causa per discriminació salarial. Asseguren que, per fer exactament la mateixa feina, l'empresa pagava menys als treballadors amb passaport espanyol, italià i portuguès que els nascuts a França, Holanda, Israel i països nòrdics. Aquesta discriminació laboral ja va ser reconeguda per una sentència judicial el 2024 i ara més treballadors s'han sumat a la causa amb noves denúncies. De fet, els advocats consideren que l'acomiadament volia posar fi a aquestes demandes i les seves corresponents indemnitzacions.
2: El debat de l'ús de les pantalles, les xarxes socials, els continguts que es consumeixen han donat un pas més enllà després de la polèmica oberta per l'enginyer d'Anthropic, Jacob Coxon, qui ha advertit dels suposats riscos existencials de la intel·ligència artificial. Coxon assegura que els mateixos desenvolupadors d'IA creuen que aquesta tecnologia podria posar en perill la humanitat abans que acabi la dècada. Des de Catalunya, però, els experts demanen no ser alarmistes amb aquest tema, tot i ser favorables al control i a la regulació. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Sí, la presidenta de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, Aida Valls, considera que aquests missatges són excessivament pessimistes. Tot i admetre que hi ha riscos reals, recorda que les intel·ligències artificials continuen sent programes informàtics sense consciència pròpia ni autonomia total. Això sí, adverteix que la principal amenaça passa per un ús malintencionat de la tecnologia. Són declaracions a la ciutat d'Onda Cero.
5: Poden robar-nos dades de forma molt més fàcil, no? Això, les seves estafes i coses d'aquestes que abans havien de fer, no? Lo típic de les pel·lícules. Necessitaves un hacker que havia estudiat no sé quants anys. Pues clar, moltes d'aquestes coses que abans, diguéssim, estaven controlades, no? I feien alguns delinqüents molt puntuals, ara podrien fer-se molt més massivament.
4: És per això que defensa que qualsevol sistema amb capacitat d'actuar de forma autònoma ha d'estar supervisat per persones i sotmès a mecanismes de validació. Pel que fa a la regulació, Valls destaca que Europa és una de les regions que més ha avançat en aquest àmbit, però admet que la velocitat amb què evoluciona la tecnologia dificulta que les normes avancin al mateix ritme. Amb tot, insisteix que el futur de la intel·ligència artificial passa per establir barreres de seguretat i controls internacionals que garanteixin un desenvolupament responsable.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, intenta marcar l'agenda política amb una aposta de llarg recorregut en matèria d'educació.
6: Com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques.
2: Aquest va ser un dels grans anuncis en la conferència d'ahir al vespre a les Drassanes de Barcelona, però no l'únic. N'hi ha dos més: destinar educació al 6% del PIB i un tercer, que vincula el món educatiu amb la crisi climàtica. Ahir mateix es va comprometre a climatitzar les 2.500 aules públiques catalanes abans del 2031 i avui mateix la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha garantit

0: que compliran amb la seva paraula. Parlem d'una inversió estimada de fins a 2.500 milions d'euros. Sobre el paper, les xifres impressionen, però la lletra petita del finançament encara deixa dubte. Ricard Jiménez ens en informa, ens en dona més detalls des del Palau de la Generalitat. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Si analitzem com es reparteix el pastís, veiem que la Generalitat només assumeix directament una porció molt petita del total. Dels 2.530 centres que s'han de climatitzar, el compromís directe de la Generalitat permet posar a punt 100 centres abans que acabi l'estiu del 2028, a raó d'un milió per escola o institut. La resta, pràcticament 2.430 escoles, es deriven a la col·laboració amb els ajuntaments o empreses de climatització privada. I aquí trobem el gran taló d'Aquiles d'aquesta mesura. Amb l'ombra d'unes eleccions municipals a l'horitzó i possibles canvis de color polític als consistoris, refiar-se que els ajuntaments inverteixin i avancin els diners deixa coix al pla. Si els municipis s'ho miren amb reticència o canvien de prioritat, més del 90% del parc es podria quedar sense tocar. Ara bé, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha esvaït tots els dubtes assegurant que cap ajuntament, governi qui governi, rebutjaria climatitzar les aules municipals, comprometent-se també a mobilitzar tots els recursos que faci falta per tenir el pla enllestit abans que acabi el curs 2030-2031.
2: Clarament sí, independentment dels cicles electorals, perquè insisteixo, aquest és... Vaja, li dic d'una altra manera, no crec que trobéssim a Catalunya cap ajuntament, sigui del color que sigui, que es mostrés contrari a la climatització de les aules. És un objectiu clarament compartit.
1: Pel que fa al compromís d'invertir el 6% del PIB en educació i l'impuls d'una ronda de contactes amb els partits per obrir un debat sobre com remodelar el sistema educatiu català, Paneque no ha concretat com redistribuirien els recursos per arribar a aquest objectiu de despesa i tampoc ha calendaritzat les trobades amb els partits. Ha confirmat, però, que Aliança Catalana i Vox rebran la invitació del govern.
0: En el capítol de reaccions, tot i l'ampliació d'aquestes explicacions per part del govern, els dubtes encara hi són, també entre els socis d'investidura, tot i que els comuns creuen que ella fa curt, Anna.
3: Sí, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, veu en el discurs d'Illa un excés de triomfalisme. Tot i això, li ha reclamat que acceleri la seva aposta per redreçar la situació de l'educació a Catalunya.
4: Algú que comença ara la secundària pot passar els 4 cursos sense climatització a les aules. I per això li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer. És fàcil? No. Però al final fer política també és prioritzar i en aquest país ens gastarem 430 milions d'euros en una variant.
3: Des d'Esquerra, la seva portaveu a la Cambra Catalana, Esther Capella, valora positivament les propostes d'Illa, tot recordant que algunes d'elles han sortit des de les files dels republicans. Tot i això, Capella considera que el president català ha d'explicar d'on sortiran els recursos econòmics per fer-les realitat.
5: I ahir tenia una oportunitat de fer-ho i no ho va acabar fent. I per tant, està molt bé això de fer titulars, però la ciutadania, els ciutadans i les ciutadanes, esperem dels nostres governants i esperem de les nostres institucions que ens responguin a les preguntes que ens formulem a diari i que ens ofereixin solucions als problemes que tenim a diari.
3: Una crítica que també li han llançat des del principal partit de l'oposició, Salvador Vergés, és el portaveu del grup parlamentari de Junts.
6: D'on pensa treure aquests recursos? Què pensa retallar? Això són 7.000 milions d'euros més que cal afegir a educació. Òbviament, parlar d'això no es pot fer si no és defensant el concert econòmic a Madrid tal com estem fent Junts per Catalunya.
3: Vergés creu que Illa està tapant amb la seva conferència els seus 2 anys de fracàs, en paraules seves. Des d'aquest punt de vista, la portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, demana al govern que es posi les piles.
7: Ayer también el presidente nos pedía o pedía elevar el listón. Y mire, con eso estamos de acuerdo, sí. El primer listón que tiene que elevar este gobierno es el suyo propio. Cataluña no necesita más discursos, necesita resultados.
3: El portaveu de Vox, Joan Garriga, creu que el problema són les prioritats del govern socialista.
8: No necessitem aquest tipus de conferències que són només propaganda. I sí, necessitem canviar de polítiques, necessitem més recursos, no necessitem més recursos materials i econòmics, sinó canviar de prioritats.
0: Doncs els sindicats a priori valoren positivament l'anunci del president de la Generalitat sobre les millores del sector educatiu. Això sí, Ferran, demanen que no siguin promeses i que es traslladin en fets.
9: I és que desconfiant que sigui un anunci electoralista, si no és així, diuen, es tracta d'una gran mesura i un gran pas endavant. Arribar al 6% del PIB permetria solucionar un infrafinançament que ve de lluny, diuen, i permetria també contractar més treballadors, per tant, més mans, universalitzar l'educació dels 0 als 3 anys i garantir un sistema de menjador per a tothom. La portaveu veu d'Ustec, Yolanda Segura, ho celebra, però demana que no es quedi en promeses. Són declaracions a Onda Cero.
10: Però això no...

0: poden ser només promeses, s'ha de concretar en realitats, s'han de concretar en calendari de negociacions i sobretot s'ha de concretar en que aquest 6% ha de ser per blindar l'escola pública.
1: I reitera, com hem escoltat, que la pública ha de ser la gran beneficiada d'aquest gran pacte educatiu del que Illa ha tret pit, un pacte que serà a través d'un debat amb el Consell d'Educació de Catalunya i dels diferents actors del sector per fixar mesures i objectius. Per això lamenten que potser, diuen, ralenteixi la seva aprovació. Recordem que es tracta d'una petició d'ILP que ja es troba al Parlament de Catalunya. Des de Comissions Obreres demanen accelerar la seva tramitació, celebren que es vulgui buscar un consens ampli, com també la climatització de les aules. Escoltem Eduardo Núñez, secretari general de la Federació d'Educació del Sindicat.
2: Doncs serà un pas endavant important per una realitat que és necessària en els centres educatius, perquè cada cop la situació és més difícil, no? El desenvolupament de la feina en els centres, però lògicament nosaltres som més exigents, no?
1: I encara més desconfiats es mostren des de la plataforma Aules que cremen. El seu portaveu, Aleix Vidal, es mostra escèptic. En declaracions a Onda Cero critica que els anuncis i el que es viu a les aules són realitats molt diferents, diu, i veu les mesures inassumibles.
3: Bàsicament perquè, a més, no sabem d'on sortiran tants diners, però també a nivell temporal es fa bastant inconcebible que si en 2 anys pensen climatitzar 100 centres, després, amb els 3 anys següents, en climatitzin, no sé si tocaria 600 per any.
1: I critica que, mentre no s'apliquin aquestes mesures, els nens i nenes, diu, seguiran fent classes a més de 30 graus.
4: En plana política, acabem aquesta plana política amb un apunt que ens arriba des de Madrid, última hora. Es confirma ja oficialment el que ja intuíem. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident Carles Puigdemont i també de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. Així, doncs, estarà a l'espera del que acabi decidint el Tribunal Constitucional. Obrim plana econòmica. Avui hem conegut les dades de l'IPC. No són bones. La inflació puja a Catalunya i se situa en el 4%, 5 dècimes més que el mes d'agost.
1: Sí, són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. L'indicador encadena ja 4 mesos d'increments als resultats des del 3% que es va marcar, recordem, el mes d'abril. Unes pujades de preus impulsades pels carburants, la benzina i el gas, arran del conflicte, com venim comentant, a l'Orient Mitjà. Electricitat, gas i, com diem, altres combustibles lideren els encariments amb un increment del 10,6%. El govern espanyol va augmentar a principis de setembre la rebaixa de l'impost sobre els hidrocarburs, però encara que no s'ha notat el seu efecte, també s'encareix la cistella de la compra, els ous, els llegums, el peix fred i també les espècies. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments, ha estat del 2,8%, 2 dècimes més que el mes anterior. Per províncies, Girona lidera aquesta inflació amb un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4%, Lleida un 4,2%, mentre que més moderades queda Barcelona amb un 3,8%.
4: D'altra banda, també us expliquem que l'ampliació de l'aeroport del Prat sembla que comença a agafar forma. Avui el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Hora 3, el Pla d'Inversions d'Aena, que inclou una inversió ja de 1.700 milions d'euros per modernitzar la infraestructura catalana. La demarcació de Barcelona ha viscut un estiu amb més incendis i amb més superfície afectada per les flames que anys anteriors. És el balanç de la campanya forestal que ha presentat avui la Diputació, que reflecteix que enguany hi ha hagut una 30ena d'incendis més que l'any passat, cosa que representa un creixement del 24%. Però la dada més cridanera és la de les hectàrees cremades. Han passat de 160, Anna, a prop de 1.200.
5: Sí, per tant, s'ha multiplicat per més de 7 el terreny afectat pel foc a la província de Barcelona. Malgrat tot, des de la Diputació es mostren relativament optimistes. És el que ha dit el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
6: Tot i que hem tingut 1.182 hectàrees afectades a la província de Barcelona, el que sí que és obvi és que estem optimistes per una raó, perquè podia ser molt més. I gràcies a la tasca preventiva que s'ha fet per part de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments, d'alguna manera tota aquesta tasca preventiva ha servit perquè això no anés a més.
5: Fàbrega ha posat d'exemple la franja de protecció que va aturar el foc de Sant Andreu de la Barca o la gestió forestal prèvia que va permetre que l'incendi de Carme a l'Anoia no anés a més.
7: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
4: Repassem els esports amb el Víctor Lozano, la final de la Champions, Víctor, al Camp Nou.
8: El comitè executiu de la UEFA ha escollit el recinte blaugrana com a seu de la final de la Champions League masculina del 2029, que es disputarà el 2 de juny d'aquell any. La decisió s'ha adoptat en la reunió oficial que aquest organisme ha celebrat avui a Tessalònica, Grècia. Així doncs, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions League 30 anys després. L'anterior va ser el 1999, amb la victòria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich per 2-1. N'hi va haver, però, una més, el 1989, amb el triomf del Milan davant l'Steaua de Bucarest per 4-0. Hansi Flick ha assegurat que estarà en aquesta final, però que manca saber en qualitat de què.
9: I'm 100% there.
10: Estaré al 100%. Que estaré seguro. No, no, como entrenador o como aficionado ya veremos.
11: As a coach,
9: please. Ya
10: veremos, no se sabe lo que puede pasar en el fútbol, pasa de todo. Desde luego estoy disfrutando aquí, en Barcelona, entrenando al Barça. Es un equipo fantástico, pero bueno, al final no se sabe lo que puede pasar.
8: Flick ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa prèvia al partit que el Barça jugarà demà contra el Real Racing Club de Santander al Camp Nou. El tècnic alemany també ha assegurat que Lamine ha fet mèrits per guanyar la pilota d'or, promatitzant que ell hagués preferit que no ho hagués dit públicament.
10: Y para mí, yo creo que él es sincero y tiene esta confianza en sí mismo y lo está demostrando en este principio de temporada, lo bueno que es excepcional.
9: It's a part of that.
10: Y creo que forma parte de eso. Quizás preferiría que no fuera así, pero él lo está diciendo, lo hace así, tiene esta confianza, dice que quiere ganar el balón de oro, y eso es muy importante también para él como futbolista, ese trofeo, y bueno, es sincero porque tiene esa sensación y tenemos que aceptarla. Y yo le apoyaré, desde luego.
8: Aquest partit entre el Barça i el Racing de Santander es jugarà a 2:15 de la nit al Camp Nou.
4: I avui arrenca la sisena jornada de Lliga.
8: Amb el partit que l'Espanyol jugarà contra el Rayo Vallecano a l'exili de l'equip madrileny, l'estadi de Butarque. Els de Manolo González són vuitens amb 7 punts i venen de guanyar el camp de l'Osasuna. El tècnic gallec reivindica la figura del seu golejador, Roberto Fernández, autor de 5 gols a la Lliga.
12: El veritable potencial golejador, si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, és una cosa òbvia. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. O sigui, aviam si anem pam a pam. Roberto, perquè ara potser està a 2 partits o 3 que no marca i direm que Roberto està molt malament. No? I Roberto està fent el que fa sempre amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
8: Manolo té la baixa de Jofre Carreras amb molèsties al pubis. Aquest Rayo Espanyol es jugarà a les 7 de la tarda. Més tard, a les 8, l'Alavés rebrà el València a Mendizorroza i a 9:45 el Real Madrid s'enfrontarà a l'Elx, al Martínez Valero. Per aquest partit, José Mourinho ha convocat a tots els futbolistes, a excepció dels lesionats Militao, Mendy i Rodrigo. El tècnic portuguès confia en que en 3 mesos l'equip estarà al seu millor nivell.
13: Jo pido 3 mesos, els altres piden 10 anys. No, cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor de lo que estamos hoy, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad. La capacidad que tengo es que cada partido, cada entrenamiento, el objetivo es siempre mejorar.
8: El Betis, per la seva banda, va guanyar el Villarreal per 1-2 a l'estadi de la Ceràmica en el partit que tancava la cinquena jornada de Lliga. Amb aquesta victòria, l'equip andalús es col·loca segon a la classificació, empatat a punts amb el Real Madrid i a 3 punts del líder, el Barça. El Girona, el club, ha informat que Brian Hill s'ha fet una lesió a l'isquiotibial de la cama dreta i s'haurà d'estar entre 2 i 3 setmanes de baixa. Canviem d'esport, bones notícies al Barça de bàsquet, ja que Darío Brizuela no té cap lesió greu. Les proves que li han fet al jugador blaugrana han descartat lesions òssies i articulars després del cop que va rebre en la final de la Lliga Catalana. En canvi, el pivot senegalès de l'Ilerna Lleida, Otumán Diagne, té

0: Una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre i diu adéu a la temporada. I un fitxatge bomba a la Lliga ACB. El València Bàsquet s'ha fet amb els serveis de Nikola Mirotić, que signa amb l'equip taronja per una temporada més una opcional. I atenció, que podria debutar dissabte a la Supercopa d'Espanya, precisament contra el Barça, al Pavelló Olímpic de Badalona.
1: Víctor Lozano, gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I aquest últim minut de l'informatiu el dediquem a parlar de la mítica banda britànica Oasis, que tornarà a Barcelona l'estiu vinent després de 18 anys.

0: Laura ya no está. Laura se fue. Laura se fue. Ja ho deia, eh? El Nec es deia el que cantava això. Aquest, fixeu-vos una cosa, el Nec i després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics passats va fer en allò del breakdance, va fer com unes coses així, saps? Que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un zero. Clar, potser era un zero en breakdance, però potser era un más mil en aura.
1: Com aquella que se cayó en esquiando i se quedó así.
0: Sí.
1: En una postura aurática.
2: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
0: Sí, senyor.
2: Una pausi.
0: Ah. Fas una pausini,
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor.
4: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Rafa Latorre, Carlos Alsina, Julia Otero, Marta García Ayer o Jaime Cantizano, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
3: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
5: Cantizano en Por Fin.

0: i d'explicar entre llàgrimes però somrient la seva història. El que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és una metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: Gracias. Grande.
1: Adiós.
2: ¿No te parece increíble?
3: Bueno, es que...
2: Y da esperanza, ¿verdad? Con claro todo lo que se sí. cierra, con todos los recuerdos que se van perdiendo porque se cierran las fábricas, las tiendas, y, o porque fallece la gente que se ha manejado con estos objetos.
3: Y la sabiduría que han recuperado, con lo que han dicho.
2: Trabajadores que hacía 20 años que no estaban.
3: Efectivamente.
2: Hace 20 años que no estaban. Bueno, hacemos una pausa y todavía nos queda el búho, Juan Soto Ibars.
4: Por fin.
5: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
7: Medisure. Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
8: Pates la piara, más buenos que el pan.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: Disfruta por ser del club con el 2x1 en el yogur griego natural Oikos Pack de 4. Comprando 2, acumulas 2,45 € en tu próximo cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti hasta el 23 de septiembre.
11: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
12: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
13: Llevas meses sin pisar el gimnasio y cuando lo haces, te pasas más tiempo frente al espejo. Y ahora querrás subir el selfie con una frase que hable sobre motivación. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
14: Sergio madruga para correr. Marta va a natación al salir de trabajar. Y María sale en bici todos los findes. David, bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera, desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro. Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis, con Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
12: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
12: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Hay una noticia que dice que 9 de cada 10 personas que se van a la mutua se quedan en la mutua. 9 de cada 10.
16: Y eso te hace decir que qué, pero es que a veces llegas a un sitio y ya no te quieres ir.

Queda vist per sentència el judici sobre un dels tres fronts oberts entre l'empresa Telus i els seus antics treballadors, moderadors de continguts de Meta. Ahir a la brúixola escoltàvem precisament la

0: Veu d'Andreu García, un dels 2.000 treballadors que, després de molts anys protegint els usuaris de veure imatges de violència de tota mena, va ser acomiadat de la nit al dia. Avui parlarem amb un dels advocats que representa aquests treballadors que denuncien una falta de prevenció dels danys psicològics derivats de la feina. Ens ho explicava l'Andreu d'una forma ben clarificadora.
1: Piensa en todo lo que pueda haber. Nosotros ya lo hemos visto. Yo, por ejemplo, anoche no pude pegar el ojo. Tuve insomnio. Y esta situación es bastante recurrente.
0: Doncs a la brúixola d'avui volem fer seguiment d'aquesta qüestió i analitzar el recorregut jurídic que pot tenir aquest perjudici que afecta tants treballadors que s'han sentit desemparats després de consumir diàriament i gairebé sense descans durant 8 hores al costat més fosc de l'espècie humana. Més enllà d'això, quins altres punts cardinals tindrem a la brúixola d'avui? Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Doncs desgranarem l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb què acabàvem el programa d'ahir, la climatització de 2.500 aules públiques catalanes. Escoltarem les concrecions d'aquest pla i les reaccions polítiques i sindicals a aquesta mesura.
0: Tornarem a parlar avui de la llei d'amnistia perquè des del Tribunal Suprem el jutge Pablo Llarena ha rebutjat aplicar la mesura de gràcia a Puigdemont i a Comín pel delicte de malversació després de la sentència del TJUE que l'avalava. Això en una brúixola en què també tindrem secció de salut mental de la mà del nostre psicòleg David Cueto. Avui parlarem del ciberassetjament.
2: I tancarem en plana internacional descobrint el projecte del fotògraf Diego Zapatero en què immortalitza la tradició ancestral de dansa i teatre de màscares a l'illa indonèsia de Java, una tradició que avui ja és residual.
0: Tot plegat gràcies a la tècnica de Vicenç Armero. Vist per sentència el judici que determinarà si l'acomiadament massiu de moderadors de Meta a Barcelona va ser il·legal. Fa un any i mig, prop de 2.000 moderadors de contingut de la Torre Glòries de Barcelona es van quedar sense feina de la nit al dia. L'empresa responsable de l'ERO va ser Telus, subcontractada per Meta. Després de diversos ajornaments, avui s'ha celebrat finalment el judici que ha de determinar si aquell acomiadament col·lectiu va ser legal i avui mateix la vista ha quedat ja per sentència. Ahir ja en parlàvem amb l'Andreu García, un dels exmoderadors demandants. Telus acumula diversos litigis amb els seus antics treballadors relacionats amb assumptes discriminatoris salarials, amb presumptes discriminacions salarials i amb la prevenció dels danys psicològics derivats de la feina. Avui, però, el focus estava posat exclusivament en la legalitat de l'ERO, Joan.
2: I la clau del judici ha estat esbrinar per què es va produir aquell acomiadament massiu. Els treballadors representats pel sindicat FIST sostenen que l'ERO va ser una maniobra per traslladar l'activitat a altres països europeus i evitar d'aquesta manera els litigis que l'empresa tenia oberts a Espanya. Ho explica l'advocat del sindicat, Enrique Leiva.
3: Però en termes econòmics, el problema el tenien amb l'al·luvió de demandes. Això, aquestes demandes els estaven suposant 150-200 milions d'euros només en indemnitzacions en el cas de que haguessin prosperat. I això no entra dintre de l'equació de beneficis d'aquestes transnacionals i per això pensem que és el motiu que va moure a tancar la paradeta a Barcelona.
2: Telus, en canvi, defensa que el tancament responia a motius productius i organitzatius, una justificació que, assegura, també va avalar Inspecció de Treball.
4: No hay causa económica. La causa del expediente fue organizativa y productiva. Y el inspector actuante menciona, así las cosas, el presente expediente se motiva por causas productivas vinculadas a la reducción de la actividad de la compañía en Barcelona y organizativas como consecuencia de la disminución drástica de la demanda de servicios.
2: Així ho explicava una advocada de CCC, que és l'empresa que finalment va ser absorbida per la canadenca Telus. Després d'escoltar les dues parts, el judici ha quedat vist per sentència. Ara serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui haurà de decidir si l'acomiadament de prop de 2.000 treballadors s'ajustava o no a la legalitat.
0: I ho dèiem, aquest és només un dels tres fronts judicials oberts entre Telus i els seus antics treballadors. Un altre analitza si l'empresa va protegir adequadament la salut mental dels moderadors de contingut. Empleats, recordem-ho, encarregats de retirar de les xarxes socials aquelles imatges de violència, abusos o altres continguts especialment sensibles pels usuaris. Precisament sobre aquest procediment en parlarem d'aquí uns minuts amb Robert Castro, és un dels advocats que representa els treballadors en aquesta causa. Abans, però, fem un cop d'ull a altres informacions de la jornada d'avui. El president de la Generalitat, Salvador Illa, intenta marcar l'agenda política amb una aposta de llarg recorregut en matèria d'educació.

0: Com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques.
1: Aquest va ser un dels grans anuncis en la conferència d'ahir al vespre a les Drassanes de Barcelona, però no va ser l'únic, n'hi ha dos més. Destinar a educació el 6% del PIB i un tercer que vincula el món educatiu amb la crisi climàtica. Ahir mateix es va comprometre a climatitzar les 2.500 aules públiques catalanes abans del 2031 i avui mateix la consellera portaveu Sílvia Paneque ha garantit que compliran amb la seva paraula. Parlem d'una inversió estimada de fins a 2.500 milions d'euros. Sobre el paper, les xifres impressionen, però la lletra petita del finançament deixa dubtes. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Si analitzem com es reparteix el pastís, veiem que la Generalitat només assumeix directament una porció molt petita del total. Dels 2.500 centres que s'han de climatitzar, el compromís directe de la Generalitat permet posar a punt 100 centres abans que acabi l'estiu del 2028 a raó d'un milió per escola o institut. La resta, pràcticament 2.430 escoles, es deriven a la col·laboració amb els ajuntaments o empreses de climatització privada. I aquí trobem el gran taló d'Aquil·les d'aquesta mesura. Amb l'ombra d'unes eleccions municipals a l'horitzó i possibles canvis de color polític als consistoris, refiar-se que els ajuntaments inverteixin i avancin els diners deixa el pla coix. Si els municipis s'ho miren amb reticència o canvien de prioritat, més del 90% del parc escolar es quedaria sense tocar. Ara bé, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha esvaït tots els dubtes assegurant que cap ajuntament, governi qui governi, rebutjaria climatitzar les aules municipals, comprometent-se també a mobilitzar tots els recursos que faci falta per tenir el pla enllestit abans que acabi el curs 2030-2031.
3: Clarament sí, independentment dels cicles electorals, perquè insisteixo, aquest és... Vaja, li dic d'una altra manera, no crec que trobéssim a Catalunya cap ajuntament, sigui del color que sigui, que es mostrés contrari a la climatització de les aules. És un objectiu clarament compartit.
2: Pel que fa al compromís d'invertir el 6% del PIB en educació i l'impuls d'una ronda de contactes amb els partits per obrir un debat sobre com remodelar el sistema educatiu català, Paneque no ha concretat com redistribuiran els recursos per arribar a aquest objectiu de despesa i tampoc ha calendaritzat les trobades amb els partits. Ha confirmat, però, que Aliança Catalana i Vox rebran la invitació del govern.
1: Doncs els sindicats, gràcies a Ricard, a priori valoren positivament l'anunci del president de la Generalitat sobre les millores del sector educatiu. Això sí, demanen que no siguin promeses i que es traslladin en fets. Més detalls amb el Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, i és que desconfien que sigui un anunci electoralista. Si no és així, diuen, es tracta d'una gran mesura i un gran pas endavant. Arribar al 6% del PIB permetria solucionar un infrafinançament que ve de lluny i permetria també contractar més treballadors, per tant, més mans, també universalitzar l'educació dels 0 als 3 anys i garantir sobretot un sistema de menjador per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ho celebra, però demana que no es quedi, diu, amb promeses. Són declaracions a Onda Cero.
5: Però això no poden ser només promeses, s'ha de concretar en realitats, s'han de concretar en calendari de negociacions i sobretot s'ha de concretar en que aquest 6% ha de ser per blindar l'escola pública.
4: I reitera, com escoltem, que la pública ha de ser el gran beneficiat d'aquest gran pacte educatiu del que ella treu pit. Un pacte que serà a través d'un debat amb el Consell d'Educació de Catalunya i els diferents actors del sector per fixar mesures i objectius. Per això lamenten que potser, diuen, ralenteixi la seva aprovació. Recordem que es tracta d'una petició d'ILP que ja es troba al Parlament de Catalunya. Des de Comissions Obreres demanen accelerar la seva tramitació, celebren que es vulgui buscar un consens ampli també en matèria de climatització de les aules. Escoltem Eduardo Núñez, secretari general de la Federació d'Educació del Sindicat.
6: Doncs serà un pas endavant important.
4: I encara més desconfiats es mostren des de la plataforma Aules que cremen. El seu portaveu, en declaracions a Onda Cero, Aleix Vidal, es mostra escèptic, critica que els anuncis i el que es viu a les aules són realitats molt diferents i per això veu les mesures inassumibles.
7: Bàsicament perquè, a més, no sabem d'on sortiran tants diners, i però també a nivell temporal es fa bastant inconcebible.
4: Alhora que critica que mentre no s'apliquin aquestes mesures, els nens i nenes, diu, seguiran fent classes a més de 30 graus.
1: Per cert, que avui el govern ha aprovat definitivament els nomenaments del nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, i també de la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Sobre la taula ja tenen el primer repte per afrontar, més enllà de seguir lluitant contra el crim organitzat i la multireincidència, i és que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra tenen l'encàrrec de dissenyar un pla per revertir la recent implicació de menors en actes violents i delictius, Ricard.
2: Sí, els relleus de Josep Lluís Trapero i Miquel

0: Esquius s'han confirmat aquest matí en els acords de govern aprovats en el darrer Consell Executiu que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat. Uns canvis que arriben en un moment convuls pel que fa a la seguretat als carrers, després que en tan sols 4 dies s'hagin produït 6 apunyalaments. El darrer l'hem conegut avui durant una baralla en un bar de Cervera. Paneque, però, ha recordat que les polítiques policials seran continuistes, és a dir, que es mantindran els plans específics per combatre la multireincidència, que inclou, recordem, mesures per trobar als carrers les armes blanques. Ara bé, falta per dissenyar la fórmula per reduir la presència dels menors en aquests episodis violents i és el primer encàrrec que el govern ha fet tant a Ferran López com a Sílvia Catà.
1: Però efectivament el repte de l'actuació en menors o com prevenir aquests fets, ja no dic delictius i violents, a l'espai públic és una qüestió que preocupa i que s'ha d'abordar i que aquests nous càrrecs tenen l'encomana de dissenyar una política pública conjuntament amb drets socials per tal de poder-ho abordar amb màximes garanties.
0: Paneque ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants contraris a Aliança Catalana al Fossar de les Moreres durant la vigília de la Diada. Assegura que les càrregues eren proporcionals a la situació de tensió que es va viure per garantir així la seguretat dels seguidors de Sílvia Orriols.
2: Tot això en plana política, però a aquesta hora estem molt pendents d'un incendi. Estem a mitjans de setembre, però la calor encara no ens abandona i el risc encara és alt. Els bombers han demanat confinar el nucli urbà d'Andaní d'Alfarràs, al Segrià, on hi viuen unes 240 persones per un incendi forestal pròxim al torrent Regal de Viuda.
3: El foc s'ha declarat cap a les 4 de la tarda d'aquest dimarts. 49 dotacions dels bombers, 10 de les quals aèries, treballen en el dispositiu d'extinció. Segons els bombers, el CAP evoluciona per la Serra de les Guitxeres cap a camps de conreu propers a l'N-230. Es prioritza el flanc esquerre per evitar que s'obri amb el canvi de vent de ponent a marinada. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Infocat i ha enviat un missatge S-alert als telèfons mòbils de la zona.
2: La mesura afecta també algunes granges properes a la carretera N-230 i, atenció, està tallada en sentit Pont de Suert. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha confirmat que no aplicarà la llei d'amnistia a Carles Puigdemont pel delicte de malversació, malgrat la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va avalar la mesura de gràcia. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu exclou qualsevol afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no es pronuncia sobre el suposat benefici personal que atribueix a l'expresident de la Generalitat, un element que considera clau per deixar aquest delicte fora de l'amnistia. Ens en dona més detalls la nostra companya Eva Llamazares. Eva, bona tarda, buenas tardes.
4: Bona tarda, què tal? Buenas tardes. Lo que explica hoy Arena es que no procede en este momento a aplicar la amnistía a Puigdemont, no porque la sentencia europea carezca de importancia, sino porque esa sentencia del TJUE solo invalida una de las razones por las que el magistrado interpretó que la malversación del procés es una de las excepciones de la ley de la amnistía. Luxemburgo determinó que el procés no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Llarena recuerda que el principal motivo por el que él consideró que Puigdemont se quedaba excluido del borrado penal del delito era la apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. El magistrado del Supremo repasa lo dicho por el TC hasta ahora respecto a la amnistía para certificar que no hay aún un pronunciamiento sobre el lucro personal. El juez Llarena, por consiguiente, tampoco levanta la orden de busca y captura si Puigdemont entra en España, lo que no significa, Lola, que el regreso no esté cerca.
2: Per tant, Eva, l'instructor del Suprem manté aquesta ordre de detenció, tot i que admet que la decisió es pot revisar. La pregunta ara és quin recorregut ha de fer la norma si el Tribunal Constitucional sí que admet els recursos d'empara presentats pels líders del procés.
4: Lo previsible, y como ya contábamos la semana pasada por la información que nos proporcionaban fuentes jurídicas, es que Llarena no espere a que el Tribunal Constitucional aborde el recurso concreto de Puigdemont contra la no aplicación de la amnistía. Si el Constitucional, que la semana que viene empieza a deliberar sobre los recursos de amparo de los condenados y en concreto sobre el de Turull, establece una doctrina clara y dictamina que la malversación no supuso un beneficio personal, el juez Llarena ya se verá condicionado por esa doctrina y le aplicaría la amnistía a Puigdemont. Hasta ahora, el TC ha resuelto recursos de comunidades autónomas y se ha pronunciado en concreto sobre la legalidad de la ley, la ha declarado constitucional. Falta ahora abordar si la malversación del procés debe quedar fuera de la amnistía, porque la propia ley contempla como excepción los supuestos en los que se aprecie el lucro personal, que es la interpretación del Supremo. El martes, el Constitucional abordará una ponencia del magistrado conservador José María Macías, que propone no amparar a Turull y que está abocada a quedarse en minoría, lo que provocaría un cambio de ponente si el actual no se aviene a rehacerlo con el criterio de la mayoría.
2: Doncs gràcies, Eva, per aquesta radiografia. N'anirem tenint més detalls, una tardor molt clau pel que fa a aquesta llei de l'amnistia. Ara falten aproximadament uns 2 minuts per arribar a 8:15 del vespre. Fem una petita pausa per la publicitat i parlem sobre el judici a més de 2.000 moderadors de continguts de Meta.
5: La brúixola a Onda Cero Catalunya.
6: Com et dius?
7: Ferran Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
6: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
6: Això són 2 estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
9: Estàs posant a tots al límit.
10: Andreu tots mal.
8: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
12: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
13: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
2: Vinga, ara sí, recuperem una de les notícies del dia. Aquest matí s'ha celebrat el judici que ha de determinar si l'acomiadament de més de 2.000 moderadors de contingut de Telus, l'abril del 2025, va ser legal o no. Els demandants sostenen que l'empresa va abandonar la seva activitat a Espanya per esquivar altres processos judicials que tenia oberts amb els treballadors. Un d'aquests procediments analitza si l'empresa va protegir adequadament la salut mental dels seus empleats. Parlem de persones que dedicaven la jornada laboral a revisar continguts extremadament sensibles per Meta. Aquesta causa ja acumula sentències favorables als treballadors, però continua oberta perquè nous afectats han denunciat la mateixa situació. I per parlar-ne ara a la brúixola podem saludar a Robert Castro. És un dels principals advocats de Bastet, el bufet que representa els treballadors en aquest cas. Senyor Castro, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda.
2: A veure, expliquem per començar en quin punt es troba aquest procés judicial. Acumula sentències, ho dèiem, favorables als treballadors, però que continua obert i, per tant, s'estan estudiant nous casos, oi?
14: Sí. Actualment hi ha més de 700 moderadors que han interposat la seva demanda reclamant una indemnització per danys morals i per danys a la salut mental. Llavors, això està acumulat i estem en el punt processal d'estar pendents de que ens donin una data de judici que ja calculem que serà per l'any que ve.
2: Aquests 700 són tots de la Torre de Glòries de Barcelona?
14: Correcte. Dels 2.000 que mencionàveu, per danys morals i danys psicològics, hi ha uns 700 i pico actualment. Tot i que, com dèieu, hi ha un goteig de que es van sumant.
2: Clar. Una de les qüestions que es poden plantejar aquí és fins a on arriba la responsabilitat de l'empresa quan la feina consisteix precisament a exposar-se a continguts que generen un dany psicològic i, evidentment, aquests moderadors doncs, han acceptat no, aquesta feina. On s'hauria de traçar el límit?
14: Que el treballador, en general, i en concret els moderadors, accepti aquesta feina no exonera o no eximeix a les empreses de desplegar el màxim esforç possible per garantir la salut dels treballadors, en aquest cas la salut mental. Llavors, els protocols per protegir aquesta salut dels moderadors eren molt fluixos, molt fluixos.
2: Recordem que són figures...
14: No, i la prova la tens en el resultat. Quin és el resultat? Lesions greus a la salut mental, com estrès posttraumàtic, depressió major, vull dir, coses greus des del punt de vista de la psiquiatria forense.
2: Clar, precisament t'anava a preguntar això, quines conseqüències s'han pogut observar i com davant de la llei, no, en judici, quines proves han de portar aquests treballadors?
14: Bueno, pues mira, des de les actes d'inspecció de treball, que hi ha més de

0: 30 i són demolidores totes en contra de les empreses, passant per tota la documental mèdica que acrediti aquestes lesions a la salut mental.
1: L'empresa sabia que
0: i
1: alguns...
0: Després...
1: Digui, digui.
0: No, anava a dir, i després també haurem d'acreditar el propi contingut que havíem de moderar. Parlem de lo més fosc, de lo que és capaç l'ésser humà, de lo més dolent, vull dir, coses terribles que no mencionaré ara, m'entena, però que tothom es pot imaginar, no? Coses relacionades amb els càrtels de la droga a Mèxic, de l'Estat Islàmic, coses que tenen que veure amb els infants, amb el maltractament animal, però coses absolutament terribles.
1: L'empresa sabia que alguns treballadors estaven desenvolupant problemes de salut mental a conseqüència de l'exposició a tots aquests continguts que ara menciona?
0: Sí, i tant, i a més jo vull apuntar el més alt, que es diu Meta, el grup Meta, i hi ha una coincidència, o sigui, Meta subcontracta això de la moderació perquè ja té el precedent a Silicon Valley. A Silicon Valley va ser els primers anys que tenien moderadors en plantilla, quan ja van veure al cap dels anys que tots acabaven molt deteriorats, van adquirir un modus operandi que es diu, bueno, pues planem moderadors, obrim en aquest cas, quan van plegar Silicon Valley va ser justament el 2018, van dir, ara obrim centre moderadors a Barcelona, es creien que això era Àfrica des del punt de vista del dret laboral, s'han enganxat els dits, i nosaltres som aquest macroprocés és la millor prova d'això, i res, i aquest és el modus operandi. Llavors, quan ja els han fregit la salut mental o quan ja veuen que estan tots molt deteriorats, persianazo i tornen a obrir un altre país. Actualment s'han anat a Portugal, a Bulgària, a Grècia, i així ho van fent.
1: Clar, precisament aquesta era la manera que tenien d'actuar, és a dir, que deixaven de servir en X país, tancaven en aquesta empresa, en lloc de, per exemple, donar el suport psicològic doncs, que potser seria necessari. Entenc que potser arribava tard.
0: Exactament, sí, sí. És que aquí hi ha molt mala fe per part de Meta i de les subcontractes. Vull dir, hi ha una desatenció deliberada i ja, dit col·loquialment, hi ha un deixar-los absolutament tirats, els moderadors.
1: Era una estratègia de fugir dels litigis espanyols que ja tenien oberts amb anterioritat, com dèiem?
0: Correcte. O sigui, el modus operandi, que ells ja l'aprenen amb l'experiència Silicon Valley, ja és suficient per obrir a Barcelona i al cap de 7 o 8 anys dir, bueno, això ja està tot supercremat, ens anem amb la música a una altra part. Però a part va haver-hi aquest detonant també, dir, i a part ens estan fotent demandes col·lectives, saps què? Marxem d'Espanya. Que és una mica el que et deia, no? Que igual es creien que això era Àfrica i que aquí no teníem cap mena de dret, no? A nivell de protegir els treballadors.
1: Aquí anava ara, perquè ahir parlàvem amb l'Andreu García, un dels exmoderadors que és demandant en les tres causes judicials, i deia que a vegades l'empresa oferia xerrades enfocades a processar les imatges que veien a la feina, però entenc que un treball que és tan dur a nivell psicològic requereix d'un sistema de prevenció més complex i d'uns protocols més potents.
0: Mira, et donaré una comparativa que és reveladora, ¿vale? El que ells deien al sistema de wellness, que és dir, escolta, he vist algo terrible en un vídeo, necessito una hora de wellness amb el psicòleg, amb els psicòlegs de l'empresa, ¿vale? El dret al wellness d'un moderador de Torre Glòries era una hora a la setmana. Una hora a la setmana. Els moderadors de YouTube Irlanda tenien de les 7 hores de feina, 4 moderaven 3 wellness al dia. És a dir, compara una hora a la setmana d'atenció psicològica després d'haver vist un nadó que li estan fent, ni t'ho imaginis, una hora a la setmana compara-ho amb 3 hores al dia. Perquè la ment es regeneri, descansi, rebis tot el suport. Després, no és el mateix, una persona llicenciada en psicologia fa un any que un equip de psicòlegs super experimentats, que porten super veteranos i que són experts precisament en estrès posttraumàtic i de més. I això no ho tenien.
1: Com defensa les causes judicials l'empresa a aquest canvi de procediment a un territori i a l'altre?
0: Bueno, sincerament, tirant pilotes

0: Flotes fora. Vull dir, diuen que no tenen res a veure amb les subcontractes, que jo, per la meva opinió, bastant, de manera poc sòlida i convincent, vull dir, i també aquí estem sorpresos com segueixen subestimant els tribunals d'aquí i els advocats i tota la feina que estem fent. Per què ho dic? Perquè fa dues setmanes o una setmana va sortir un pacte, la notícia d'un pacte a Estats Units de 17.000 milions de dòlars d'indemnitzacions per maltractament als menors com a usuaris, no? Mm-hmm. Llavors, allà als Estats Units també va haver-hi un macropacte brutal a Califòrnia de moderadors, i aquí tot el contrari, o sigui, una soberbia en tots els procediments i cap gest de voler pactar-ho com sí que estan fent als Estats Units, no?
1: Per tant, què demaneu per reparar aquest dany? Què voleu extreure del judici?
0: Res, que indemnitzin a cadascun dels moderadors, perquè tots estan molt afectats en la seva salut mental.
1: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, perquè ahir escoltàvem la història de l'Andreu García, exmoderador de Meta, i ara doncs hem pogut també traçar aquesta part més judicial, la cara més judicial de tot plegat amb en Robert Castro, un dels principals advocats de Bastet, bufet que representa els treballadors en aquest cas. Molts ànims, perquè hi ha moltíssima feina per fer d'ara en endavant, ho deia vostè ara, i gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la Brúixola, que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
2: Ada Colau!
3: Thaís Villa!
2: Loles León!
4: ¿Esto el frente de izquierdas qué es?
5: ¿Tú te presentarías?
4: Yo no.
5: Lo harías muy bien.
4: Pero no, que no, ya te digo que no. Que no.
5: Yo te hago de jefa de gabinete.
4: Hablemoslo.
6: Cara al show con Marc Giró. Mañana a las 11 de la noche, nuevo programa en La Sexta. Un pedazo de cadena.
7: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
8: La Ribera del Duero es cultura, historia y excelencia embotellada en más de 300 bodegas. Descubre los secretos, el esfuerzo y la innovación que la han convertido en un referente mundial. El jueves 17 por fin se emite en directo desde el corazón de la región. Jaime Cantizano y todo su equipo te esperan en el Salón de Actos de las Antiguas Escuelas de San Esteban de Gormaz, en Soria. Una cita imprescindible con el patrocinio de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Este jueves 17 a partir de las 3 de la tarde, vívelo en Por Fin con Jaime Cantizano. Onda Cero, tu radio.
9: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
10: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
11: Pates la piara, más buenos que el pan.
1: A les 7:40 continuem repassant notícies de la jornada d'avui, 15 de setembre, i en plana econòmica avui hem conegut les dades de l'IPC. No són bones, ja els avisem. La inflació puja a Catalunya i se situa en el 4%, són 5 dècimes més que a l'agost, Joan.
12: Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. L'indicador encadena ja 4 mesos d'increments als resultats, des del 3% que va marcar a l'abril, unes pujades de preus impulsades pels carburants. La benzina i el gas, arran del conflicte, com venim comentant, a l'Orient Mitjà. Electricitat, gas i, com dèiem, altres combustibles lideren els encariments amb un increment del 10,6%. El govern espanyol va augmentar a principis de setembre la rebaixa de l'impost sobre els hidrocarburs, però encara no s'ha notat el seu efecte. També s'encareix la cistella de la compra, els ous, els llegums, el peix fresc i les espècies. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments, ha estat de gairebé el 3%, dues dècimes més que el mes anterior. Per províncies, Girona lidera aquesta inflació amb un 4,8, seguida per Tarragona amb un 4,4, Lleida amb poc més d'un 4, mentre més moderada es queda la capital, Barcelona, amb 3,8.
1: I pas endavant per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat el DORA 3, el Pla d'Inversions d'AENA per a la infraestructura barcelonina. El document hi preveu una injecció de més de 1.700 milions d'euros entre el

0: el 2027 i el 2031, dels quals prop de 200 aniran a parar a accions preparatòries per aquesta ampliació. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Aquest

0: De moment, el DORA 3 inclou mesures com la reforma de les terminals i, sobretot, compensacions mediambientals que haurien de pal·liar l'impacte ecològic que pugui tenir l'ampliació, segons el ministre. En canvi, la creació de la tercera pista, així com la terminal satèl·lit, haurien d'esperar el següent pla, que seria el DORA 4. Des d'aquí, la Generalitat celebra aquest pas endavant perquè demostra el compromís ferm de l'Estat amb l'ampliació de l'aeroport, com ha dit la consellera Paneque. La Cambra de Comerç, per la seva banda, esperava que l'ampliació ja quedés inclosa en el DORA 3 i lamenta que no sigui així. Finalment, els comuns, contraris a l'ampliació i que ostenten l'alcaldia del Prat, demanen que es faci marxa enrere. Tot plegat, quan avui hem conegut un nou rècord de passatgers a l'aeroport de Barcelona, fregant els 6 milions a l'agost i superant els 40 des de principis d'any.
1: Moltes gràcies, Anna. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I la demarcació de Barcelona ha viscut un estiu amb més incendis i amb més superfície afectada per les flames que anys anteriors. És el balanç de la campanya forestal que ha presentat avui la Diputació, que reflecteix que enguany hi ha hagut una trentena d'incendis més que l'any passat. Això representa un increment del 24%, però la dada més cridanera és la de les hectàrees cremades. Han passat de 160 a prop de 1.200.
2: O el que és el mateix, s'ha multiplicat per més de 7 el terreny afectat pel foc a la província de Barcelona. Malgrat tot, des de la Diputació es mostren relativament optimistes. És el que ha dit el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
3: Tot i que hem tingut 1.182 hectàrees afectades a la província de Barcelona, el que sí que és obvi és que estem optimistes per una raó, perquè podia ser molt més. I gràcies a la tasca preventiva que s'ha fet per part de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments, d'alguna manera, tota aquesta tasca preventiva ha servit perquè això no anés a més.
2: Fàbrega ha posat d'exemple la franja de protecció que va aturar el foc de Sant Andreu de la Barca o la gestió forestal prèvia que va permetre que l'incendi de Carme, a l'Anoia, no anés a més. També ha destacat la tasca de vigilància i informació que ha arribat de forma directa a més de 62.000 ciutadans. Amb tot, el dispositiu ha comptat amb prop de 90 professionals i una quarantena d'unitats mòbils amb la col·laboració de 285 ajuntaments i 130 agrupacions de defensa forestal ADFs.
1: Per cert, que els dèiem que estàvem pendents d'aquest incendi al Farrasa, al Segrià, doncs bé, bones notícies, han desconfinat ja el nucli i les granges afectades. Això sí, la carretera continua tallada en sentit a Pont de Suert i treballant gairebé una cinquantena de dotacions de bombers, 10 d'elles aèries, i els esforços es concentren en el flanc esquerre, és l'únic que ara per ara manté flama, tot plegat per evitar que s'obri amb el canvi de vent de ponent a Marinada. I ara un parell de punts en clau cultural que ens deixa la jornada d'avui, els dos relacionats amb la nova temporada. Per una banda, la del Palau de la Música Catalana, que inaugurarà el 2026-2027 amb un gran homenatge a Pau Casals, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement.
2: El concert se celebrarà el pròxim 28 de setembre i reunirà alguns dels noms més destacats de la música clàssica catalana i internacional. La vetllada comptarà amb la participació de l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat, el violoncel·lista Pablo Fernández, el quartet Casals i l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Xavier Puig. El programa inclourà obres especialment vinculades a la trajectòria del músic del Vendrell, algunes d'emblemàtiques com el Cant dels Ocells, convertit per Casals en un símbol universal de pau i llibertat. El concert servirà també per obrir una temporada que tindrà la Pau com a eix central i vol reivindicar el llegat artístic i humanista d'una de les figures més universals de la cultura catalana.
1: I el Gran Teatre del Liceu aixeca el taló de la nova temporada amb una de les grans obres de Verdi, Aida, en una producció signada per l'artista iraniana Shirin Neshat, que transforma el clàssic en un ritual visual marcat per la tensió entre la bellesa i el conflicte.

0: L'òpera s'estrena el 23 de setembre amb un repartiment de luxe i la direcció musical anirà a càrrec de Tonello Manacorda. La proposta, creada inicialment per al Festival de Salzburg, deixa de banda la grandiositat més tradicional per oferir una lectura contemporània de l'obra on prenen protagonisme temes com la identitat, l'exili, l'opressió i la lluita entre l'amor i el poder. Amb aquesta producció, el Liceu dona el tret de sortida a una temporada que arrenca amb una de les òperes més emblemàtiques del repertori i amb una posada en escena d'una gran força simbòlica i també visual.
1: Bienvenidos a Congelados, el programa donde solo los más fríos ganan. Haremos las mayores perrerías a un grupo de famosos. Aquí, si te mueves, pierdes.
2: No me lo creo.
3: Congelados, esta noche a las 11, estreno en La Sexta. Un pedazo de cadena. Ya disponible.

0: disponible en A3Player.
1: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Moment ara d'obrir la nostra finestra al món mirant cap als mercats financers, perquè la intel·ligència artificial, que semblava imparable a les borses, doncs està vivint hores de nervis des de principis de setmana.
4: Sí, les grans empreses tecnològiques han registrat fortes caigudes, especialment ahir, dilluns, després que algunes de les principals veus del sector hagin demanat frenar el ritme de desenvolupament de la intel·ligència artificial per por de perdre'n el control.
3: I això s'hi suma una altra notícia que ha sacsejat els inversors. OpenAI, la companyia propietària de ChatGPT, ha decidit ajornar la seva sortida a borsa. És una decisió que ha alimentat els dubtes sobre el futur immediat d'un negoci que fins ara semblava viure una autèntica febre de creixement.
4: I les conseqüències s'han deixat notar arreu del món. El temor dels mercats és que una eventual desacceleració en el desplegament de la intel·ligència artificial acabi afectant tota la cadena de negoci, des dels fabricants de xips fins a les empreses que construeixen centres de dades o subministren l'energia necessària per fer-los funcionar.
3: Acabem a Suècia. Diumenge es van celebrar eleccions generals i amb la pràctica totalitat dels vots escrutats ja podem afirmar que el Partit Socialdemòcrata, liderat per Magdalena Andersson, ha estat la força més votada. A més, el bloc d'esquerra s'ha imposat per un marge molt ajustat al bloc de la dreta.
4: Però ens volem quedar amb unes imatges de la jornada electoral. Poques hores després d'obrir les urnes, diumenge, a la seu del Partit Socialdemòcrata, hi va aparèixer Benny Andersson, un dels compositors del llegendari grup de música suec ABBA. Es va plantar al mig de la seu amb un piano i va començar a tocar les primeres notes d'un dels seus himnes. La sorpresa arriba a la tornada. Recordem que la candidata dels socialdemòcrates es diu Magdalena Andersson.

0: un moment simpàtic. L'èxit del partit a les eleccions no el podem atribuir exclusivament a la tasca d'Ava en la campanya electoral, però, sens dubte, va ser un moviment d'última hora que potser va decantar alguns indecisos, qui sap.
1: Doncs sí, el veurem, exacte. Serà un nou camp a explorar si a través de la música es poden crear adeptes a diferents formacions polítiques. Petita pausa i repàs a tota l'actualitat esportiva de la jornada.
2: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
3: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
2: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
1: En 8 minuts arribem a les 8 del vespre i jo tinc una pregunta important per una persona que tinc ara aquí a la meva esquerra, José Agustín Gómez. Què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda, em fas por.
1: Et faig por. Mira, la meva pregunta és: què fas tu el 2 de juny del 2029?
5: Podria estar veient un partit de futbol.
1: Sí?
5: Sí.
1: En directe a la grada?
5: No ho sé.
1: Veurem si toca,
5: si toca treballar. Si estic a l'escenari serà per treballar.
1: Molt bé.
5: Perquè les entrades volaran, serà molt complicat aconseguir-les.
1: Expliquem-ho si hi ha algú que encara no s'han assabentat.
5: Aquesta és la data marcada per disputar la final de la Champions League de l'any 2029 al Camp Nou.
1: Molt bé.
5: Serà l'escenari d'aquest partit, que veurem.
1: Sí, sí.
5: Qui el juguen.
1: Seria interessant, perquè ara aquí tothom s'imagina el Barça. A veure, pot arribar o pot no arribar.
5: Exacte. Recordem que la d'enguany es juga al Metropolitano, al camp de l'Atlético de Madrid, i de la de l'any vinent, 2028, a l'Allianz Arena del Bayern de Múnich. La del 2029, tancada, avui ho ha aprovat la UEFA, al Camp Nou.
1: Sí.
5: La bona notícia del dia, un dia de prèvia perquè la Lliga ja s'està jugant.
1: Sí.
5: Des de les 7, a Butarque, Rayo Vallecano Espanyol, partit que inaugura la sisena jornada de Lliga a primera divisió en aquesta jornada intersetmanal. Un Espanyol que està al descans perdent 2-0. Al minut 3, Álvaro García feia el primer i al 26, un blanquiblau Pedrosa al segon. Mal imatge del conjunt de Manolo González en aquests primers 45 minuts. Veiem canvis al descans,
1: sí,
5: segur, perquè han de revertir aquesta situació. Qui no vol canviar la situació i vol mantenir-se imbatut i guanyar en tots els partits al Barça, en aquesta jornada de Lliga jugarà demà a 2:15 contra el Racing de Santander al Camp Nou. Avui ha parlat d'aquest enfrontament Flick, jugant al rival de demà.
6: Lo que queremos es ganar partidos, ganar cada partido. Eso es lo que queremos y queremos ganar el próximo partido, pero no pensamos en otras cosas, sino simplemente en mañana. Y mañana tenemos un importante partido en casa contra un rival que lo está haciendo muy bien. Nuestro entrenador ha hecho también un gran trabajo y es impresionante ver cómo juegan, la valentía con la que salen y las segundas oportunidades también lo están haciendo muy bien, atacan siempre en profundidad, al espacio, y no va a ser un partido fácil y necesitamos que todo el mundo esté muy centrado y demostrando que somos el mejor, somos los mejores en este partido, no va a ser fácil, pero creo que podemos hacerlo.
5: Tema pilotador, capítol d'avui.
1: A veure, sí, perquè cada dia hi ha un nou escenari.
5: Aquí qui ha parlat avui és Joan Laporta, el president del Barça. Ho ha fet per fer suport al seu jugador, Lamine Yamal, de cara a aconseguir aquest títol. El Barça té d'altres candidats, però ell, de moment,
1: ja té el seu guanyador.
5: Lamine Yamal. I també ha parlat de la campanya que està fent el mateix jugador perquè li donin aquest guardó.
7: I tant que sí, perquè altres també l'estan fent per ells, i el món ha canviat una mica, i aquests joves són molt descomplexats, molt desenfadats. A més, té una simpatia natural a la ment, i ho va dir d'una manera, amb un to que jo crec que s'ha d'agafar, diguem-ne, en el bon sentit, perquè ell va dir que hi ha dos jugadors que hi pensen són els millors, i un és ell i que ha fet més mèrits, perquè no ens oblidem que la pilota d'or és mèrits de tota una temporada i el Lamine ha fet més que mèrits, i això que vaja, que fan crítiques perquè el Lamine ha dit d'alguna manera ha fet campanya per ell mateix. Tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que fan per ell mateix.
5: Aquí tothom fa campanya.
1: Sí, sí, està clar. I Jan Laporta n'és un gran especialista.
5: Sí, però curiós que a la Minya Mal, però Rodri, sí. Cubarsí, també en són candidats.
1: Sí, sí.
5: Juguen al Barça.
1: Sí, té la seva defensa està clara.
5: 26 d'octubre, dilluns, a Londres.
1: Sí.
5: Sabrem qui són els guanyadors de les pilotes d'or, masculina, femenina, millor jove, la millor jove, millor porter, millor portera, millor gol, millor equip...
1: Tot.
5: Hi ha una gran quantitat,
1: sí,
5: de premis.
1: I ho comentarem aquí. Què més?
5: Badosa s'ajuga aquesta propera matinada, partit de 700 de final de tennis al torneig de São Paulo davant Justina Mikulskite. I avui s'ha presentat la Lliga CB de bàsquet de la propera temporada, que començarà el 26 de setembre, i la Lliga Femenina, que començarà a jugar-se la primera jornada el 3 d'octubre.
1: Molt bé, doncs això és el que dona de si, i encara més, la jornada esportiva d'avui, que ampliareu a partir de 9:15 a la brúixola del Ràdio Estadio amb l'Albert Arranz. José, has estat a Indonèsia?
5: No.
1: No, doncs jo et recomano que t'esperis, perquè ara explicarem una qüestió cultural d'un fotògraf d'aquí espanyol que retrata molt la situació que viuen les persones que es troben allà. Cultura que s'ha de preservar.
5: Ho faré. ¡Fins demà!
4: Puede que seas de los que vienen a Alcalá de Henares por Cervantes, pero serás de los que se queden también por sus patios, sabores, sus calles llenas de vida, o para descubrir el yacimiento de la ciudad romana de Complutum. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Alcalá de Henares. Haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
8: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
9: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
8: ¿Pero parece tan fácil?
9: Ese es el secreto.
8: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.

0: Vinga, que ja acabem aquest programa de dimarts, queden dos minuts per fer un repàs, un cop d'ull a les notícies que ens ha deixat el dia d'avui, precisament doncs, aquest vist per sentència del judici que determina si l'acomiadament massiu de moderadors de continguts dels treballadors que es trobaven a Torre de Glòries de Barcelona tira endavant o no, i precisament al voltant d'aquesta qüestió, Joan, volem enfocar la cançó d'avui.
1: Sí, perquè hem parlat d'aquest judici, que com deies ha quedat vist per sentència, i també hem conegut els detalls d'una altra causa judicial relacionada amb aquest cas que està vigent, la que ha d'esclarir si l'empresa va fer tot el possible per prevenir els danys psicològics derivats de l'activitat dels treballadors. Una notícia que torna a posar sobre la taula una qüestió cada vegada més present, la salut mental, la necessitat de protegir-la i la importància de trobar espais per aturar-nos, respirar i cuidar-nos una mica més. Per això, avui tanca la brúixola Breathe, de Pink Floyd.

De fet, això en un dia que hem pogut parlar amb en Robert Castro, és un dels advocats que representa els treballadors d'aquesta causa, i precisament doncs, ahir també recollíem el testimoni d'Andreu García, un d'aquests treballadors. Nosaltres ens acomiadem aquí, cedim ara el relleu a la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Això sí, tornem demà a partir de les 7 de la tarda amb tota la informació. Que vagi molt bé, fins demà.

0: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
1: I amb la realització musical meravellosa del Vicenç Armero, hora magnífica, la de les 8 i gairebé 35 minuts, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa en clau Barça la prèvia pel partit de demà, 2:15 davant el Racing, 6a jornada de Lliga a Primera Divisió, a un nou Camp Nou que allotjarà la final de la Champions del 2029. Víctor Lozano, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA en la reunió oficial que ha celebrat avui a Tessalònica, a Grècia. És a dir, aquests senyors que, ja sabeu, vesteixen sempre molt ben vestits, amb traje, corbata, cavalleretes del buen comer, del mejor beber, mengen molt bé, el que quiere caballo, caballo, el que quiere yegua, yegua, doncs al final s'han reunit i han decidit que efectivament, que la final de la Champions del 2029 es disputarà al Camp Nou, el 2 de juny, per ser més concrets, d'aquell any. El Temple Culer, doncs, tornarà a acollir una final d'aquesta competició 30 anys després. L'anterior va ser el 1999, amb la victòria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich per 2-1, aquell històric partit, el Bayern guanyava 1-0 al minut 90 i en el 91 i el 92 els Diables Vermells li van donar la volta al marcador amb aquell gol de Scheringer i aquell de Solskjaer. Doncs històrica aquella final, com també ho va ser la que es va disputar abans, la tercera, la segona, que serà la tercera quan es disputi la del 2029. La primera va ser el 1989, amb el triomf del Milan davant l'Steaua de Bucarest per 4-0. Mira, em ve a la memòria, jo estava aquell dia al camp, com també el dia del Manchester United. Doncs aquell dia del 4-0 van marcar 2 gols Gullit i 2 Van Basten. I el Milan de Rigosaki es va proclamar campió d'Europa. Bé, ens centrem en la final del 2029, que és la que ara mateix ens interessa, es disputarà efectivament al Camp Nou. Doncs bé, Hansi Flick assegura que estarà en aquesta final. Ara, falta saber en qualitat de què.
3: 100% there.
4: Estaré al 100%. Que estaré seguro. No, como entrenador o como aficionado ya veremos.
5: As a coach, please.
4: ya veremos. No se sabe lo que puede pasar en el fútbol, pasa de todo. Desde luego estoy disfrutando aquí, en Barcelona, entrenando al Barça. Es un equipo fantástico, pero bueno, al final no se sabe lo que puede pasar.
2: Flick ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa prèvia al partit que el Barça jugarà demà contra el Real Racing Club de Santander al Camp Nou, corresponent al campionat de Lliga. El tècnic alemany també ha assegurat que Lamin ha fet mèrits per guanyar la pilota d'or, promatitzant que ell hagués preferit que Lamin no hagués dit tot allò públicament de me lo merezco, Mbappé i jo som els 2 millors jugadors del món. Bé, se li entén tot al tècnic alemany.
4: I think he's honest and he has this. Para mí, yo creo que él es sincero y tiene esta confianza en sí mismo y lo está demostrando en este principio de temporada, lo bueno que es excepcional. It's a part of that.

0: Y creo que forma parte de eso. Quizás preferiría que no fuera así, pero él lo está diciendo, lo hace así, tiene esta confianza, dice que quiere ganar el balón, la pelota de oro, el balón de oro, y eso es muy importante también para él como futbolista, ese trofeo, y bueno, es sincero porque tiene esa sensación y tenemos que aceptarla. Y yo le apoyaré, desde luego.
1: A Flick li han qüestionat en la roda de premsa si trobava bé que es fes campanya per Lamine Yamal i no, per exemple, pel seu company Rodri. Li ha dit, per què no puc fer campanya si crec que Lamine ha fet mèrits després d'haver guanyat dos títols amb el Barça i el Mundial amb la selecció espanyola. Sobre aquest assumpte en va parlar ahir Joan Laporta, després, com no, de sopar amb Deco i Jorge Méndez. També mengen bé aquí, no cal només anar-nos als de la UEFA. Bé, el president del Barça va ser més contundent a l'hora de defensar Lamine, recordant, en clara referència a Kylian Mbappé, que el davanter de Rocafonda no ha estat l'únic en fer-ho.
2: I tant que sí, perquè altres també l'estan fent, per ells, i el món ha canviat una mica, i aquests joves són molt descomplexats, molt desenfadats. A més, té una simpatia natural a Lamine, i ho va dir d'una manera... amb un to que jo crec que s'ha d'agafar, diguem-ne, en el bon sentit, perquè ell va dir que hi ha dos jugadors que hi pensen són els millors i un és ell i que ha fet més mèrits, perquè no ens oblidem que la pilota d'or és mèrits de tota una temporada i el Lamine ha fet més que mèrits. I això que vaja, que fan crítiques perquè el Lamine diga d'alguna manera ha fet campanya per ell mateix, tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que la fan per ell mateix.
1: Està bé, però li demanem al president Laporta que li digui al seu xòfer, si us plau, que quan estigui fent un canutazo una roda de premsa apagui el motor del cotxe, perquè no sabem, sembla que Laporta estava pujat a la torreta d'un Sherman dels aliats a la Segona Guerra Mundial. En fi, se li ha entès, vull dir, l'hem pogut escoltar malgrat tot això. Bé, partit de demà, Racing de Santander, l'equip que ha pujat de primera a primera aquest any, l'any passat va costar eliminar-lo de la Copa del Rei. Bé, Flick ha anunciat rotacions, tot i que ha avisat de la dificultat del partit. Ha dit que no serà gens fàcil guanyar i ha elogiat i molt el conjunt càntabre. El partit, aquest Barça-Racing de Santander, recordeu, demà, molt tard, a 9:45 de la nit, a l'estadi del Camp Nou.
3: Lo bueno de ser un pro es que no hay dos días iguales. Diferentes clientes, proyectos. Y lo malo de ser un pro es que no hay dos días iguales. Diferentes rutas, necesidades. Cuando todo depende de lo inesperado, debes tener un vehículo que te lo ponga fácil. Descubre la gama de vehículos comerciales Peugeot, diseñada para simplificar tu día, pase lo que pase. Lo inesperado, hecho fácil.
4: Eso.
5: Vuelve el mayor espectáculo musical.
6: Hay sueño, ilusión.
5: Con Mika.
6: El escenario de La Voz no regala nada.
5: Pablo López.
6: Me ha impactado muchísimo.
5: Lola Índigo.
7: Ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella.
5: Y Melendi.
8: ¡Mi madre!
5: Esta temporada va más allá.
9: ¿Qué?
5: Más competición, más emoción, más espectáculo, más talento.
10: ¡Está dentro! ¡No está dentro!
5: La Voz, nueva temporada. Estreno el viernes a las 10 de la noche en Antena 3.
11: Ya disponible en A3 Player.

0: 41 en un no-res, estem amb la tertúlia. Abans, la sisena de Lliga de Primera Divisió ja és en joc. De fet, ho és des de les 7 de la tarda i a Butarque. Allà, al camp del Leganés, juguen Rayo Vallecano i Real Club Deportivo Espanyol. Com va la cosa, José Agustín Gómez? Bona tarda.
1: Bona tarda. Al minut ja 81. Ara mateix es compleix 2-1. Està guanyant el conjunt Vallecà. Per què? Doncs perquè l'Espanyol a la primera meitat no ha existit. Al minut 3 encaixava el primer gol, obra d'Álvaro García, i al minut 26, un és blanquiblau, Pedrosa, feia el 2-0. A la renovació han canviat totalment les coses. L'Espanyol és l'equip que està dominant. Al 54, Roberto anotava el seu 6è gol de la temporada, posant el que és ara mateix el 2-1 al marcador. Un Espanyol que ha sortit amb tres novetats, Harman Bauza i Moscardo per Expósito, Dolan i Marcos Fernández, respecte al partit davant Osasuna, i al descans Manolo González, que ha mogut la banqueta per donar entrada a Brian Zaragoza, Marcos Fernández i Expósito per Moscardo, Hinojo i Bauza. Segueix dominant, controlant el partit en aquesta segona meitat el Real Club Deportivo Espanyol, però de moment la victòria segueix caient del costat del conjunt vallecà. Rayo

0: Vallecano 2, Real Club Deportivo Espanyol 1, 82 minuts de partit.
1: Era un duel entre golejadors nacionals, amb el Sergio Camello i amb el Roberto Fernández,

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
1: 8:46, més a prop el partit a votar que del 3-1 local o de l'empat a 2, José Agustín?
2: Jo crec que de l'empat a 2, encara que ara està intentant a la contra el Rayo Vallecano desfer-se d'aquesta empenta del conjunt blanc i blau a la segona part, però de moment, a manca de 4 minuts més afegits per al final del partit, segueix guanyant el conjunt de Vallecas 2-1 en aquest partit que s'està jugant a Butarque.
1: I que ens serveix de taloner per l'actuació principal del dia d'avui, que és el debut aquesta temporada 23 de la brúixola de Radio Estadio Catalunya dels tres tenors. Òscar Domingo Botinas, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, senyor Arranz. Com estem?
1: Molt rebé. Vicenç Carreras Serrat, molt bona tarda.
4: Bona tarda a tots, què tal?
1: I Àngel Pavarotti Pons, molt bona tarda.
5: Hola, bona nit. Bona nit ja.
1: Bona nit ja. A mi jo tinc ordre executiva del Víctor Llucià que fins a que ell no autoritzi a dir bona nit, no es diu bona nit. O sigui, que diu que encara és clar i que, per tant, bona tarda. I jo sóc un tio molt obedient, Àngel. Així que bona tarda, si no et sap greu, eh?
5: Sí, perquè vegis per on hi ha la tertúlia ja. Bona tarda, doncs jo he de dir bona nit, perquè si no, si ja saps que vindran tots dos, el Serrat i el Botina, vindran tots dos, o sigui, cap a mi, doncs ja els he dit bona nit o no bona tarda.
1: Per anar contracorrent. Mireu, Boti i Serrat, el Ponce i jo hem parlat abans de la tertúlia, i hem decidit que en lloc de parlar de l'actualitat de la sisena jornada de Lliga, de l'autopromoció de la Minya Mala a la Bota d'Or, que li sembla fantàstic a l'amic Jan i que em sembla que no tant igual al Hansi Flick, o de parlar d'altres coses de l'actualitat, volem que ens expliqueu com va ser que la gran muntanyessa li va guanyar al camp del Badalona 0-1, és a dir, victòria del Serrat sobre el Botinas.
6: No t'ha d'estranyar, no?
1: Bueno, no ho sé, jo no ho sé. Escolta'm, jo pregunto.
6: Dos partits, 6 punts, és el normal.
1: Un dia massa en la oficina, no?
3: Nosaltres dos partits, 0 punts.
1: Dos partits, 0 punts, un, l'altre, dos partits, 6 punts.
3: I se l'ha esmerat el Toni de la Rosa, que és el nostre capità, que té una lesió greu. O sigui, hem trepitjat el gestiu merda aquest any. O sigui, tenim una...

0: No, no, un equipàs. També estem jugant fora, estem jugant al camp de la grama, perquè el nostre camp estan fent obres, però hem començat fatal aquesta. I felicito al senyor Ferrat per la victòria.
1: Oh, quin cavaller.
2: Moltes gràcies. Ens farà falta per mantenir la categoria, no baixar a Lliga Elit, ja t'ho dic.
1: Bueno, aquest fair play, Vicenç, s'ha de recordar de cara al partit de la segona volta, eh?
2: Sí. Vale. Allà la Bombonera...
1: Se'ls ha de rebre com doncs, Déu mana, eh, els de Badalona?
2: El que calgui, i tant.
1: Eso es. Topa gau, Dines.
3: Escolteu, doncs, escolteu.
1: Què fas, Àngel?
3: Escolteu. Que el que va marcar és amic meu, el capità de la muntanyesa, és un crac, 44 anys, juvenil de primer any, Òscar Sierra, és jugador del Badalona, de la Grama, del Terrassa... Jo no sé, o sigui, 44 anys, va jugar també...
2: Bueno, segon any de juvenil.
3: Juvenil de primer any, 44 anys, tu, pitxixi. Sí, Òscar, si retira els penals, va guanyar el penal, però és un crac.
2: Sí, també. Bueno, però també valen els penals, eh?
1: Ahir vam entrevistar aquí, nois, la Jéssica Álvarez, que és jugadora del... ho diré demà... del Girona de Terri, era?
4: Cornellà de Terri,
1: que em perdoni. 49 anys, la jugadora de més edat de la Lliga Femenina de les Lligues Femenines a Catalunya. Sí, imagina't. Vull dir que això dels 44, efectivament, és juvenil de segon any. Entrem en matèria, nois. Teniu plans pel maig, finals de maig del 2029, Botines?
0: Depèn del partit que sigui.
1: Està bé. Ha dit el Hansi Flick que ell estarà al principis de juny, em diu el José Agustín. 2 de juny del 29. M'ha dit el Hansi Flick que o bé serà entrenant o bé serà a la graderia, perquè ja hi serà segur. I el Serrat?
2: Jo agafaré puesto a Canaletas.
1: Ja directament, eh?
2: Directament.
1: Correcte. El Ponz pagarà la revenda el que calgui per una final de la Champions al nou Camp Nou o no?
3: No, jo espero no haver de supervisar les obres dels lavabos del Camp Nou. Recordeu que estaven els lavabos del Bernabéu aquell any que arribava al Barça.
1: Correcte.
3: Doncs espero, en això em conformo.
1: Jo el primer que he preguntat, Boti, és quants anys de contracte té Mourinho amb el Madrid? I m'han dit 3. I clar, em surten els números.
0: Mira, jo quan han donat la notícia... la trobo molt bé pel Barça, per la ciutat, per tot. I al cap d'un segon m'ha sortit a aixecar recopes que porto a sobre i he vist el Madrid aixecant la Champions al Camp Nou. Que jo soc pacifista, jo soc tribunero, saps? I jo he vist aquesta imatge i dic, si no faltaria això, i amb el Mourinho ja està plegat.
2: No, el que passa que això s'ha de veure... amb optimisme, sí que és veritat que...
1: Però tenia els aspersors preparats per si de cas.
2: Home, i amb, sí. Obres, i amb el Joan Gaspar, obres. Amb el Joan Gaspar, amb la mà diferencial de la llum. Perquè mai se sap, no? Però bueno, un camp amb 105.000 espectadors un any abans de la celebració del Mundial, home, pot ser pues, com una prèvia, no? Com un anticip de lo que pot venir un any després. Per què no? El que passa que com la UEFA i la FIFA estan barallats, Infantino i Ceferín no es poden veure, basta que el Barça organitzi el 2029 la final de la Champions perquè la final del Mundial sigui amb un estadi de menor capacitat.
1: De menor capacitat? Bueno, sí, de menor, perquè el de Casablanca que projecten és de 100.000 i diuen que el del Barça acabaria allotjant 105.000. que a mi em sembla una autèntica barbaritat, però bueno. Aleshores, Pont, tu creus que el Mourinho no arribarà, no?, a la final de la Champions del...
3: No arriba, jo al contrari que Botines. Mira, Botines, Òscar, mira, Vicenç, que maco posa, mira. Aquest any, al Metropolitano, ¿vale? Guanyem la Champions al Metropolitano. Si pot ser contra el Madrid, millor. La tornem a guanyar l'any que ve i després d'aquí a 3 anys, al Camp Nou, final Barça-Madrid. Ho signeu o no? O sigui, que vingui el Madrid després d'haver guanyat dues
2: Champions. Tu oblides
3: que... Igual que patim perquè no arribi a Madrid.
2: Oblides que el
3: Madrid
2: i jo som gent gran i el nostre cor, el Sintron no dona per tant, saps?
1: El Sintron.
2: Ens pot donar per aquí.
3: Sou bona collita, vosaltres, sou de l'edat de l'Òscar Sierra, vosaltres teniu aquí, o sigui, podeu... No, vosaltres aguanteu tot, home, us heu vist de tots els colors.

0: seria tot maco, imagineu-vos, eh, aquest any guanyar-lo al Metropolitano, saps? Anem a pas a pas, partit a partit, com diu el Xolo, saps? Li guanyem la Champions al Metropolitano, si pot ser el Madrid, millor. L'any que ve la tornem a guanyar i després la final, bueno, ja que seria ja, i Mourinho vés a saber on estarà, saps? Vull dir que no patiu.
1: I ja veurem si hi haurà Mundial 2030, eh? Això que dèieu de la final primera de la Champions al 29, després de la 30, ja veurem si hi ha... Si hi ha participació espanyola al Mundial 2030, si més no, si fem cas a Javier Tebas, el president de la Liga, que ha dit que si li donen la final a Marroc, s'ha de replantejar el futbol espanyol si segueixen organitzant el Mundial 2030. Vull dir que pot haver-hi sidral, eh?
2: Sí, jo en aquest cas la figura de Javier Tebas no la interpreto com a president de la Lliga de Futbol Professional, sinó com a vicepresident de la Federació Espanyola, que és la que ajuntament amb FIFA ha d'organitzar el Mundial.
1: Correcte.
2: Llavors, en aquest cas jo crec que parla com a vicepresident de la Federació Espanyola i aquí sí que pues, s'ha d'agafar aquesta declaració, doncs, bueno, doncs... Pues, bastant forta, perquè home, potser el pensament del president Lozano en aquest cas també.
1: Yeah. Bé, sigui com sigui, veurem si hi ha Champions o no Champions en participació blaugrana. L'esdeveniment serà el tercer, si jo no recordo malament, que acull el Camp Nou després d'aquella inoblidable remuntada del Bayern davant del Manchester United. Ho dic bé, no? Aquella anècdota...
2: No, al revés,
1: eh? Del United... Bueno, això és la llei de Murphy. El United davant del Bayern de Múnich, i recordo aquella anècdota, aleshores treballant en una entrevisora de quatre lletres, teníem de comentarista el Fabio Capello i el Bernardo Schuster, i quan anava guanyant el Bayern de Múnich 1-0, recta final del partit, es gira el Fabio, jo estava al darrere d'ell, al costat de l'italià estava l'Alfredo Martínez narrant la final, i em diu, lo gana el United. I clar, jo miro el marcador, 1-0 pel Bayern, recta final, faltarien 10 minuts. I va guanyar el United.
2: No. Sí, perquè van canviar a Mataus. L'entrenador del Bayern va treure a Mataus, que era el millor jugador del Bayern en diferència,
1: sí.
2: I bueno, es va desmuntar el Bayern absolutament, i Sheringham i Solskjaer crec que van ser els que van marcar els gols.
1: Mariano, és una cosa.
0: Sí, Vicent, sí, però perquè és futbol, perquè un equip com sí. El Bayern, a parer d'alemany, que al minut 89 anava 0-1, que se li escapi el partit, és com aquella semifinal també perquè fins als últims quart d'hora o 20 minuts el Bayern havia estat bastant superior, o sigui, és com allò que aquella final que guanya el Madrid contra el City, aquella de Guardiola al Bernabéu, que fan tres pals, tres gols de Rodrigo, saps? Això ho expliques i queda molt bé per recordar-lo, però jo crec que aquell dia l'United se li va aparèixer la Verge, els Sants i tothom, no? Perquè contra el Bayern, remuntar un 0-1 no és molt habitual, vaja, en una final.
2: No. Ni fàcil.
1: No. Sigui com sigui, heu parlat de Lothar Matthäus, el migcampista sensacional internacional amb Alemanya i capità de l'equip centre-europeu dels moniquesos, que avui ha parlat de Lamine Yamal, perquè hem de recordar les declaracions de Lamine Yamal a Universo Valdano, autopromovent-se, podríem dir, com a guanyador la pilota d'or.
3: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
4: Sí, no,
3: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
4: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
3: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Todo el mundo que ve los partidos lo sabe, yo y Mbappé, y lo ganaría yo. Avui Matthäus ha dit, ha considerat que Lamine compta amb més opcions que Mbappé, però ha dit, si bien tiene todo lo necesario para ganar el Balón de Oro, con España fue uno de muchos en el Mundial. Òscar.
5: Jo estic d'acord amb això. Sí, Lamine no va fer un gran Mundial.
1: Un gol amb un partit.
5: No va fer el Mundial. Sí, però no va fer el Mundial d'una estrella. No va fer un Mundial de Balón d'Or. Sí, va fer un Mundial bastant discret. I sobre les paraules que ell diu, que és més xulo d'un 8, jo entenc perquè jo sóc gran ja, però això li pot tindre en contra si perd. Clar, ara si perd, li diran balón de playa també, que, saps? Sí. I jo trobo que aquestes declaracions, ja sé que la Mina és especial i que va per llibre i el que vulguis, però crec que l'han d'assessorar una miqueta millor. Avui el Hansi Flick també ha dit que, hombre, que a lo mejor, saps?
1: Bueno, mira, sí, escoltem el que ha dit Hansi Flick. Què li semblava aquesta declaració d'autoproclamació de la Min? Ha dit això.
6: Y para mí, yo creo que él es sincero y tiene esta confianza en sí mismo y lo está demostrando en este principio de temporada, lo bueno que es excepcional. Y creo que forma parte de eso. Quizás preferiría que no fuera así, pero él lo está diciendo, lo hace así, tiene esta confianza, dice que quiere ganar el balón en el pelotadero.
1: Quizás preferiría que no fuera así, pero es verdad que lo ha dicho y tiene el balón de oro. Ahora os pregunto sobre la reflexión del Hansi Flick, pero final a Butarque, l'Espanyol perd davant del Rayo, José.
7: Sí, penalitza la dolenta primera meitat dels homes de Manolo González, que a més s'han quedat al darrer minut amb un home menys per l'expulsió d'Omar El Hilali després de tocar la pilota amb el braç esquerre. Per tant, l'Espanyol, que es queda sense puntuar en aquesta visita a Butarque, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1.
1: Les declaracions de Flick, què t'han semblat, Àngel?
0: Jo, a mi perfecte, tu, però m'han semblat millor les de la Min, mira el que em dic. Saps? O sigui, amb tots els respectes, això és igual que se'n recordeu, crec que van parlar, estàvem els tres també, poc abans de jugar contra el Madrid, que la Mina de Kingsbrick va dir allò que el Madrid roba, una cosa així, no? En l'Ibai, us en recordeu que va dir, bueno, aquest tio ha incendiat el clàssic, aniran a per ell, el tio va sentir i ho va dir. I ara, doncs, fa el mateix que ha fet Mbappé, però Mbappé fent-ho d'una altra manera, com jo sóc el millor, sóc un bon jugador, però pues, sentia com ho va dir Mbappé. Mbappé ho va dir allò fent quatre paràfrasis, però dient que ja havia de guanyar la pilota d'or que ell la mereixia guanyar. Això jo vaig sentir Mbappé, ho deia entre línies. A veure, Mbappé no, aquest any no ha guanyat cap títol, ¿vale? Per tant, o sigui, si Mbappé sense guanyar cap títol es posiciona per guanyar la pilota d'or, doncs perfecte. Lamin ho pensa, i com ho pensa, ho diu, que no guanya. Doncs si no guanya, no guanyarà, per ell ho pensa. A mi la gent sincera m'agrada, això d'entrada. I després, respecte al senyor que hem parlat abans, a Lothar Matthäus, que era un tros de jugador, si no recordo malament, Lothar Matthäus va guanyar la pilota d'or al 90. El 90 va guanyar la pilota d'or perquè Alemanya va guanyar la final del Mundial. Si en recordeu, va guanyar Alemanya. I Matthäus era un molt bon jugador, era una peça clau d'Alemanya, però no va guanyar, Alemanya no va guanyar el Mundial per Matthäus. És que diu, és que la Mina és un jugador més dels que ha guanyat el Mundial a Espanya. Sí, tu vas ser un jugador més dels que va guanyar el Mundial en Alemanya, perquè jo diria que el gol el va marcar Andreas Bremer, diria, sí, aquell lateral.
1: Matthäus era
0: el
1: capital.
0: Però el penal el va tirar Bremer, no el va tirar Matthäus. O sigui que no anem a embolicar i no anem a dir coses. A Matthäus si li sembla que la Mina és un jugador més d'Espanya...
1: Aquí no ha embolicat ningú, ho ha dit Matthäus, no ens ho hem inventat.
0: No, però jo dic, jo, mira, contesto a les regles de Flick, que Flick en certa manera està dient, segurament no li ha agradat, però diu, bueno, té confiança i ho diu, que és el mateix que penso jo, a la Mina no canviarà per a bien o per a mal, la Mina mal, el tio ho pensa ho diu, és el mateix discurs que està, ho va fer Mbappé i la gent va dir... Què li parla aquest nano? No, Mbappé estava dient que mereixia guanyar la pilota d'or. ¿Vale? Que és discutible, sí, però igual de discutible és que ho digui Mbappé, que ho digui Lamine, aquí si anem a competir, per arguments, té més arguments i té més capacitat, jo crec, per dir-ho, Lamine, malgrat que va fer un Mundial discret, ara em direu que Mbappé va fer el Mundial de la seva vida.
1: Va marcar 10 gols superant el rècord en una fase final de Messi, crec.
0: I on estava contra Espanya, on estava Mbappé? On estava? Al
1: tu
0: m'has
1: preguntat si va fer millor Mundial Mbappé que Lamine. Lamine guanya el Mundial amb els seus companys, marca un gol. Sí. Mbappé cau a semifinals, en marca 10.
2: Bueno, però això va quedar fent
1: un Mundial. Jutja tu,
2: Albert, disculpa, però...
0: L'ha de guanyar Messi, No.
1: I per què l'ha de guanyar Messi?
0: L'ha de guanyar Messi
1: i per què ha de guanyar
0: perquè va arribar a la final. Que no va arribar a França, no va arribar a la final. I va fer un gol menys...
1: Ah, la pilota d'or, vols dir?
0: Sí, la pilota d'Orla de guanyar més.
1: Bueno, és el que ha dit Simeone.
0: No va arribar ni a la final.
1: Avui l'hem preguntat a Simeone i ha dit Messi.

0: Pues ya está. Pues por gusto, chaquetas. Yo es que pienso,
1: Vicent.
0: Es que no sé, es que o ha de guanyar o Lamine o Mbappé. ¿Por qué la de guanyar Lamine o Mbappé? Si la de guanyar Lamine.
1: Bueno, escolta'm, es pot afegir una tractor, eh? 154 gols en 153 partits, Harry Kane.
0: Molt bé.
2: En un any.
0: Sí, sí.
1: Les xifres amb el Bayern.
2: Ja, però és que es premia un any, no es premia la trajectòria.
1: Per això t'ho dic.
2: Ja, llavors, no sé, jo la veritat és que Lamine sense fer un gran mundial, jo recordo, perquè venia d'una lesió i li va costar una mica agafar el ritme, a tots els
1: creuaments... A la temporada ha fet 73 gols amb el Bayern de Múnich.
2: Vale. Pues Lamine, sense fer un gran mundial... tots els laterals esquerres que li van anar posant van acabar a la infermeria. Bueno, per l'exigència de tenir que marcar a la Lamine Yamal. D'altra banda, a mi, jo crec que no hauria d'haver debat, jo crec que és un
1: no,
2: debat
1: no
2: intoxicat per la meseta.
1: Però el meu no
2: perquè,
1: guanyarà.
2: Clar, dels autors que el 2010 no s'han robat el Balón d'Oro, Messi se lo ha robado a Xavi o Iniesta porque hemos ganado el Mundial, dels autors de que Cannavaro al 2006 es va mereixer la pilota d'or perquè va guanyar Itàlia el Mundial, ara resulta que el guanya Espanya i fent campanya perquè el guanyi un jugador que és molt bo, que a nivell individual és espectacular, però que aquest any no, ha anat a la Cibeles a celebrar un Nadalplete. Home,
1: però qui fa campanya? Qui fa campanya quan dius fem campanya?
2: No, no, dic la meseta, perquè vale. És que escoltes les ràdios, vale. Escoltes la tele, sí. I els arguments que el 2010...
1: El Barça ha tornat a fer amullar-se deixant de costat jugadors que té la seva plantilla i que opten, perquè són a la nominació, a ser pilota d'or. I els ha deixat de costat. Rodri avui, en una entrevista amb els nostres amics Fernando Polo i Roger Torelló, ha dit el Barcelona ha decidido hacer campanya por Lamine.
2: Bueno,
1: igual que va decidir injustíssimament el 2010 fer campanya per Messi, que va guanyar la pilota d'or, en lloc de per els altres dos equips del seu club que havien sigut campions del món. Teoria meva, precisament per això, Iniesta i Xavi. I es van quedar sense...
2: Sí, però van córrer rius de tinta al 2010-2018 que si el France Football s'ha disculpado por lo de Iniesta por no darle la pilota d'or en el seu moment, i ara pues, han virat tots a estribor i pujats al barco del vaixell de Mbappé.
1: Bueno, jo tinc un candidat que no ha guanyat res. Que no
2: de, fet, de, fet, mira, de fet, perdona, mira si no ha guanyat res, que des de que va marxar el PSG ha guanyat dues Champions.
1: Ja, és que el meu candidat no és Mbappé.
0: Sí, no ha guanyat res.
1: El meu candidat, no sé si estaràs d'acord, Boti, el meu candidat ha guanyat exactament el mateix que Lamine. Exactament el mateix que Lamine, amb una gran diferència. Si vosaltres heu de treure una característica principal de la selecció espanyola que guanya el Mundial, diríeu que és per poder ofensiu o defensiu, Boti?
3: Ah, jo crec que defensiu.
1: Sens dubte, defensiu. I per mi, el millor jugador de l'Espanya defensiva, de sistema defensiu, no vull dir autocar, d'esquema defensiu, de Luis de la Fuente, per mi és Pau Cubarsí. Però clar, no ven. No ven, perquè li compra el cotxe a la mare, estaria de fuster amb el pare, que no ven. Pobre, és educat, mira els ulls quan parla, no ven.
0: I no li van donar Iniesta.
1: Ah, per això t'ho dic, per això t'ho dic. Aquí estem davant d'una operació gegant de màrqueting, això ho sabem tots. Ho sabem tots. I avui en dia, a la Xina i a Mozambique, el que ven samarretes, Boti, és o Mbappé o Lamine, i ja.
3: Mira, jo si tingués que votar, jo votaria Fabián.
1: Pues també.
3: Que Fabián
1: ha guanyat tot.
3: Tot. No, i Fabián sí que va ser revulsiu a Espanya.
1: Absolutament.
3: Perquè van Fabián i van... Val, i ara s'hi ha 4 vots.
1: Ja, segur.
3: Si perquè tampoc és mediàtic, tampoc té màrqueting.
1: Ja.
3: Però el futbol s'ha muntat així.
1: Ja.
0: Però passi el que passi, que has dit que el Barça s'ha posicionat, guanyi qui guanyi.
1: No ho he dit jo, que guanyi, Àngel, de veritat, que interpreta les coses d'una manera que no ho he dit jo, que ho ha dit Rodri. Que és que no ho he dit jo.
0: Sí,
1: que... Ho ha dit Rod.

0: Rodri.
1: Que malgrat el que digui Rodri, el Barça anirà a la gala. I segurament Rodri estarà a la gala, mira el que et dic.
0: Home, clar. Vale? Home,
1: que el Madrid fa dos anys, sí. Si ben secundat, sí, quan això, no li van donar Vinícius,
0: això no té res a veure. Però això no té res a veure.
1: La pressió que van fer... La pressió que va fer Madrid perquè li donessin la pilota d'Ora Vinícius,
0: totalment.
1: Jo no l'he vist mai de la vida. Ja. O sigui, s'està dient que el Barça està posicionant per la mina. Que el Barça ha dit, si és que si no es posicionem, que no sé, que a la llarga realment es dona molt de prestigi aquest títol, però els mateixos futbolistes saben de que a vegades és superinjust aquest torneig, perquè tu has donat dades de Harry Kane, has donat dades d'Mbappé, o hi ha dades, Leo Messi, va fer 43 gols en 50 partits.
0: A la MLS. A la MLS.
1: Bueno, però
0: a la MLS. No, a la MLS.
1: Al Mundial. Si va portar... És millor França o Argentina? Jo crec que és molt millor. Té millor selecció França que Argentina.
0: Permítame.
1: Messi, a part de gols, va agafar i va classificar. Perquè Messi va ficar a la final, Argentina la va portar Messi. Mm. I si Messi inclús hagués jugat bé la final, igual hauria guanyat un altre Mundial, Argentina. En canvi, Mbappé, que va fer un Mundial... bueno, perfecte, segons moltíssima gent, el partit d'Espanya jo encara el busco a Mbappé.
0: Igual que jo busco a Messi a la final. Exactament igual que jo busco a Messi a la final. Igual.
1: Però un va arribar a la final i l'altre no.
0: Totalment d'acord.
1: Sí, això també compta, eh?
0: I tant.
1: Ah, vale, pues ja està.
0: I tant. Serrat.
2: Bueno, no, és que a mi em sorprèn. Jo, a veure, el Barça jo crec que es posiciona amb Lamin per no distreure, entre cometes, vots, és a dir, el nostre candidat és aquest, perquè és el jugador més fort que tenim per lluitar contra els nadapletes de Mbappé d'aquest any. Llavors, és una postura a la qual, d'aquesta manera, pues, fiques el focus amb el jugador que tu creus que té més opcions de guanyar a Mbappé aquest pols, perquè a mi em sembla que serà un pols entre Mbappé i Lamine, no, al final. Mm. Voten 100 periodistes especialitzats dels 100 primers països del rànquing FIFA, i bueno, doncs a veure qui té més contactes.
0: Sí.
2: Serà més o menys això.
0: No veig el de... Tenia raó el Botines, eh? El de Cabo Verde no veig votar en Fabián Ruiz, eh? Ja t'ho dic ara, eh? A tot això, Rodri també ho deia, m'he sorprendido, no porque no lo conociera, pero me he sorprendido por la potencia física de un Rafinha que tiene mi edad, 30 tacos, perquè jo crec que estarem d'acord en aquest inici de Lliga fulgurant del Barça, 5 victòries en 5 partits. Si hem d'extrapolar un sol nom, voti, és el del capità blaugrana, Rafinha.
3: No, està fi. Mira que jo cada any l'he espanut, eh? Jo cada any
1: venia preparat voti per això, perquè tant que us disculpéssiu perquè heu demanat la Rafinha,
3: jo que els venc a tots et reconec que s'ha fet una gran temporada, ha començat una gran temporada.
0: Està concentrat, Àngel, està concentrat, està físicament espectacular, està voluntariós, està líder, però no ens ho esperàvem. O sigui, quan el fitxa el Barça del Leeds, no podíem esperar que estàvem davant d'un jugador així, amb aquest rendiment, després d'aquest número de temporades que du al Camp Nou.
1: A mi és un jugador que m'ha agradat sempre, saps? O sigui, a lo millor... Digueu-me, no sé, boig o causes perdides. Jo crec que després de l'últim any de Xavi, Rafinha va rendir a un molt bon nivell. L'any passat Rafinha va ser clau. I és el que estem parlant. O sigui, Rafinha fa un Mundial que no sé
4: el que fa Rafinha, però si hagués fet un bon Mundial, és que Rafinha no està ni entre els 30 candidats al Balón d'Or en la temporada, en la pilota d'or. No sé, o sigui, jo, que també compta aquest any, per la pilota d'or.
0: Per cert, Àngel, acabes de fer alguna cosa amb el telèfon?
4: Que deien, són importants els partits que queden, a veure qui la determina. O sigui, s'han oblidat totalment.
0: Àngel, m'escoltes?
4: Sí, t'escolto.
0: No sé què has fet ara, que de sobte sones meravellosament bé.
4: Home, això és el tècnic que teniu.
0: No, no, no, no, no, no, no, no hem tocat res.
4: Pues ho prometo, jo tampoc he fet res.
0: Oh, pues sonaves en quart pla, tu quedes...
4: Celestial,
0: En quart pla, i ara estàs a la meva esquerra aquí a l'estudi. És una cosa tremenda, fantàstica.
4: I, pues, imagineu-vos, tu, saps? O sigui, això és el que parlem, és celestial. Un dia veus a Rafinha i dius, aquest tio és horrible, i al moment dius, però aquest tio és el mateix jugador que li ha dit de tot i que el volia vendre. Clar. Doncs són coses que passen, saps? O sigui, a vegades, no sé, simplement això. Jo crec que Rafinha és... un tros de jugador i el més important per mi, jugarà millor, jugarà pitjor, però crec que és des del primer dia que es va posar la samarreta del Barça, ningú li pot dir que no ho dona tot. Igual no li surten les coses, però només pel fet aquest del que treballa i del que porta l'equip, és un jugador que pocs cracs, o sigui, cracs quan parlo de jugadors del màxim nivell, tenen aquesta, o sigui, aquest esforç, aquest sacrifici, no? Que diuen els experts que tot això és gràcies a precisament a Bielsa, que és a Leeds que el va agafar i és el que li va dir que havia de jugar d'aquesta manera i que tenia que tenir aquesta cultura. Tant de bo, sí, o sigui, els cracs lluites... Digues.
2: No, dic que per mi el més destacat de Rafinha, sens dubte, la seva intel·ligència i la seva mentalitat, no? Perquè, si recordeu, era un futbolista que el Barça el va fitxar per jugar a cama canviada per la dreta, la posició a la que ara està Lamine Yamal. És a dir, és on destacava el Leeds, jugant per la dreta, com ara Lamine Yamal en el Barça. I des de que va arribar al Barça... el lloc on menys ha jugat ha sigut en aquesta posició, diguem-ne, natural seva, que és la que el va fer portar al Camp Nou, no? Ha jugat per l'esquerra, ha jugat pel centre, ha jugat de segona punta, ha jugat fins i tot al mig del camp d'interior, ara està jugant de davanter centre, i bueno, pues, ha tingut una capacitat d'adaptació a totes les posicions i de donar, més encert o menys, sempre ho ha donat tot i sempre ha sigut propositiu per l'equip, que bueno, que quan veus un futbolista que li dius que avui en lloc de jugar de central jugaràs de mig centre o de lateral i s'emprenya, no fica males cares, pues, jo Rafinha en aquest sentit és d'admirar i al mateix nivell que ell poso amb un altre jugador de l'equip com és Eric García, que també en el seu moment pues, el va fitxar per una posició com era la de central i ha sabut adaptar-se a qualsevol posició que li digui l'entrenador.
0: I que també va arribar a estar més fora que dins. També va arribar a estar més fora que dins. Sí, sí. És allò que jo crec que no entén, no ha acabat d'entendre Boti, el Frenkie de Jong. El Frenkie de Jong, jo ha acabat...
2: Bueno, jo crec que... jo me'n vaig,
0: No, però és veritat, jo crec que ell no ha acabat d'entendre, perquè que tècnicament és un gran jugador, sí, que té una bona visió de joc, sí, però jo crec que no ha acabat d'entendre que hi ha una cosa que fa que un jugador connecti o passi per debajo del radar, que es diu ara.
3: Ah. Jo crec que Frenkie de Jong ho ha entès perfectament, que és, va firmar el contracte de la seva vida i a vivir, que són dos dies. Sí, i ja està. I a més ha tingut la vergonya de jugar lesionat amb Holanda i vindre lesionat, o sigui... La Frenkie de Jong, el que deia el Serrat, és per marxar, o sigui, és per acabar el programa, perquè és quasi, per mi, mira que és bo, mira que és bo com a jugador, perquè l'Ajax era un boníssim, però el Barça, ara, si jugués ara, seria lent, perquè tots van com motos i ell va al ralentí.
0: Per cert, parlant de motos, fa tres partits... Àngel, que la moto del Hansi Flick sol ha tingut 7 minuts, que és Gavi. Avui ha parlat l'Alemanya amb ella, l'entrenament ha fet una part, perquè coneixent la competitivitat i la rauxa del migcampista, jo crec que li ha d'estar pitant les orelles aquesta situació de suplència, però clar, què toques per ficar Gavi, no, Àngel?
4: No, és que ara mateix Gavi no pot jugar, no el pot ficar. També hem de ser justos, o sigui, hem parlat quin mundial va fer Gavi també, bueno, el primer partit que va jugar a titular va ser horrible. Gavi no ha recuperat, no és el mateix jugador que era abans de lesionar-se. Per això és tan important i tan a nivells no tan grans, però al màxim nivell influeix tot tant. O sigui, jo, per exemple, estava molt pendent al mundial de veure Rodri, perquè Rodri venia d'una lesió duríssima i, hòstia, vas veure jugar a Espanya i dius, aquest tio ha tornat com... no és fàcil, però no és fàcil després d'una lesió tornar d'aquesta manera. Gavi, jo crec que el que parlem a vegades, que Hansi Flick, quan parlem de les declaracions de Lamine o quan parlem, sempre busca això com a part a frenar-los una mica. Jo crec que en algun moment Gavi s'ha precipitat. Parlàvem de Frankie de Jong, igual que alguna

0: vegada ha dit, bueno, m'espero, ho tinc tot planificat. Gavi ha anat al revés, s'ha precipitat moltes vegades i jo dubto fins i tot que Gavi estigui bé. O sigui, bé físicament, per no és el mateix jugador que era Gavi, saps? I el tren aquí va molt ràpid, saps? Ara mateix Gavi el que ha de fer és seguir treballant i intentar aprofitar els minuts que tingui, perquè, però això és el que passa en el futbol, sempre hi ha un que t'agafa la tostada i no podem dir que s'hagi estat injust en Gavi. Heu parlat del mateix Eric García, que va estar a punt de marxar, que va tenir la seva oportunitat i com la va aprofitar. A part de Gavi, hi ha jugadors com Valde o com Koundé que
1: Que
0: han de fer el mateix que ha de fer Gavi, han de treballar com bojos si volen recuperar la posició.
1: Sí, clar, sí.
0: Però així guanyes títols, així ets un equip gran, en aquesta competència, no guanyes títols en aquests jugadors que t'he dit, o sigui, Frankie de Jong al Madrid, o no faria feina, tu, saps? A part, estaria pues, encantat, perquè allà treballen el que treballen, treballa qui treballa, hi ha jugadors que no treballen, que tens molta qualitat per guanyar molts partits, sí, però no et val. He arribat Mourinho i sí, no, el Madrid, bueno, veurem el Madrid, continua tenint un problema. Tu veus el Barça,
1: el mateix problema.
0: Estigui jugant,
1: sí, sí. Té el mateix problema.
0: Xavi Espar,
1: sí, sí.
0: Correcte. Però que estigui jugant Xavi Espar, que hagi estat titular, o sigui, això parla de l'entrenador que tenim i de que aquí no es pot dormir ningú. O sigui, és que Xavi Espar tindria que tenir un paper testimonial i el nano ha jugat,
1: bueno, té una gran virtut, que és que falta que el posin de porter i tingui un bon nivell. És veritat que l'altre dia té una errada perquè estava mort i el Hansi Flick fins i tot va reconèixer que havia sigut una errada seva haver retardat el canvi, que d'aquí potser la imprecisió en el passe a Christensen que acaba amb el gol de l'equip rival. Però dona la sensació de que aquest nano pues és d'aquelles rares avis, Vicenç, que un de tant en quant es troba, que el posis on el posis, té un rendiment notable.
2: Sí, i a sobre és d'aquells futbolistes que el poses en un entorn de jugadors consagrats i tops i no desentona. És a dir, hi ha altres que s'enfonsen, que veuen la velocitat de la pilota i saben per on van, no? I en canvi ell, al contrari, era un futbolista que tampoc és que destaqués especialment en el filial, però amb l'entorn adequat, pues, sembla... No, a veure, no sembla més bo del que potser és, perquè si juga així és perquè és així de bo, eh? Però jo crec que ha superat totes les expectatives. I de cara al partit de demà, comentava el de Gavi, jo espero que demà hagi rotacions a tot i plen.
1: Juga bé el Racing, cuidao. Juga bé el Racing,
2: Juga bé el futbol, juga molt bé. Íñigo Vicente i Canales són dos peloteros de primeríssim nivell, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Però clar... Això no és com abans, que només havia dos canvis en un partit. Ara en tens cinc. Vull dir, hem de canviar una mica la mentalitat, sobretot els futbolistes, de pensar que no, això no és bàsquet, òbviament, perquè no pots fer cap de manera il·limitada, però havent cinc canvis i 60 partits per temporada, vull dir, no s'han de ficar nerviosos perquè no surtin dos partits seguits de titular. O... M'entens? Llavors, en una setmana...
0: Hem de fer treballar i entrenar fort, Vicenç, que ja
2: clar,
0: està.
2: No, una setmana de tres partits...
0: Plenament d'acord amb tot el que dius, sí, però jo vaig al pas endavant. O sigui, Xavi Espar és molt bo, però algú l'ha de posar i confiar en Xavi Espar.
1: Evidentment.
0: I no donar-li un partit i m'has dit, has cobert l'expedient, doncs ara tornes a la banqueta. No, Xavi Espar s'ha guanyat el lloc i Xavi Espar es manté a l'equip.
1: Mira, Bernal.
0: Recordo l'any passat, o sigui, se'n recorda... Correcte, el mateix, Bernal. Però és que en Madrid l'any passat va sortir Gonzalo i Thiago, i van fer un bon rendiment i el següent partit anaven a la banqueta, us en recordeu? O sigui, això va passar, que és el més habitual. Tenim un entrenador que agafa, aprofita el que té, són jugadors molt bons, però primer han d'aprofitar l'oportunitat, però si l'aprofiten, al camp. Per tant, què li pot dir Gavi a Hansi Flick?
1: No, res,
0: què li
1: Gavi,
0: pot
1: res,
0: dir?
1: Gavi,
0: jo necessito jugar. No. O sigui, és que mira el que tens davant, saps, Gavi? Posa't a tope i jugaràs. Si estàs a tope, jugaràs. Si no, pues, et passa el tret.
1: I després, Boti, ja ens ho esperàvem. Ja ens ho podríem esperar. L'únicament que teníem el dubte de si la lesió... Però, bueno, ja el Mundial que fa és imperial... I l'adaptació és allò que deia el Zubizarreta, Sarreta, rendimiento immediato, però aquest sí. Lo de Rodríguez és que és d'una categoria, d'una presència, d'una...
3: No, i el tempo, domina el partit.
1: Oh, oh, oh. Ah. És que sí, tu te'n recordes de l'andamio aquest de Luis Enrique que es construeix per veure els entrenaments a la banc? T'ho juro, dona la sensació que Rodri en el camp està un metre per damunt, però per damunt d'alçada, i que des d'allà veu tot el joc. I bueno, té una capacitat de control, Botí, espectacular, espectacular.
3: Mira, perdona, tornant al tema Xavi Espart.
1: I tant.
3: Ratifica una teoria meva, que és que un jugador bo és bo. O sigui, un jugador no li has de donar 15 partits. Tu en 3 partits saps si un tio és bo o dolent. I aquest tio surt i el veus al primer dia i dius, aquest tio, això és diferent, és bo. O sigui, no cal donar 15 partits a un tio. Gavi, ja sabem com és, Gavi. Vale. Ara us pregunto als tres, a la final de la Champions posaria la Gavi de titular i els tres diríeu no.
1: Si estan tots sants, Espart, no.
3: Per això, i el Xavi Espart el posaries?
1: Sí. Depèn.
3: No,
1: porta sí, però depèn d'on el vulguis posar, perquè si tu necessites per les característiques del rival, un lateral ofensiu, doncs posaràs Cancelo i no posaràs Bernal en aquesta banda. Si tu en el lateral dret necessites un lateral dret més defensiu, posaràs Eric García i no Bernal, Espart en aquest lateral. I al mig del centre, i al centre del camp ara està bastant ocupat. Vull dir que depèn.
3: Ja, però Albert, jo et dic que Cancelo aquest any, si juga, jugarà perquè descansi l'altre.
1: Ja.
3: Si Cancelo era titular,
1: té pinta.
3: Val? I ara jugarà perquè descansi l'altre. O sigui, que un tio bo...
0: No ho crec, no ho crec. Discrepo. No ho crec, no ho crec tampoc. Doncs perquè hi ha una cosa que són els galons també, o sigui, en igualtat de condicions, bueno, a veure, Cancelo ha vingut també, jo crec que també Flick, o sigui, Flick és que no dona puntada allò sense fil, vull dir, tot el que fa Hansi Flick té un perquè, ¿vale? Hansi Flick vol a Cancelo, perquè si no l'haurien fitxat l'esforç que fa Cancelo, no sé com està Cancelo, però el coneix perfectament i sap el que li pot aportar. També està aprofitant perquè els jugadors es posin a to. La temporada és llarga, no, és llarguíssima.
1: Cert.
0: Aquí es necessita tothom. I en igualtat de condicions, després, a vegades, precisament el que acaba d'explicar el Boti, pues tu a lo millor tens a Cancelo a tope i tens a tope a Xavi Espart i igual a la final ha de jugar a Cancelo perquè té més experiència que Xavi Espart quan sigui la final. Entén-me, en igualtat de condicions. Ara, si Xavi Espart està millor que Cancelo, jugarà a Cancelo. ¿Vale? Sí, perquè ens entenem. Us en recordeu el partit que va fer Silvinho a la final que el Barça guanya a la final de Roma? Que no havia jugat i si, no estava jugant, era un paper testimonial. Guardiola li va dir a Keita de jugada lateral i Keita va dir que no es veia en aquella posició. Keita deia que no es veia. Va sortir Silvinho i va fer un partidàs. Per què? Perquè estava entrenant com i per veterania el que tenia. Per tant, el Barça té jugadors aquí, o sigui, no crec que juguin un paper. Una altra cosa és que després, ara que s'emprenyi Koundé o que Valde no vulgui seguir, que el desembre agafis i que se'n vagin. Però si estan a la plantilla, jo crec que no és que hagi perdut la fe en Cancelo per molt bé que estigui Xavi Espart, és que han de jugar els dos. En una setmana tens 3 partits, un dia jugarà Cancelo, un altre dia jugarà Xavi Espart i es tracta de fer-ho d'aquesta manera, jo penso. Clar.
2: És el que comentàvem, no? de que ara amb 5 canvis et pots permetre fer moltes rotacions més en una setmana de 3 partits i tenir en compte que s'ha venut que el Barça tenia 2 jugadors per posició. És el moment de demostrar-ho. Batre el rècord de 7 partits consecutius comptant el de Champions amb victòria, cosa que el Barça no ha fet mai en un inici de temporada, pues no serveix de res si després el mes de maig estàs veient la Champions per la tele o a la Lliga estàs despenjant, no? Vull dir, aquí del que es tracta és d'arribar al mes d'abril-maig a les millors condicions possibles. I això passa
0: qui elimina el Barça fa 2 anys de la Champions? Te'n recordes? Tu que tens una memòria prodigiosa, qui elimina el Barça?
2: No, l'Inter, no?
0: Com cau el Barça? A l'Inter. Com cau el Barça al camp de l'Inter? De qui és la cagada? És una cagada? De qui és la cagada?
2: Bueno, la Min ja mal s'havia d'haver anat al córner i acaba una jugada que acaba en el pal.
0: Sí, quina tenia, no, però després, o sigui, està al central, o sigui, el pobre...
2: I després Gerard Martín li menjant la tostada...
0: El pobre Gerard Martín queda retratat, perquè era Gerard Martín, sí, aquest jugador. Aquella cagada igual la fa...
1: Per cert, ampliaran contracte en breu.
0: Correcte, però fa dos anys Gerard Martín era dos anys més jove, no tenia l'experiència que té ara, i queda retratat i fa una errada grossa... que el Barça l'elimina.
1: Sabeu quina seria una errada doncs... molt grossa? Doncs no acomiadar-vos, perquè tinc una de públic, és una cosa tremenda i no m'entraria. Així que...
2: Home, quan venim a cobrar?
1: No, és transferència, això.
2: Ah, vale,
1: transferència automàtica, amb el Botines ja fot mesos i mesos i anys que cobra. Ah, no t'ha arribat tu, Serrat? No t'arriba?
0: Cobra no, els tres.
1: En fi, que els tres tenors, tornen a actuar aquí quan els hi dongui la gana, així de clar, perquè això és casa seva. Dels tres, Òscar Botines, Vicenç Serrat, Àngel Ponz, se us estima moltíssim. Una abraçada, fins la propera.
2: Igualment, una abraçada a tots. Gràcies.
1: Seguim en directe a la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya.
4: Ada Colau, Thaís Villa, Loles León.
5: ¿Esto el frente de izquierdas qué es?
6: ¿Tú te presentarías?
5: Yo no.
6: Lo harías muy bien.
5: Pero no, que no, ya te digo que no, que no.
6: Yo te hago de jefa de gabinete.
5: Hablemoslo.
7: Cara al show con Marc Giró. Mañana a las 11 de la noche, nuevo programa en La Sexta. Un pedazo de cadena.
8: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551. O2, respira.
1: Doncs mira, dos quarts tocats abans de continguts del Nits de Ràdio. Ja sabeu, amb el David Cervelló, cada dia de dilluns a divendres, de 2 a 2, fins a les 6 clavades de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Què tindrem avui, estimat David? Bona nit.
9: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada, moltes propostes de llibres. Fins i tot parlarem amb l'autor de Cara de Nube, que és una novel·la molt interessant. I a les celebrities, en Robert Calvo m'ha dit que parlarem d'una presentadora top, de que tothom la coneix, que forma part de les nostres vides i que té una sorpresa molt espectacular. Veurem què és el que ens ha preparat en Robert Calvo a partir de 2:15 i fins a les 6, com sempre, us esperem a Nits de Ràdio.
10: ¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
10: ¿Qué? Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Vinga, va, comencem la pròrroga. Gairebé hi 32, les 9, aquí a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Què ens deixa aquest dimarts 15 de setembre al marge del futbol, José?
2: Aquest migdia s'han presentat les lligues masculina i femenina de bàsquet per la propera temporada. L'ACB començarà a jugar-se el 26 de setembre i la femenina el 3 d'octubre. No deixem el bàsquet perquè l'exblaugrana Nikola Mirotić, qui es trobava sense equip fins avui, ha signat amb València Bàsquet per dues temporades. Dissabte podria debutar en la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà a Badalona i que enfrontarà el conjunt valencià i el blaugrana. La gironina Paula Badosa jugarà el seu partit dels 700 de final del torneig de tennis de São Paulo a partir de 2:15 d'aquesta nit contra la lituana Justina Mikulskite.
3: Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
4: Bienvenidos a nuestro nuevo reino Wall of Frozen. Reserva ahora en disneylandparis.es o en tu agencia de viajes. Precio 121 euros por persona y noche para ciertas fechas de enero en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
0: La entrevista a la brújula de Radio Estadio.
1: Aquesta amazona figuerenca de 17 anys ha assolit múltiples cops el campionat d'Espanya individual i per equips, representant el nostre país també en campionats internacionals, en probablement la disciplina més vella de l'equitació, vella en ve alta, la doma clàssica. La seva particularitat és que ho ha fet

0: fet muntant ponis. Ixone Lacunza Vázquez, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Deixem que aclareixi d'entrada a qui ho desconegui una màxima per situar-nos. Es considera cavall quan l'alçada de l'animal sobrepassa els 148 centímetres i poni quan és inferior a 148 centímetres. Després puntualitzarem, perquè dins dels ponis hi ha quatre categories també relacionades amb el tamany. Però abans, des dels 8 anyets lligada al món dels ponis, en el teu cas, m'equivoco?
1: No, amb 8 anys, sí.
0: I encara val a dir, hi pot haver amazones més petites competint. Tinc entès que fins i tot des dels 6 anyets.
1: Sí, exacte, fins als 6.
0: Com neix aquesta relació teva amb els ponis?
1: Bueno, la veritat que jo des de ben petita sempre m'havien agradat els cavalls i un dia li vaig dir als meus pares que volia, bueno, anar a alguna classe i això, i em van apuntar. I doncs a la Ica que em van apuntar, doncs sempre han sigut com molt a favor dels ponis i també, com jo era molt petita, doncs la, bueno, amb un poni aniria molt millor que amb un cavall.
0: Uh-huh.
1: Per tamany, sobretot.
0: I suposo que vas començar amb els Pony Games.
1: Bueno, no del tot.
0: Ah, no?
1: Una mica sí, perquè bueno, les primeres classes i això sí que, bueno, era com una mica volteig. Que és que, bueno, t'agafen amb una corda i pues, tu vas allà amb el cavall i, bueno, perquè el vagis coneixent, per agafar una mica de confiança.
0: Ja. El caràcter d'un poni, pel fet de ser petit de tamany, el fa més dòcil o cada poni és diferent als demés?
1: Cada poni és diferent als demés, però sí que tenen fama de tenir un caràcter una mica així més fort que els cavalls.
0: Ah, més fort, eh? Jo pensava que eren més dòcils.
1: No, hi ha algun que, bueno, té algun caràcter una mica així més fort.
0: Ah, són més rondinaires, més morruts, eh?
1: Sí, sí.
0: Caram, quan et decideixes per la disciplina de la doma clàssica dins dels ponis?
1: Bueno, jo vaig començar una hípica en la que feia doma i salt. I, bueno, amb 8 anys ja em va començar a agradar més doma i em vaig canviar a una altra hípica que es dedicava més a la doma, que és el cabajós. I allà ja vaig començar a fer doma.
0: Correcte, ara en tornarem a la doma. Però, com deia, les competicions de ponis es divideixen en categories segons el tamany. La categoria A és fins a 110 centímetres d'alçada, la B més de 110 fins als 130 centímetres d'alçada, la C dels 130 als 140 d'alçada i la D és de 140 al límit de ser cavall, és a dir, fins als 148 que deia al principi. Pregunta, l'edat de l'amazona, de la Janet, va en funció del tamany del poni? És a dir, quan més joveneta sou, més petita de ser el poni i aneu creixent d'edat i agafant una categoria més alta?
1: Sí, exacte. Per exemple, la categoria del Pony A és fins als 9 anys, per exemple. La dels B es pot muntar dels 8 fins als 13, els ponis C dels 9 fins als 16 i els ponis D dels 10 fins als 16, també.
0: Correcte. La doma clàssica és una disciplina ben peculiar dins de l'equitació. És una disciplina que, quan parlem de cavalls, és disciplina olímpica i que consisteix en executar una sèrie de moviments de gran dificultat que mostren, a més, gran harmonia entre l'amazona i l'animal. Òbviament, tots aquests moviments, Ixona, que semblen indicats seguint un programa preestablert en un text que es denomina reprise, se li han d'ensenyar als cavalls. La primera pregunta és si és el mateix programa que executa un cavall de doma clàssica el pot executar un poni, o pel fet de tenir menys tamany se li ajusta a la seva alçada. No sé si m'explico.
1: Sí, bueno, per exemple, els ponis sí que tenen un nivell més fàcil que els cavalls, perquè, per exemple, els cavalls sí que se'ls pot ensenyar fins al nivell màxim, però els ponis de normal se'ls ensenya fins a un nivell més o menys de juvenil, zero o així.
0: És a dir, traduït, i potser ho faig malament, però els cavalls són més intel·ligents que els ponis?
1: No ben bé, però jo crec, bueno, ho ajusten perquè, clar, no és el mateix un cavall que és més gran, té més força, que un poni que és més petit i poder-li costa més.
0: Entenc que la pauta d'aprenentatge és la repetició i repetició i repetició un cop i un altre?
1: Sí, i sobretot quan ho fan bé i això, dir-los que està bé, perquè ells sàpiguen que ho han fet bé.
0: Ja, és allò de la pastanaga, el premi. Però no resulta avorrit repetir, repetir, repetir, repetir?
1: Bueno, al final és la forma de com s'aprèn a fer les coses.
0: Ja, ho dic per tu, no avorrit pel poni, pobre. Ah. Ell al final, si ho fa bé, té pastanaga, però tu vas al damunt, per això t'ho deia.
1: També, al final hi ha vegades que el cavall ho fa bé i sóc jo qui fallo. Per tant, també és un aprenentatge per mi a l'hora de fer això.
0: Per tant, si ho fas bé tu, xutxe?
1: Bueno.
0: Curiositat que em ve al cap, per exemple, ara parlant en sèrio, l'esperança de vida, sent tan diferents morfològicament d'un cavall i d'un poni, és la mateixa?
1: No, aviam, si el cavall en si està ben cuidat, no té cap malaltia i això, de normal, se l'endurà el mateix.
0: I el preu?
1: El preu sí que varia molt.
0: ja m'imagino. També dins dels ponis hi ha games de preus?
1: Sí, sí.
0: Ah, carai. I en funció de què?
1: Bueno, també, per exemple, si tu vols comprar un cavall que ja està domat, que ja ho sap fer tot, doncs costa bastant més car que, per exemple, si et vols comprar un poltre que encara no està domat.
0: La vida esportiva competitiva d'una amazona també té una limitació, als 16 anys, i per tant, voler continuar amb una carrera esportiva a la doma obliga a passar-se als cavalls. Tinc entès que és el teu cas, tinc entès que t'estàs preparant per muntar ja cavalls de doma.
1: Sí, exacte.
0: I és un altre món?
1: Sí, la veritat que és bastant diferent, perquè jo ara, per exemple, bueno, tinc un poltre de 6 anys, que clar, encara no acaba d'estar ensenyat del tot, per tant s'ha de començar a domar des de zero.
0: Ah, carai. L'equació, aviam si encerto o no, si sóc campiona d'Espanya de doma clàssica en individual i en equips més d'un cop, i sóc, per tant, molt bona en ponis, ho seré de cavalls?
1: Bueno, al final també, bueno, compta molt la tècnica que tinguis, la força i tot això, i sempre qui t'ajuda des de baix a fer-ho també és molt important.
0: De tots els títols que tu tens acumulats a la vitrina de casa, quin és el que et fa més il·lusió i per què?
1: Bueno, la veritat que per mi tots són els... Bueno, tots m'han fet molta il·lusió perquè...
0: Ara, algun hi haurà, algun hi haurà, va!
1: Bueno, poder algun campionat d'Espanya o poder l'últim campionat d'Espanya amb el meu poni, el 2024, perquè bueno, vaig estar treballant molt de temps per poder anar, bueno, arribar aquí.
0: Quants, bueno, quants ponis han acompanyat la carrera esportiva de la Ixone Lacunza?
1: Bueno, el primer poni que vaig tenir va ser un poni A, que es diu Filemona Imagine. Que amb aquesta poni vaig aconseguir anar a dos campionats d'Espanya. Després un altre poni que em van deixar, que es deia Black Label, que aquest també era un poni A, que també vaig poder anar a un campionat d'Espanya. Després vaig tenir un poni B, que es deia Bluma, que amb aquesta també vaig poder anar a un campionat d'Espanya. Després vaig tenir directament el meu poni C, ai, el meu poni D amb Pipins. La vaig tenir durant 5 anys i vaig anar a bastants campionats d'Espanya. I després la Maia i en Víctor, els propietaris de la Hípica, em van deixar un poni C per anar també al campionat d'Espanya.
0: Bueno, veig que almenys te'n recordes de tots els noms, eh? Com es diu el poltre amb el que entrenes ara, el cavall ja?
1: Es diu Pardando.
0: Pardando?
1: Sí.
0: I apunta campió o no?
1: Bueno, ara està treballant, a poc a poc.
0: Bueno, al passar-te cavalls, amb això acabo, un al·licient, si tens, ho apuntava al principi, a la doma clàssica amb cavalls, sí és disciplina olímpica. T'ha donat temps amb 17 anys ja de somiar en esdevenir a amazona olímpica o encara no?
1: Sí, la veritat que des de petita sempre he tingut aquest somni de poder anar algun cop a les olimpiades.
0: El tamany no importa si de demostrar elegància, traça, habilitat i classe es tracta. I és el que fan ells, els cavalls i també els ponis. I les amazones que els munten, com la Ixone i la Cunza Vázquez. Aquí agraïm molt el seu temps i amabilitat

0: Molta sort i salut Ixone per tu i per tots els teus i gràcies de debò per atendre'ns.
1: Moltes gràcies.
2: ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Nit de dimarts a dimecres, dimecres 16 de setembre de 2026. D'ara en endavant, unes quantes hores per passar-ho bé junts, per aprendre, per recordar, per inspirar, per motivar i també per descobrir propostes de llibres. Començarem amb en Robert Calvo i a la segona hora ens espera el José Agustín Gómez per fer-nos recomanacions de llibres. Així que comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Hola amigos, què tal?
2: Fenomenal.
1: Tiling, tiling, tiling.
3: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
0: Celebrities.
4: Ai, aquests moments és el que és la ràdio, no? Aquesta màgia de que no sabem el que pot passar, però sabem que ens ho passarem bé. És una situació agradable a la vida, no? Quan saps que estàs en bones mans, mai millor dit, perquè quan parlem de ràdio i si tenim amb nosaltres el grandíssim Robert Calvo! Sí, senyor! Oi, oi, oi, com estàs?
5: Molt bé, encantat de ser aquí una setmana més. És un plaer, com sempre, passar per la matinada a saludar una estona.
4: Home, i amb aquesta alegria que aguanta tu, perquè
5: sí,
4: el Robert...
5: A base de cafè.
4: Sí, és incombustible. Jo ho he dit molts cops, que ens hauria de patrocinar una empresa de cafè.
5: Això mateix.
4: Perquè seria, no es pagaria en espècies.
5: Totalment.
4: O en espècies, no ho tinc clar, perquè en azafrán ens podríem pagar. Si et paguen en azafrán és en espècies, no?
5: Sí,
4: o en espècies. Bueno, és igual. Escolta, aquí el que volem és passar-ho bé i en Robert Calvo totes les setmanes ens parla d'alguna figura, d'alguna persona, fins i tot pot ser un personatge, perquè la setmana passada parlàvem d'en Chiquito, personatge, que ens hagi acompanyat a través de la televisió i que, recordant aquesta persona, recordem èpoques de la nostra vida, i això és fantàstic.
5: Doncs sí, David, avui estic molt emocionat perquè em toca parlar d'una persona que és igual que la resta de persones que apareixen a la televisió, però que en realitat no ho és. I ella ho sap, n'estic convençut. La celebrity que avui portem al Nits de Ràdio té títols honorífics dins del mitjà, David. I és que ho ha fet gairebé tot a la televisió.
4: Ai, ai, ai, que ja em toca la vena sensible quan posa aquesta d'això.
5: Aquesta persona que avui portem ho ha fet tot a la televisió, deia gairebé, sempre amb un somriure, amb una mirada afable i familiar, propera, com de casa. De fet, segurament moltes senyores i molts senyors de Catalunya l'hauran arribat a considerar com la jove de Catalunya, o la pubilla, no? Saben per què és tan important pels catalans aquesta celebritat de la televisió? Perquè durant més de 20 anys, durant gairebé un quart de segle, es va colar cada dia a la saleta d'estar, a la cuina, al menjador, a casa. I com que era una persona senzilla i honesta, es va saber ficar el públic a la butxaca. Et deia que té algun títol honorífic dins de l'ofici de la tele. El primer i el més important és el d'haver obert camí. Sí? A una tele que començava, que anava amb bolquers, podríem dir-ho, i en aquella tele també va saber trencar els murs de diferents franges del dia, del matí, de la tarda, fins i tot de la nit. Per tant, va ser una persona que va obrir camins pels que van arribar després i s'hi van assentar. Matins, tardes i algunes nits es van anar forjant una carrera i, per què no dir-ho, un mite. La celebrity d'avui és, crec jo, l'entrevistadora més entrevistada de Catalunya. Sabem el que estudia, els seus horaris, el que menja, com és la seva feina, com és el seu dia a dia, com són els seus pares. I crec que aquí està el secret de la seva conquesta del públic, al qual encara es dirigeix a dia d'avui d'una manera diferent. Ella és la dona que té més minuts de televisió en directe de tota Espanya.
6: Bona tarda, senyores i senyors. Obrim l'emissió d'avui dissabte 3 de maig amb l'edició del migdia del Telenotícies cap de setmana. Després podran veure un nou episodi de la sèrie infantil Els Barrufets. A les 4, Buck Rogers en el segle XXV amb l'episodi titulat Las Vegas de l'Espai.
4: Oh,
6: a 4:45 els oferirem uns moments de circ. A les 5:10, Oliana Molls amb l'episodi Pintats a l'oli. A 6:15 podran veure cinema còmic amb plats de nata. A continuació, la dona biònica amb l'episodi titulat Coses del passat.
5: Això és quan hi havia, David, encara carta d'ajustament a la televisió i una persona que llegia la programació, que era la Mari Pau Huguet. Això era l'any 1986, i aquesta jove, joveníssima filòloga arribava a la televisió després de fer unes proves. Ara ho explicarem tot, ho desgranarem tot, però em sembla al·lucinant la seva seguretat, sent tan jove i sent de les primeres cares de la televisió en aquest país.
6: Sí, sí. Vostè jutja.
4: Oi, vostè jutja.
6: I tancarem la programació d'avui dissabte amb l'Espai Cultural Galeria Oberta, que inclou programa demà i que els oferirà l'obra Mel Salvatge d'Anton Chekhov. Els donem les gràcies per la seva atenció i els desitgem una feliç tarda.
5: Clar, i llavors començava la programació de TV3.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Avui, la nostra celebrity d'aquesta setmana és, evidentment, Maripau Huguet.
4: Vamos!
2: Bravo!
4: Vamos! Home!
5: La Maripau Huguet, que va néixer a Estopanyà l'any 1963 i que, tot i que va créixer a Lleida, diguéssim que la llegenda s'ha forjat aquí, a Barcelona, on va fer tantes coses a TV3 i la segueix fent, perquè la gent, quan les persones que han fet molta pantalla desapareixen de la pantalla, diuen, ja no està a la TV. No, sí, està a la TV. Està treballant, senyora, senyor. Una dona que va estudiar filologia romànica, especialitat de francès, i que en un principi s'imaginava professora, però que el 1983 es va presentar a unes proves de Ràdio Terra Ferma, de la cadena 13, a Lleida, i allà va començar a la ràdio que diu que és la seva mare professional. Però el 25 d'abril del 1986, amb només 22 anys, va entrar a TV3, Televisió de Catalunya, i ho va fer com a conductora de la continuïtat, aquestes persones que apareixien i que explicaven el que venia després.
4: Sí.
5: I després, ja ben aviat, va començar a treure el cap a programes com el Filiprim d'en Josep Maria Bax. Ella és una dona que es va fer popular també a Catalunya pel seu accent, perquè no hi havia un accent lleidatà llavors a la televisió, era tot molt, molt central en aquella primera televisió, aquells primers anys de la televisió. I ella era la de les 25.000 pessetes de TV3, no?
4: Que bé que ho has fet. És veritat, és veritat. Sí.
5: I després es va començar a forjar una carrera que anirem repassant, David Cervelló, si et sembla, amb ella mateixa. Maripau Huguet, bona nit.
7: Hola, bona nit. Bé, no sé què dir, perquè estic, si ara envelléssiu, estic baixa, vermella, com una tomata.
4: Mare meva, una ovació que es mereix, que està... Home!
5: He de dir que el David no sabia res de tot això.
4: No ho sabia, jo dic, però que... No, saps què estava pensant, Maripau? Que bé que ho ha editat el Robert. Que sembla que estigui aquí. Quina meravella, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
7: Ai, David, moltes gràcies, David i Robert. És que em va trucar el Robert i li vaig dir que, òbviament, sí, sí, que volia participar-hi. Però, clar, no m'esperava aquesta presentació, és que no me la mereixo, però...
4: I tant, formes part de la nostra banda sonora i memorística, sí, sí.
7: És que són molts anys, sí, ara em trobo... Bé, ara em trobo gent, fins i tot companys meus que ballen amb mi a l'escola de la Coco Comín, on faig diverses disciplines, són joves que em diuen, ai, jo de petit berenava amb tu molt petitet a casa dels avis, de la padrina, dels padrins... I buf, penso, i ara estem aquí junts ballant, no? Ballant claqué, ballant jazz o fent teatre musical, mare meva.
5: Això
7: sí, sí, són molts anys.
5: Ens ve demostrar que la Maripau no s'atura i fa moltes coses al llarg del seu dia a dia. Hem d'explicar a les persones que ens estiguin escoltant i que no ho sàpiguen que la Maripau mai no ha marxat de TV3. Quan va deixar de fer pantalla en un moment donat, ella, a més a més, té un càrrec molt interessant, em sembla a mi, que és que manté el fil amb l'espectador, amb l'espectadora, perquè és la persona que té el servei d'atenció als espectadors, oi?
7: Sí, juntament amb altres companys, som tres a l'equip, més la que és la defensora de l'espectador, però a part d'això, jo estic fent un programa a 3CAT, vaja, ara, i que també s'ha emès aquest estiu en franges de TV3, després abans, crec, del Telenotícies del migdia, i algun vespre, que es diu La Sobretaula. És un programa
5: que parla de... Saps on has estat? Has estat al meu poble, a Gironella.
7: Exactament, sí, amb unes botifarres i unes llonganisses espectaculars, entre altres coses, que les vam mostrar, que ens les vam menjar, sí, sí, perquè és un programa molt de quilòmetre zero, en què recorrem doncs, diferents localitats de Catalunya, Gironella una d'elles, efectivament, i visitem doncs, coses entranyables dels pobles, no podem fer-les totes perquè... Cada programa té una durada d'uns 30 minuts, aproximadament, i després acabem menjant en un restaurant de la zona o de la mateixa localitat, tot això es veu, on mengem aquests productes de quilòmetre zero, que inclouen, diguem, aquests productes que nosaltres hem visitat. I ens ho passem superbé. I paral·lelament, doncs, estic al servei d'atenció.
5: Que bé.
7: Aquesta és a la tele. Després estic també fent col·laboracions en alguna ràdio, com per exemple la Cadena 7. Sí.
5: David, la Maripau Huguet es coneix TV3, els estudis de Sant Joan d'Espí, com el palmell de la seva mà. Es coneix cada racó, eh? I que seria capaç de fer una visita guiada qualsevol persona que visités els estudis, no?
7: Això és veritat, tant és així que a la festa dels 40 anys de la tele van fer un gag, que potser recordareu, molt divertit, que és que jo vivia al cub de TV3, el cub que dona voltes.
5: Mira,
7: em van muntar, va ser molt divertit.
5: Ara que ho menciones, els 40 anys de TV3, la Mari Pau va sortir al carrer a preguntar a l'audiència.
2: Avui TV3 fa 40 també, anys, també. Com sap la gent de TV3? Saps quants anys fem?
8: Quants anys feu?
2: Tu m'ho has de dir?
8: Home, fa molts, eh?
2: Digue una xifra, a veure.
9: Jo TV3 l'he vist sempre en mi casa.
10: Perquè van néixer un parell d'anys abans que jo en tinc 34, doncs 35, 36...
2: Puja una mica.
11: 30 anys?
12: 30?
2: 30?
13: Ni bé.
2: Més o menys?
12: 35?
13: 50?
14: Cuando le diga a mi hijo que he visto la Maripatu, que...
2: Ay,
14: y es un número guay.
15: Pues 40.
16: 40.
13: Sí, 40.
14: 40.
17: 40.
9: 40.
18: El 83, llavors.
19: Jo des de petita a casa meva només es veu TV3.
9: Però més que más mi marido, porque mi marido es muy catalán, mi hijo muy catalán.
14: Ma, per mi ho és tot.
18: Recordo que amb el meu pare em va portar i vam anar a la festa d'inauguració dels estudis de TV3 a Sant Joan d'Espí.
2: Ah, sí? Quins programes recorda?
9: Els teus.
14: Ui, home, siguis tan guapa.
2: Moltes gràcies.
14: Sí. I quan va sortir el Joan Pere inaugurant?
20: Anys i anys, per molts anys, ara dues per molts anys.
5: La gent diu, recordo programes els teus, com per exemple aquell Com a casa, que va ser, diguéssim, va posar la pica Flandes dels magazins a la tarda en directe.
2: Gairebé cada dia són notícia les rivalitats que hi ha entre diversos pobles de l'Orient Mitjà. Però d'on venen aquestes rivalitats? Pot ser que la
5: Mari Pau, tu, que ets filòloga, jo escoltava aquest allaveu parlant de l'Orient Mitjà i deia, una dona que és filòloga, que no té una formació de periodista, no? Què més va saber adaptar al mitjà, no?
7: Bé, jo crec que la millor carrera que he fet ha estat a l'estar allà, a la tele, en directe cada dia, perquè recordo que una vegada li vaig preguntar al Salvador Alsius, que llavors feia el Telenotícies migdia, juntament amb la Mònica Huguet, li vaig preguntar, bé, jo soc filòloga, no sé, em matricularé periodisme per saber més coses d'aquest mitjà, no? I em va dir, pots fer-ho, sempre t'anirà bé, però sobretot el que t'anirà millor és treballar cada dia aquí, perquè aquí és on aprendràs realment com funciona un mitjà, no? A periodisme tindràs en aquells moments tota la teoria, que també és important, però sobretot és aquí, no?, on picaràs pedra, que diuen, no? I efectivament, realment, és com en el món del mateix, en el món de la ràdio, quan vaig entrar desconeixia totalment el mitjà, però jo crec que em feia tanta il·lusió i portava aquella espineta clavada, no?, que deia... Escoltava molt la ràdio a casa meva, la tele va arribar molt tard a casa.
5: Bueno, tu anaves a veure la tele a casa dels veïns, no?
7: Sí, sí, jo anava, exacte, estàs ben informat. Anava a veure la tele a casa dels veïns i jo demanava als meus pares que, per favor, compressin una tele. El meu pare em deia, ja tenim temps.
5: Fixa't tu.
7: I recordo que un dia sortint de l'escola, jo anava a les escoles nacionals a la Bordeta, sortint de l'escola, arribant a casa, vaig veure un senyor dalt del teulat col·locant una antena i mira... La imatge que tinc encara és que vaig començar a córrer cap a casa perquè a casa hi havia dos pisos, diguem, dos veïns érem, nosaltres i els de dalt, i pensava, no poden ser per ells, ha de ser per nosaltres aquesta antena. I quan vaig veure la tele a casa em va fer tanta il·lusió que em vaig posar a plorar com buf, de l'emoció que sentia.
5: I a dia d'avui sent la mateixa emoció, jo crec, David, estaràs amb mi, de que... Passa una cosa en el cas de la Mari Pau, que és que la graella televisiva et pot abandonar a tu. Les decisions dels despatxos et poden abandonar o et poden posar en una altra situació que no sigui davant de les càmeres. Però quan tu ja tens el públic a la butxaca, quan tot un país t'ha estimat, això és molt difícil que s'esborri, de fet no s'esborra, i ella, jo crec que ho sap, Mari Pau, jo m'imagino que anant pel carrer, encara avui, la gent t'atura amb molt d'afecte, no?
7: Sí, és una cosa que ja forma part com de la meva vida, no? Primer era un fenomen molt estrany que no acabava d'entendre, però que em va arribar un punt que vaig dir, bé, a partir d'ara això serà així, el fet de sortir de casa, que és el teu espai més privat, no? Sí. Sortir de casa i saber que en algun moment, per bé o per mal, algú et saludarà, et dirà, et demanarà un autògraf, o senzillament et dirà adéu i et farà un comentari. Em trobo molt sovint que persones que quan et veuen i potser et veuen allò sense maquillar, així vestida més informal, et diuen, ai, em sona la teva cara.
5: És això, jo et conec, jo et conec.
7: Sí, em sembla que et conec, no? Però no gosen. I aleshores comencen a introduir el tema i em diuen, la primera cosa que normalment em diuen és, tu surts per la tele? O bé, tu tens una germana que surt a la tele, em diuen. Que aquesta em fa molta gràcia.
11: Ai, que bo, que fantàstic.
7: Em diuen, t'assembles a una noia? Pues que t'hi assembles molt, a una noia que surt per la tele. També em passa que quan entro en una botiga, que bé, la gent està com d'esquena, no? I entres i dius, doncs hola, bon dia, hola, bona tarda.
11: Giren,
7: i jo clar. Doncs vaig amb la cara rentada, per entendre'ns. Només amb la veu, cosa que a mi em costava entendre això, no? Només amb la veu es giren i em diuen, ai!
11: No, coneixen. Això és al·lucinant.
7: Clar, jo no soc conscient, però és que amb la veu m'identifiquen molt. Jo no en soc d'això conscient.
11: A mi m'ha passat una vegada només en un taxi. I em sembla una cosa al·lucinant que algú que et segueix tant t'identifiqui una veu.
4: Sí, sí.
11: Perquè és veritat que em va recollir a la porta.

0: de la ràdio. També he de dir que
1: bueno,
0: ho tenia molt fàcil el taxista.
1: Però fixa't sí. que al final és per l'oient, per l'espectador, formes part doncs, sí. això de la seva vivència, de la seva experiència. I en el cas de la Mari Pau, clar, quan els que eren petits quan començava TV3, l'esperàvem tant, TV3, que quan va arribar, clar, formava part d'allò que desitjàvem i tots ho vèiem. Llavors, quan, clar, la quantitat

0: a TV2, diguem, i TV3 quan va sortir. I, claro, TV3, ui, la tele en català, no? La tele de Catalunya. Això va ser un boom. I entenc que la gent, els espectadors, fidelitzaven molt amb una cadena, o TV1, o TV3, o TV2, però fidelitzaven molt amb una cadena, amb un programa, amb una persona, i clar, això, jo penso que això ha deixat molta empremta, no? Després, com que ja hi ha moltes xarxes obertes i moltes possibilitats de veure coses, ja és diferent ara, però en aquell moment, i sentir que era la teua tele, perquè la gent s'ha de sentir la seua tele.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és molt bonic.
1: Fixa't si ho sabien en aquell moment, que amb en Ramon Pellicer, que van obrir camí en el Bon Dia a Catalunya, és que aquesta dona ha obert, jo deia, van obrint camins,
2: sí,
1: al matí, a la tarda, a la nit. Obrien portes a uns espectadors als que s'anaven ficant a la butxaca mica en mica.
3: Bon dia a tothom, els grans, els petits, els mitjans, els que fan tard, els que fa estona que ja s'han llevat, els que pugen, els que baixen, els que entren, els que surten. Bon dia també els que s'incorporen per primera vegada o aquells incondicionals que porten dies veient-nos. Bon dia a tots.
4: Cada dia volem que el nostre bon dia arribi a tothom, però avui sembla com si els haguéssim d'esmentar tots.
3: Però t'has fixat, Maripau, que no els he saludat un per un?
4: Home, però que estàs de broma. Tu què vols? Esmentar una per una totes les persones que ens puguin estar veient?
3: Oh, i per què no? Per exemple, podríem saludar i dir-li bon dia amb aquell nen que està enganxat mirant la televisió perquè se li ha escapat l'autocar i espera que els seus pares l'acompanyin amb cotxe. O, per exemple, aquell estudiant que no entra fins d'aquí una hora a l'institut i aprofita per posar-se el dia mirant també el Bon Dia a Catalunya. O aquella àvia que ha connectat la televisió fins i tot des del llit per veure'ns ben d'hora.
4: Molt bé, ara t'he entès. Va, doncs jo m'afegeixo a les salutacions d'en Ramon i també saludo a tothom.
3: Molt bé, doncs ara que tothom...
1: Bé, doncs el Bon Dia a Catalunya, que va ser molt important, no, per tu, Maripau, perquè va ser una exposició a la primera hora del dia.
0: Sí, primeríssima hora del dia. El Ramon i jo, quan ens van proposar de fer aquest espai, primer tots els que havien anat fent fins aleshores, que era en aquest cas el Com a Casa, i alguna intervenció els havia fet en solitari, a part tenia els col·laboradors, no? Uh-huh. Però quan em van proposar fer el Bon Dia, em van dir, volem obrir la franja del matí, i hem pensat en tu i hem pensat en una altra persona per fer parella, no per ser dos. I vaig dir, ah, perfecte, qui és l'altre? I em va dir Ramon Pellicer. Jo personalment ens coneixíem de la tele, però no havíem establert una conversa més de 10 minuts, perquè m'entenguis. I vaig dir, mira, no el conec, no he treballat mai amb ell, però vaja, sé que disfrutaré molt i que ens entendrem. I així va ser. Hi va haver una química molt bonica, perquè clar, aquelles hores del matí o t'entens o passes
2: fatal. Sí,
0: no,
2: exacte.
0: Eh?
2: Sí.
0: Oi? Però després... És com a última hora de la nit, com vosaltres, és el mateix.
1: Sí.
0: Doncs va ser molt bonic i van ser dues temporades. Després ell va marxar a Madrid, jo vaig seguir alguna temporada més i després ja vaig tornar a la tarda. I va ser molt maco i clar, quan ens trobem ara i ho recordem, uf, quantes històries.
1: És com viatjant el temps.
0: Vam riure molt.
1: La Maripau, sí, que va tornar a la tarda després de fer els matins i que n'ha fet de totes a la tarda, a part del Mag Magazine, de Crònica d'avui, de Connexions, de Zona de Vall, Dies de Tele en directe, t'he vist. Per mi, la sintonia que acompanyarà sempre la Maripau Huguet és aquesta. Jo vaig anar de públic dues vegades a aquest programa, Maripau. Dues vegades.
0: Sí?
1: I a mi, la primera vegada que vaig entrar a un plató de televisió va ser a casa teva, a l'hora de Maripau Huguet. I jo vaig dir, però jo em l'imaginava més gran, la tele.
2: Clar. Sí.
1: Perquè, clar, ho veus tot d'una altra manera, els platós són molt més petits dels que es veu a la televisió, però la...
0: Tot està més brut, no?, per allà, perquè hi ha cables, hi ha càmeres...
2: Sí, això sí.
0: Més desendreçat.
1: Però fixa't que, com
0: què
1: deia...
0: Què feies tu a l'hora de Maripau Huguet, per cert?
1: Jo, de públic.
0: Ah!
1: Jo vaig anar de públic des de Gironella, amb un autocar que vam fer des de Gironella per anar a veure l'hora de Maripau Huguet.
2: Mare meva.
0: Ostres, que bo.
2: Però en aquelles èpoques, Maripau, Robert, tu anaves, per exemple, anaves un dia de públic i l'endemà, m'imagino que a Gironella tothom et deia, t'he vist a la tele, sí. Que t'he vist a la tele que va sortir. Vull dir que la potència que tenia era espectacular. Ara és irrepetible tot això. Per tant, tu has viscut, Maripau, una cosa que és irrepetible totalment.
0: Sí, em sento molt afortunada. Pensa que encara em trobo gent pel carrer, que això em fa una il·lusió, em trobo gent pel carrer que em diuen, ui, quan feies el Mag Magazine, que fèiem aquell concurset, el feien els Amadeus, Pols,
2: sí.
0: Ens va tocar, doncs no sé, aquelles super obsequis que se donaven de cacaulat, hi havia de tot allà. Després ens van tocar tants diners. Algú que m'ha dit, amb el Filip Prim, ens va tocar un cotxe i en algun magazín també en regalàvem algun. I mira,

0: una il·lusió que no t'ho pots arribar ni a imaginar, perquè clar, la gent imagina que a sobre marxes amb alguna cosa que t'ha tocat o que t'han donat i fa molta gràcia, sí.
1: No vull que acabi aquesta conversa amb el Maripau d'ahir sense preguntar-li una cosa.
0: Digue'm.
1: El fet de que no fructifiqués en el seu dia o que diguessis que no a l'aventura americana, te'n penedeixes a dia d'avui?
0: Sí. Sí que me n'he anat empenedint, sí. Me n'he penedit moltíssimes vegades perquè, clar, després, amb el temps, amb la diferència del temps, mirat des de lluny, voldria veure, o no, a vegades penso que no, voldria
2: què hagués
0: veure
2: passat,
0: què hagués
2: no?
0: passat, clar, no? Sí. Segurament no hagués passat res i al cap de res hagués tornat. Mm. O vés a saber. Mm. També després vaig saber, a veure, en el fons em vaig alegrar, però clar, que allò no es va arribar a fer, que el projecte aquell de programa que m'havien ofert, que era una mica semblant a l'hora de...
1: A la Fox,
0: sí. Que era semblant a l'hora de, però amb més sang i fetge, cosa que a mi per això em vaig decantar a dir que no, diguem, no es va dur a terme. M'ho va proposar un senyor de Nova York que formava part del National Geographic i era un dels directors de la Fox. I sempre m'he quedat amb allò de, buf, què hagués passat, no?
2: Clar. Que passa pues és no que sé, una cosa que segur que t'ha de servir és que, per una banda, doncs, formes part de la vida de tots i no trobaràs a ningú que digui, doncs, mira, a mi no m'agradava, no, a tothom agradava la Maripau Guet, i una altra cosa és que sempre prens la decisió amb el que saps en aquell moment i amb el que creus que has de fer en aquell moment. Per tant, les decisions sempre estan ben preses. Després, el que hagués pogut passar,
0: perquè,
2: no ho sabem.
0: Sí. No, jo tinc una escala de valors i en el primer lloc hi tenia la meva família, els meus pares, i per tant jo deia com he de marxar i deixar-los, no? Si me'ls hagués pogut emportar amb mi, però vaja, no era una aventura per ells en aquell moment, no? Perquè no sabíem quina durabilitat tenia.
2: Bueno, que era molt diferent aquella època. Ara la gent viatja molt i es pensa que això és molt fàcil.
0: Sí.
2: No sempre ha estat igual, vull dir que és el que va passar en aquell moment.
0: Que va, i mira, és d'aquells trens que han marxat, no? Que no has pujat als vagons i que has deixat passar, però dius... A veure, tot i que ja tinc una edat, dic, mira, jo no perdo mai l'esperança de fer qualsevol altra cosa. No dic allò, però no sé, qualsevol altra cosa. Jo estic molt oberta a totes les possibles oportunitats.
1: Ho veus de dir el que et deia?
0: M'agradin.
1: I tant. El que deia és que la televisió pot abandonar una persona, o sigui, els directius de la televisió poden deixar-la en una altra situació, però l'ofici mai no l'abandonarà a ella.
2: Ni el talent.
0: No.
1: Home,
2: ni el talent.
1: Ella demà es posa davant d'una càmera i et defensa com ningú un programa de televisió perquè és la dona que té més hores de directe a Espanya. I això no li treu ningú.
0: Saps per què? Perquè és que no he fet altra cosa. No m'he fet això.
2: Clar.
0: No m'he fet això, és com el pastisser que fa pa sempre, no? Doncs és això, i és el que m'agrada, i és el que em fa viure i em fa vibrar, i disfruto moltíssim. Disfruto molt sabent que tinc els espectadors, els oients, a l'altra banda, encara que moltes vegades, clar, no els veus, no? Quan estàs en un plató o en un estudi de ràdio, no els veus. Però, ostres, te'ls imagines, I quan després te'ls trobes pel carrer, no sé, aquest estiu he estat treballant bastant amb l'Orquestra Meravella, fent un... Sí, obrint balls.
1: Ah, clar, perquè és boja pel ball.
2: Home...
0: Exacte, perquè sóc una boja pel ball. Encara no fa res, mira, el dijous passat vaig estar a les festes de Binèfar i ara crec que a l'octubre vaig a la festa de major d'un poble de Lleida, de Sudanell, a obrir el concert i a obrir el ball de nit. Amb la meva parella de ball en aquests moments, que és el David Gimeno. Doncs bé, això m'ha agradat moltíssim. Per què? Perquè m'he trobat molts oients i molts espectadors que aquí sí que et veuen i llavors és quan et paren, et diuen...
2: És
0: i
2: de veritat,
0: I és molt bonic.
2: Doncs,
0: és de veritat,
2: és de veritat, la Maripau. Doncs escolta,
0: és de veritat,
2: ja
0: sí.
2: Els nostres oients ja poden veure que si tingués 10 minuts més al dia, la Maripau els ompliria fent alguna altra cosa. Vull dir que no només és talent, sinó
1: xinès,
2: que és...
1: Xinès.
2: Mare meva, que no para quieta i que li posa ganes,
0: Sí.
2: Doncs,
0: sí, sí.
2: Maripau, moltíssimes gràcies per aquesta sorpresa que m'heu fet, que jo ara ja no sé com segueixo després d'això. Bueno, si em portes la dona biònica, que ara escoltàvem, que jo dic, mira, em vas recordant coses, ara em portaré la dona biònica o qualsevol cosa d'aquestes d'aquella època. Moltíssimes gràcies, Maripau, i que per molts anys de seguir amb aquest talent i aquesta capacitat. Fins ben aviat.
0: Un plaer, i m'ha encantat col·laborar amb vosaltres i donar-te aquesta sorpresa, clar.
2: Fins ben aviat, una abraçada.
0: Bona nit, adeu.
1: Ai, David,
2: mare meva, m'has deixat de pasta amunyat, tu, eh? Ara jo com segueixo, això?
1: Bueno, m'has de seguir, perquè ara l'impuls que et dona el fet d'haver parlat amb Mari Pau, que és una persona que vibra tant l'ofici, vibra tant la seva professió i el que fa, que poques persones hi ha al món que visquin amb tanta il·lusió el que fan. Sí, i una persona que té il·lusió, que té ganes, que té talent, s'ha de poder viure i vibrar també per part del públic, que ha de poder gaudir. Per això l'hem portat aquí, home.
2: I tant que sí. Doncs ja ho sabeu, amb aquesta música que està sonant en TV3, ara seguim amb d'altres coses. Bueno, va, escolta, seguim la nit de ràdio i moltíssimes gràcies, Robert, i fins la propera setmana.
1: A tu, David, que vagi bé.
3: Les zapatillas deportivas a Butarda patrocinen a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque a Butarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una sabutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
6: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
7: Son las 2, es la 1 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches. El incendio en la localidad valenciana de Tuéjar obliga a desalojar de forma preventiva a 25 personas de una colonia, un camping y una pequeña aldea cercana. El fuego ha dejado a 2 efectivos heridos. Así lo ha contado el consejero de emergencias de la comunidad valenciana, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del CECOPI de esta noche.
9: Lamentablemente hemos tenido 2 accidentes de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, uno con unas quemaduras leves que ha sido trasladado al hospital de la Fe y otro bombero forestal que ha volcado la autobomba que conducía, pero que son contusiones leves y que ha sido trasladado al hospital de Lidia.
7: A esta hora trabajan sobre el terreno más de 200 efectivos, entre ellos miembros de la UME, para sofocar este incendio que se encuentra ya en situación operativa de nivel 2 y que afecta a 690 hectáreas en un perímetro de 17 kilómetros. La Embajada de Marruecos ha enviado un correo a varios europarlamentarios este martes. En la misiva atribuye la crisis en Ceuta a una campaña de desinformación en redes sociales y a las mafias. Rabat asegura que se ha comprometido a readmitir a todos los inmigrantes que cruzaron de forma irregular la frontera con Ceuta el pasado mes de julio, incluidos los menores. En la misma línea, desde Estrasburgo, el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, ha exigido retornos inmediatos. Insiste en que esta es la prioridad.
10: Hay que encontrar una solución de forma urgente y para eso nuestras prioridades son claras. Todos los que entraron ilegalmente deben regresar a Marruecos.
7: Además, el país magrebí ha destacado en esta carta que el gobierno de España no le atribuye una responsabilidad en la crisis, motivo por el que los socios de investidura del Ejecutivo le han pedido explicaciones al presidente Pedro Sánchez. Desde los grupos parlamentarios piden contundencia y rapidez en la gestión porque creen que la situación no estará resuelta antes de que finalice el año. Gabriela Olías.
11: Los socios de gobierno piden al Ejecutivo más transparencia y actuar con contundencia. Critican una pasividad y una protección hacia Marruecos que aún no acaban de entender. Alberto Ibáñez de Compromís y Ione Belarra de Podemos barajan entre las opciones un posible chantaje de Rabat al presidente del gobierno.
12: Yo no voy a entrar a especular si Marruecos tiene algo concreto del presidente, de su partido, de su familia. Creo que es más verosímil que el presidente del gobierno está preocupado porque Marruecos pueda desbordar nuestras fronteras.
13: Yo creo que esas sospechas y esas prevenciones, ¿no?, nacen de la falta de transparencia del gobierno.